0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

Mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé. És que no sé, tio. No sé. He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé. No sé, no sé, tio. No sé, no sé.

0: Els matins dels caps de setmana Dicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: L'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3cat.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT.

Activa el mode estiu. Escolta iCat. No saps ni com passar.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de la rock propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantira tal com si t'hagués patit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que...

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La base que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Les periodistes diem prou és el titular del reportatge que va publicar la revista Esport, la periodista esportiva Maria Tiques, ara fa 3 anys. En aquest, 15 periodistes esportives denuncien les faltes de respecte, l'assetjament i les amenaces que reben dia a dia, perquè sí, malauradament, aquesta continua sent una realitat. Desafortunadament, el periodisme esportiu continua sent un món masclista i misògin, i si no, preguntem-nos, per què les dones periodistes, quan arribem a una redacció, ens posen sempre a cobrir la informació poliesportiva? O perquè som nosaltres les que cobrim les rodes de premsa o les que estem a peu de gespa i no som la veu de les retransmissions? Són només dos exemples clars que demostren que, malauradament, el periodisme esportiu encara és un territori per conquerir. Fa dècades que les dones piquem pedra per fer-nos un lloc i ja va sent hora que això es normalitzi. Les dones periodistes estem més que preparades per narrar futbol i així ho hem demostrat. El que faltava fins ara eren oportunitats i, almenys, en aquest sentit, avui les tenim, però que a la acabar de fer el pas endavant i trencar d'una vegada per totes el sostre de vidre. Les pioneres Olga Viza, Mercedes Milà, Isabel Bosch i Imma Pedemonte, però també Marta Ramon, Carla García, Laia Coll o Danae Boronat, estan contribuint a fer-ho. I precisament per això són referents. Elles han callat moltes veus i ho han fet en silenci, sense entrar en debats inútils. El seu talent, la seva dedicació i sobretot el seu respecte i la seva estima per la professió, sí, però també per l'esport, les ha convertit en dones empoderades i un exemple a seguir per totes les generacions que somiem. S'ha avançat, però la igualtat total arribarà el dia que una dona dirigeixi una redacció esportiva, o sigui ella qui narri de manera habitual partits masculins, tal com va fer l'any 2019 la tarragonina Danae Boronat. Malauradament, perquè això passi, encara queda molt. Ara a ningú se li fa estrany veure per la televisió un partit de futbol femení, però el que hem d'aconseguir és que a ningú se li faci estrany sentir narrar una dona un partit.

0: Parlàvem de dones periodistes esportives referents i per sort a casa nostra en tenim més d'una. I aquí em vull aturar per fer una menció especial a la feinada que fa dia a dia la Tere Ortega. Cap d'informatius de Tarragona Ràdio és des de fa anys una peça clau en les retransmissions esportives del programa Sempre Nàstic. Fa poc més d'un any va rebre el Premi Bones Pràctiques de Comunicació No Sexista en la modalitat de periodisme local comarcal que lliura l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya. Nosaltres hem volgut parlar amb ella i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes. Tere Ortega, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Parlant dels inicis, d'on neix aquesta passió pel periodisme i en concret pel periodisme esportiu?
2: Pel periodisme esportiu, perquè a casa meva, amb la família, tota la vida hem sigut de mirar futbol, de mirar esports per la tele, de reunir-nos a l'estiu quan arribava l'etapa del Tour, quan hi havia un partit de futbol. Jo he fet tota la vida esports, he fet bàsquet i el periodisme, doncs mira, m'agradava redactar i vaig pensar, doncs m'agrada redactar, m'agrada l'esport, sóc una mica curiosa de mena. El meu objectiu era acabar treballant en un diari, el diari de Tarragona, el diari de casa meva.
0: No sé si abans t'havia cridat l'atenció a algun esport.
2: Havia practicat sobretot bàsquet i atletisme. Col·le i després de col·le amb el Nàstic havíem arribat a ser campiones infantils provincials. Vull dir, d'una manera més seriosa, l'atletisme havia participat a les Olimpiades de Reus. M'agrada molt agafar la bici, fer ciclisme, el bàsquet, el ciclisme i el futbol no, perquè a la meva època no tenies l'oportunitat de poder escollir fer esport. Sí que jugava a futbol amb els meus germans, amb els meus veïns a l'estiu, però no de manera seriosa perquè les dones no teníem l'oportunitat de practicar futbol, simplement doncs, gaudies del futbol com a aficionada.
0: Clar, no t'ho hauries plantejat perquè suposo que tampoc hi havia referents en les referents que hi ha ara.
2: No hi havia referents i tot eren homes al món del futbol. Nosaltres les úniques referents eren doncs alguna pel·lícula en blanc i negre que sortien dones jugant a futbol, però fins i tot fent mofa de les dones jugant al futbol. No hi havia referents i el que t'explicava tampoc no hi havia l'oportunitat de poder-te plantejar tu que un dels esports que podies escollir quan eres nena, era el futbol, directament passaves ja al bàsquet, a l'atletisme, a la natació, però no recordo a ningú de la meva època que s'hagués dedicat a jugar al futbol de manera seriosa.
0: I de sobte, entres a Tarragona Ràdio i comença aquest projecte del Sempre Nàstic. T'ho esperaves o podríem dir que el Sempre Nàstic és el projecte de la teva vida?
2: Doncs sí, probablement sí que és un dels projectes de la meva vida, inesperat. Jo havia fet la beca, quan acabes la carrera, la beca l'havia fet a Televisió Espanyola i en un programa que es deia Cerca de les Estrelles. Estava a programes i estava a programes a esportius, però vaig fer una mica per provar i allí sí que vaig començar a tenir contacte amb els esports, però que com una becària, que tocaves al mínim, que anaves a les rodes de premsa mínima, sempre acompanyada, però entro a treballar a Tarragona Ràdio i el Ricard Laoz, que era el director, es planteja recuperar les retransmissions esportives. Coneix el meu interès pel futbol, per l'esport, i em proposa doncs, començar a formar part d'aquelles primeres retransmissions esportives amb el Carles Cortés, amb el Joan Andreu Pérez, i una mica feia de centre d'imatge. I bueno, a partir d'aquí sorgeix un projecte que fins ara s'ha anat mantenint, al que he dedicat moltes hores, però també ha estat molt gratificant i he après moltíssim, perquè fer esports és, bueno, una escola constant de periodisme.
0: Com és ser periodista dona, en aquest cas periodista esportiva, en un món que encara està molt masculinitzat?
2: I sobretot a Tarragona, perquè tu veus dones que a les sales de premsa hi ha dones que segueixen els equips de futbol. A Tarragona no sé si perquè és una anomalia o no sé per què, potser també seria un altre dels temes a analitzar. És la situació periodística esportiva de totes les generacions que venen, siguin homes o siguin dones. Jo a Tarragona em sento respectada, em sento contenta, crec que sóc una més, que no se'm valora o no se'm tracta perquè sigui una dona, potser és per l'experiència. Ja t'ho dic, jo em sento una més, ben tractada, respectada en aquest món molt masculí. Quan surts fora, clar, jo també viatjo a Manàstic, sí que et trobes doncs, amb algunes situacions de paternalisme, que no te preguntin a tu per si aquella jugada era conflicte o no, sinó que sempre es dirigissin al company, com tu passes a ser una mica invisible, però a Tarragona sigui perquè ja porto anys treballant amb les mateixes persones, amb el Nàstic, amb els aficionats, amb els companys periodistes, que em sento respectada i una més.
0: Independentment d'això que dius, que és una excepció aquí a Tarragona, no sé si mai t'has trobat en alguna situació incòmoda o t'has sentit infravalorada.
2: Mira, doncs situacions incòmodes no treus, que jo m'hagi trobat en moltes situacions de masclisme. Jo sempre explico la situació que vaig viure quan vaig passar a fer les narracions dels partits per substituir la baixa per paternitat del Jordi Blanc, que és el company narrador, allà d'on, clar, passes a convertir-te en protagonista. I crítiques de gent d'aficionats del Nàstic i defensa d'aficionats del Nàstic. Tu te n'adones que passes a convertir-te en ser la protagonista de tota la història, que la gent deixa de parlar del futbol, dels futbolistes, dels entrenadors, de les polèmiques, i te posa tu el focus de la polèmica, no? Tothom valorant a veure si ho feia bé, si no ho feia malament, que se'm va criticar perquè no tenia veu per cantar els gols. Clar, són crítiques que, ostres, a mi em va costar molt de pair. A mi va ser un dels moments, jo crec que de masclisme, més enllà ho fes bé o malament, que potser els homes no es troben. Aquesta és una de les situacions que jo crec més greu. M'he trobat situacions que es critiqués en una sala de premsa, amb un àrbitre que s'encarregava de dirigir un partit pel fet de ser una dona, que se la tractés per part d'un entrenador de manera, doncs, menys tanyer-la pel fet de xiquilla, crec que li va dir, i situacions, doncs, potser puntuals, potser no, que crec que sorgeixen bàsicament quan les dones passem a fer la feina que desenvolupen els homes, una àrbitre, una narradora, que hi ha dones al món del futbol, però jo considero que continuem tenint el paper secundari. Les dones és la dona és la que mira les xarxes socials, la dona és la que potser va a la llotja i fa les entrevistes més formals. No hi ha dones presentant un programa a la nit d'esports, o hi ha poquíssimes dones. Continua havent poques dones narradores amb continuïtat, hi ha poques dones àrbitres, ja no t'explico de dones entrenadores. Jo crec que quan ja passes a suplir amb un home en el seu rol habitual, llavors sí que te poses en el focus de les crítiques.
0: A què creus que es deu que no hi hagi tantes dones narrant partits? És perquè no es donen oportunitats des dels mitjans de comunicació?
2: Clar, jo crec que les pròpies dones tenim el nostre sostre de vidre. Jo la primera, jo és que igual no tornava a narrar un partit de futbol per evitar-me les crítiques. Jo crec que aquest pensament també és de moltes dones, a banda que no hem estat educades per narrar partits de futbol, perquè no hem tingut referents de dones narradores. Parlo pel meu cas, però crec que també pel cas de les que sou més joves, no teniu referents de dones narradores. Jo, en el meu cas, sí que des del meu mitjà de comunicació es va fer una aposta perquè fos una dona la que narrés. Jo crec que pels mitjans de comunicació no, però arriba un moment que són les pròpies dones que evites posar-te en problemes.
0: Sovint es diu que la igualtat arribarà el dia que sigui habitual que una dona narri un partit masculí. Estem realment a prop de veure-ho?
2: Jo crec que encara falta. Potser de tot el recorregut que hi ha en el futbol femení o en el paper de la dona en el futbol, normalitzar la narració d'un partit de futbol, jo crec que serà un dels punts definitius, però que encara costarà, perquè haurem de lluitar amb els homes, i dic lluitar perquè serà així, per fer les narracions i perquè s'haurà d'acostumar el públic a que les dones tenim una altra manera de narrar els partits de futbol, s'hauran d'acostumar com les dones tenim una altra manera de dirigir un partit de futbol, d'arbitrar un partit de futbol, o de comportar-nos en aquest món dels mitjans de comunicació. Són maneres diferents, la societat s'ha d'acostumar, i clar, això necessita tot un procés.
0: Parlem de referents. Qui eren els referents de la Tere?
2: La meva referent es deia Olga Viza, s'ha jubilat, potser no fa tant. Ella presentava Estudio Estadio, clar, era brutal pensar en algun dia poder compartir amb ella o presentar un programa de tota una tarda d'esports. Ella va ser una de les presentadores de les retransmissions a Barcelona 92, als Jocs Olímpics. Jo, per mi era un referent. Jo quan els Jocs Mediterranis es van fer a Tarragona, jo pensava, hosti, pues mira, sóc com l'Olga Viza de Tarragona, però estic visquent la mateixa història que ella a nivell esportiu. Per mi sempre ha estat la referent i fins i tot quan vaig fer la beca a Televisió Espanyola vaig poder veure com treballava ella doncs, davant de les càmeres. Per mi, sens dubte, un dels referents, l'Olga Viza. Sí, sí.
0: Series capaç de quedar-te en un moment?
2: Un moment al llarg de la meva trajectòria esportiva. Jo, als Jocs Mediterranis, va ser un dels moments que més vaig disfrutar periodísticament i esportivament. Potser perquè ho comparava per una periodista esportiva, retransmetre uns Jocs Olímpics potser és de les coses més grans. I als Jocs Mediterranis, a petita escala, al marge de totes les polèmiques extraesportives, veure primeres figures de la natació, de l'atletisme, poder-ho explicar en directe. Jo crec que van ser un dels moments més espectaculars a nivell professional i esportiu que vaig viure. Més enllà dels ascensos que hagis pogut viure en el món del futbol, de veure grans futbolistes que han vingut a jugar amb el Nàstic, partidassos del Nàstic, ascensos del Nàstic, un dels moments més complets va ser els Jocs Mediterranis.
0: Ja per anar acabant, parlem una mica de la situació del futbol femení a casa nostra.
2: Ha fet un pas endavant, com a nivell general a tota Catalunya, que ja no té marxa enrere, evidentment. No sé si han crescut exponencialment el nombre de fitxes federatives, imagino, de dones, d'equips de futbol, de clubs que aposten pel futbol femení. Tenim els ascensos del Nàstic, encara que sigui a primera catalana, però és un ascens del Reus a tercera federació. Per tant, s'ha crescut a nivell de dones que han escollit que el futbol sigui doncs, el seu esport a nivell federatiu, però crec que encara li falta tenir un aparador més gran. Amb això entono la meva culpa per part dels mitjans de comunicació. Crec que els mitjans de comunicació encara no li presten l'atenció que caldria per convertir una situació o un projecte que potser ja ha deixat de ser emergent, però que s'ha d'igualar l'esport i el futbol, en aquest cas, femení. Necessiten més atenció, fer-les més visibles, fer més visible tot el que passa en el futbol femení. Quina seria la solució? Si establir quotes als mitjans de comunicació per parlar de futbol, clar, és que te n'adones que a nivell simplement d'informatius, l'atenció que li prestes Tarragona Ràdio, TV3, Televisió Espanyola, al futbol femení és molt poc. Per tant, no em semblaria malament establir quotes, com es va fer en el seu dia amb la música en català, per fer visible tota la feina i perquè no tingui fer un projecte que jo crec que és imparable, però dependrà en bona mesura dels mitjans de comunicació que vagi de manera més ràpid o no.
0: Creus que els clubs aposten realment per la seva secció femenina?
2: En el moment que es va posar de moda, sigui per la selecció espanyola de futbol femení o pel Barça, va bé com la falera dels clubs per apostar pel futbol a femení. Clar, no es pot crear de la nit al dia un equip de futbol sense haver treballat abans la base o el futbol femení formatiu. Jo em començaré a creure tots els clubs que aposten pel futbol femení quan també de manera paral·lela aposten per la formació de les dones en el futbol, que no quan es creen equips de futbol amb objectius de pujar de categoria, amb un projecte a cura, a termini. Jo crec que s'ha d'aprofitar el boom que hi ha hagut del futbol femení, el creixement de les fitxes federatives, apostar per la formació i sense pressa, però sense pausa, fer que això vagi calant.
0: Ja per acabar, un somni?
2: Un somni de la tele esportiu, no? A mi m'agradaria, a nivell femení, que hi hagués un equip de bàsquet femení a la màxima categoria del bàsquet, com el Cedis, com el Barça, com el Girona, això a nivell esportiu, i a nivell professional, doncs tornar a explicar un ascens del Nàstic o més una temporada del futbol professional. La Champions del Nàstic, m'imagino que X periodista de Girona li preguntes fa 5 anys i tampoc no s'imaginava que algun dia estaria explicant partits del Girona de Champions. Per què no? Doncs alguna fita esportiva del Nàstic, sí.
0: Gràcies, Tere, i per molts anys narrant i explicant què passa a casa nostra.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Més de 30 anys de professionalitat, d'amor per la seva ciutat, pel seu Nàstic i per la ràdio, però també 3 dècades de companyerisme i de pensar sempre en el col·lectiu. La Tere és un referent per moltes i també per mi. Així que, Tere, si ens escoltes, gràcies per la teva amabilitat sempre i pels teus consells. Per molts anys explicant, esperem victòries del nostre Nàstic. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més. L'hora del podcast.

Hola, què tal? Això és Swing de Comarques. Jo sóc l'Edu Bargené i estic a l'estudi GES a Solsona i avui conversaré amb l'Helena Cases. L'Helena Cases és una músic que ha format part de Fundació Antoni Manero, la percussió. Va fundar el grup de folk i electrònica Pomada, el seu alter ego de pop trist, que es diu Conchita, l'Angelina i els Moderns, un tribut als 60, i actualment dos princeses barbudes. Amb ella hem parlat de l'ofici, dels seus pares que eren músics, del Lluçanès, de Sabadell, de Gràcia i de moltes coses més. I hem acabat tocant junts la cançó Al darrere la nevera. Ella la veu estupenda, magnífica, amb una interpretació molt maca. Ho podeu escoltar al final de la conversa. Ens veiem allà, doncs.

0: Márquez, un podcast d'Eduard Jané.
1: Què tal, Helena? Com ha anat el viatge?
2: Bé, aquí, bé, quina carretereta, Bueno, bé, bé.
1: T'has posat per Serrateix, eh? Per...
2: Sí, sí, sí. Mira, no coneixia, sempre... Jo quan vinc de Manresa i vaig cap a casa, giro a la sortida que posa Viver i Serrateix, i Navàs. I no havia vist... No havia estat mai a Viver i Serrateix, i avui he tingut el plaer de conèixer-ho.
1: Jo tinc un avantpassat, que era fuster de Cardona, que va fer que es deia Josep Artigues, que va fer la porta de l'església.
2: Uau, ja l'he vista? Sí,
1: encara hi és, eh?
2: I és gran aquella església? Bueno,
1: sí,
2: m'ha sobtat.
1: Sí, bueno, de fet, tenim com es diu, l'inventari de guardo aquesta fusta, va guardar la fusta durant 10 anys, llavors anar explicant una miqueta com l'encàrrec que li van fer, cap al 1800 llargs, i sí, encara està a la porta allà a l'església, vull dir que...
2: Uau, i a més allà, pensa, no tenen cobertura, eh? Perquè és com on se m'ha mort el mòbil i no...
1: I a més el nom Serrateix, que deu ser una serra de teixos, però... Bueno, no sé, eh? Està tot ple de pins, vull dir que devien ser altres temps, quan...
2: Quan hi havia teixos.
1: Quan hi havia teixos allà. Bé, gràcies per estar avui aquí i conversar una estona sobre música i territori a Swing de Comarques. Com hem dit, avui tenim Helena Casas. I bé, entrem a la primera secció, que parlarem una miqueta dels teus orígens i del mestratge i de tot plegat, amb aquesta secció que es diu Tradició Personal.
3: Tenim Swing, Swing de Comarques. Tenim Swing, Swing de Comarques.
0: Tradició Personal.
1: Tradició personal és un breu recorregut pels orígens i els teus mestres o aquelles persones que t'han marcat d'una manera artística o personal. Llavors, la pregunta és, tu vas néixer al barri de Gràcia, a Barcelona, i ets filla de músics.
2: Sí.
1: Es dedicaven a la clàssica.
2: Sí, el meu pare és director de cor i la meva mare ha sempre cantat en corals. I bé, si em preguntes, que crec que m'ho preguntaràs, que quins va ser els meus primers mestres, doncs són ells, perquè ells assajaven a casa meva. Ai, a casa, clar, assajaven a casa. Llavors jo tinc el gran record d'estar fent deures i anar sentint un quartet vocal que anaven allà cantant. I després el meu pare sempre estava estudiant i amb el tocadiscs allà, i ell estava allà dirigint amb una partitura i un tocadiscs posats, i això és, jo crec que és el que més m'ha fet aprendre.
1: Clar, tu això ho has vist 24 hores durant tota la teva vida, no? I exactament a què es dedicaven? Un era director i l'altre era...
2: Cantant. Sí.
1: I tota la vida es van dedicar a la música, al 100%.
2: Sí.
1: Clar.
2: Sí, sí. El meu pare va fer alguna altra feina per viure, però finalment, quan ja... no sé, ara potser m'equivoco, potser amb 40 anys... doncs va poder agafar-se una excedència i llavors ja ser professional de la música i prou.
1: I com es diuen o estan...
2: Sí, el meu pare es diu Jordi Casas, va dirigir l'Orfeo Català, va fundar la Coral Càrmina, després va dirigir un cor a Madrid, etc. I encara està jubilat, però segueix dirigint coses també a l'estranger i de tot. Perquè ell no en sap d'estar-se quiet a la seva vida. La seva passió és estudiar.
1: Clar. I la mare?
2: I la meva mare, doncs, cantava en una coral, a la Càrmina, després va passar a cantar a l'Orfeo Català i després al cor de cambra del Palau de la Música.
1: Mm-hmm.
2: Sí, m'he oblidat d'aquest. Aquest era com el més... Potser no és el que econòmicament dongués més, però recordo que el meu pare m'havia comentat que era el que havia aconseguit més professionalitat.
1: Mm-hmm. I, pues sí, per casa teva, llavors passaven... Hi havia un ambient de sobre taula bohemi, vull dir,
2: No, perquè és que, clar, el meu pare en realitat va haver de treballar des dels 16 anys i no va poder estudiar música.
1: Mm-hmm.
2: Ell va ser totalment autodidacte, va tenir amics com el Salvador Mas, director d'orquestra de la OCB, que li va fer quatre... Vull dir, com a col·lega, ensenya'm alguna cosa d'harmonia, saps? Com així. Però el meu pare, com que és molt... Bueno, som tots bastant autodidactes a casa meva. Tu ja ho has vist amb el meu caràcter.
1: Però això ens agrada, eh? És un de comarques...
2: Doncs sí.
1: Això ens agrada.
2: Ell, doncs, en va aprendre... em va aprendre d'anar-s'hi ficant i anar preguntant als qui tenien al voltant. I després de treballar tot el matí en una feina que no li agradava, doncs llavors es posava a estudiar i a dirigir corals i a muntar corals.
1: I tu llavors has passat pel conservatori, sí que tens...
2: Sí, em van obligar, clar. Ells, com que no van poder gaudir d'estudiar música així reglada, doncs ens van torturar a mi i a ma germana. I jo, com que sóc la gran i no sé dir que no, als grans ens passa que és com més difícil dir que no, doncs vaig estar allà torturada pel conservatori i per culpa del conservatori quasi deixo la música, perquè jo vaig dir, creu i ratlla, no vull saber res més, això és una tortura.
1: I què estudiava?
2: Vaig fer piano, 8 anys de tortura de piano i no en tinc ni idea sí, sí. I no... I sí, perquè a més el Conservatori del Bruc de Barcelona no era un lloc adequat per una nena de... que hi vaig començar amb 7 anys i
1: clar.
2: Allà on, no sé, jo m'ho passava molt malament. Em sentia com que no odiava la música
1: clar. Així.
2: Però després ja de més gran, una amiga meva em va dir, ai va, acompanya'm, tu que saps una mica de música, acompanya'm que fan un taller de percussió en un centre cívic de Barcelona. Jo ja estava fent la carrera de filologia catalana i, ostres, allà vaig pensar, ostres, això és molt divertit. Saps? Em vaig com... Sembla una tonteria perquè jo només l'acompanyava, jo no volia fer el taller. Però, clar, em resultava superfàcil perquè... Ens feien fer un ritme, però clar, jo ja sabia quin... Ja en el meu cap tenia el ritme com escrit,
1: clar.
2: No? Llavors, clar, no, ja el podia tocar, i podia, encara que fessin altres coses. I em va agradar tant que li vaig preguntar al professor que donava el taller que si es podia fer més cosa, i ell em va recomanar, apunta't al taller de músics. Llavors em vaig apuntar al taller de músics. Vaig estudiar percussió cubana.
1: Vale, perquè...
2: I gràcies a això...
1: Si jo t'anava a fer la següent pregunta, que és que t'he vist tocant la pandereta, per exemple, o en vídeos en directe a YouTube o a les gravacions dels teus projectes, i tens molt ritme. I vaig pensar, dic, hòstia, com camina... No sé, vaig veure un... Sembla que era un documental de Pomada, crec que era, o no... O en algun vídeo, tocant la pandereta amb molta solvència, no? Llavors, clar, pensava, hòstia, ve d'uns pares clàssics, està tocant aquest canvi, o sigui, aquest canvi de línia editorial... A casa, com ho van rebre, van dir, doncs genial, música més moderna?
2: No, a casa meva no hem estat gaire de comentar el que fèiem, llavors no. Realment
1: parleu,
2: no tenim gaire relació.
1: Vale.
2: Potser ara de més grans ja n'hem agafat més, però
1: vale.
2: Jo realment no he comentat mai el que feia. Perquè... Encara que porti quasi 30 anys, doncs ha quedat una mica com si ho fes de hobby.
1: Ha quedat.
2: Però jo ho faig...
1: Bueno, no ho fas de hobby.
2: La meva principal...
1: Clar.
2: No és la font d'ingressos, però no vol dir que no ho faci. Per mi és el que més m'interessa.
1: I com a oient i persona que escolta els teus discos, no ho fas de hobby, ho fas de veritat, perquè si no,
2: bueno,
1: a l'altra banda
2: faig...
1: hi hauria...
2: Sí, però gràcies a no fer-ho per guanyar-me un sou... Tinc més llibertat
1: clar.
2: A l'hora de fer el que vulgui i no m'haig de cenyir que sigui comercial o que vengui. Potser
1: clar.
2: Per això no m'hi he pogut guanyar la vida.
1: Per això que parlaves de casa teva, diguem, d'explicar-vos o no les coses, m'ha fet molta gràcia quan has dit lo de que ells assajaven a casa teva. Això ha sigut un lapsus, però ha sigut com...
2: Un lapsus fort, eh?
1: Com això és casa meva i ells...
2: No sé, sí, sí.
1: Molt bé, doncs anem a parlar de l'ofici, ara que ja estàvem començant a entrar, amb aquesta secció que ve a continuació i que es diu Bèstia de Càrrega.
0: Bèstia de Càrrega.
1: Parlem una mica del que estàs comentant ara, del preu a pagar o també del benefici, que és voler-se i poder-se dedicar a la música... Tot i que suposo que ja devies veure en el balanç general a casa com anava, si no tenies aquest privilegi, diguem.
2: Sí, sí, sí.
1: A què has hagut de renunciar en el pla vital o material per ser músic? Què creus que hauries fet o que hauries tingut si no t'haguessis dedicat a això?
2: Ostres, no em puc imaginar la vida sense haver-me dedicat a això. Això per començar. Després et volia comentar, que és molt curiós, és que a mi el que em va passar és que vaig començar com... així, com una broma... Perquè jo primer vaig tocava les congues, les tombadores, es diuen, i En Pomada vam començar així. Que toquen... Volen algú perquè vagi a tocar a la Festa dels Castellers de Sabadell. Jo no tocava ni la pandereta. Jo, les meves dues tombadores, i també tenia unes castanyoles i un güiro, i vam estar allà tocant unes cançonetes, que el Carles Velda amb l'acordió, i jo així amb la percussió, però... I llavors vam passar a fer cançons, llavors jo vaig voler deixar les tombadores i vaig passar-me la pandereta, i de cop vam començar a tenir concerts i que ens pagaven. I finalment jo vaig deixar la feina, perquè clar, tenia tanta feina. O sigui, de dilluns a divendres treballava en una feina i després tenia concert divendres i dissabte.
1: Quina feina era la que feies de dilluns?
2: Mira, treballava... És que sembla una mica així rimbombant, però l'Institut Municipal d'Educació, però jo feia de secretària. O sigui, trucava, feia documents, i trucava a les escoles... Justament era la secció de música, llavors alguna vegada havia de fer alguna partitura, però això va ser... era anecdòtic.
1: Normalment, vas deixar aquesta feina?
2: No em relacionava amb coses de música. Sí, vaig deixar aquesta feina perquè, clar, a l'estiu ja teníem... És que ja va ser una bogeria. Va haver-hi un estiu que teníem de vegades 15 bolos seguits, o sigui, un any de 100 i pico bolos. I llavors jo vaig dir, doncs que bé. O sigui, no va ser que jo volgués guanyar-me la vida, és que la vida se'm va guanyar, la música, i llavors em donava de viure. Llavors jo vaig dir, home, a més jo gastava molt poc perquè compartia pis i només estava tocant. Sí, és que és molt pràctic ser músic quan fas d'ofici artesà d'animar festes. O sigui, també m'agradava explicar amb això que has dit, bèstia de càrrega, doncs la càrrega era animar... els joves, val? Sí que hi havia una mica de missatge, i per part meva sempre busco alguna cosa que sigui una mica artística, o sigui, alguna cosa que no he fet. No repetir-me mai. Clar. Per això, quan ja ho repeteixes tot, llavors jo acabo i canvio de projecte. Però va ser realment... vaig aprendre el que es diu ofici. L'ofici de tocar. I em va agradar moltíssim. Perquè, a més, ho vaig fer al costat del Carles, que ell també n'estava aprenent en aquell moment... I ell és realment un músic d'ofici.
1: El Carles,
2: Ell s'ha quedat fent aquest ofici, jo, en canvi, he volgut ser com a artista, perquè són diferents. Jo, a mi, repetir no m'agrada.
1: Però tu, després de Pomada, que com deies, animaves potser més la festa amb els de la gent més jove, després has passat amb Conxita, que és un projecte totalment al contrari.
2: Sí.
1: És pop trist, és més melancòlic. Quan feies Pomada, tu t'hi senties a gust, diguem? Vull dir, pel contrast dels dos projectes, que pot ser que diguessis, hòstia, estic fart d'animar la festa, vull fer alguna cosa més... Bueno, el que deies ara, no més artístic.
2: Sí, jo estava farta d'animar la gent, però tampoc farta, perquè a mi m'agrada i m'ho passava molt bé. Jo m'ho passo molt bé quan estic fent música i arriba la reacció a la gent que tens a davant. Això és meravellós. Però no va ser un salt de dir s'acaba Pomada, comença Conxita, sinó que els últims temes de Pomada, n'hi havien com sis, que es diu sis temes, que no el vam fabricar amb disc, però que va sortir penjat. Allà ja es veuen unes quantes cançons que vaig fer jo, que eren com lentes, amb unes lletres ja més poètiques, ja toquen temes, doncs potser més íntims, més de reflexió, no? No tant de... I aleshores va ser quan, clar, el Carles, amb molt bon criteri, em va dir, home, Helena, però això no ho podem fer en directe. I clar, jo, com que no ho podem fer en directe? Jo ara tinc ganes de fer això. Ja, però la gent associa Pomada amb un grup de festa i per això ens han contractat, no? És clar. Veritat, érem un servei, era un servei de... Com qui toca la gralla i ha de fer que pugi al castell, doncs nosaltres havíem de tocar i que la gent ballés. I per això... Realment, les últimes cançons de Pomada ja són molt conxetístiques.
1: I aquesta visió que tens ara, a bote pronto, que es diu a toro passat, l'hauries canviat? O sigui, hauries sigut més pràctica de dir, no, pues vale, això és el que funciona, segueixo amb Pomada amenitzant la festa?
2: No, perquè no, hauries... jo quan una cosa ja la sé fer, tinc el defecte que no la vull fer un 10.
1: Va,
2: jo amb un buit, jo sense esforç, ja tinc un buit. No, perquè jo no sóc gaire bona, llavors ja m'hi puc allà esforçar, no trauré mai un 10.
1: Però vull dir que, quan ets més jove, a vegades tens aquesta l'arrogància de la joventut, no? De dir, ara vull fer una altra cosa, això, no sé què. I llavors, poder quan ets més gran, dius, pues, potser allò molava, no? No ho sento.
2: No.
1: Perfecte.
2: No era arrogància, era... És que ja m'estava sortint d'aquella altra manera.
1: Yeah.
2: Ja, és que no ho pots evitar.
1: És natural, sí, sí.
2: Ja tocava, no sé. Et fas gran i jo vaig anar cap allà. Home, sí, clar, de vegades penso, ostres, vaig tenir molt valor de deixar una cosa que funcionava molt, que donava de menjar i que, a més, et donava èxit i prestigi. Mm-hmm. Perquè costa molt trobar concerts quan no és una cosa així... demanada, no?, que has d'anar tu a vendre.
1: I... Bueno, estem parlant d'un grup que tenia per mi diversos hits, però el Maria Mercè és un...
2: T'agrada aquesta, eh? Aquesta t'agrada, eh?
1: És un estàndard del real book català. És com si fóssim americans, seria una cançó d'aquestes típiques que toquen de jazz, però en el cas de més música popular o folk. Aquesta cançó, qui la va escriure, realment?
2: Mira,
1: quina és la veritat?
2: Me'n recordo perfectament, a més. Va venir el Carles amb l'acordió i va dir, mira què he fet, la tornada, i ja està, ell tenia això. Llavors jo vaig dir, home, a veure, aquí podem agafar aquests dos acords, i llavors jo m'hi vaig inventar la melodia, que amb la lletra, i llavors de sobre de les, del na-na-na, que era el ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, que és el mateix, la part instrumental, i la tornada, doncs vaig fer servir el tros que havia portat el Carles i el vaig convertir en una tornada.
1: I llavors l'estrofa, el...
2: No, això...
1: Això va sortir.
2: Jo vinc de la música... Bueno, vinc de la música clàssica, però havia fet música tradicional cubana, amb la percussió, el meu professor em va gravar molts cassets, i llavors això és un tip, i li vaig dir al Carles, home, doncs aquí es pot fer una cúmbia. I amb lletres és... És típic.
1: Doncs és un temasso, un temasso. Anem a parlar d'Angelina i els Moderns, que és un dels altres projectes que fas i que realment és molt interessant perquè és una revisió del jazz dels anys 60, 65, 70, realment catalans, on es van fer uns discos i unes gravacions amb uns artistes i uns arranjadors i uns temes, i hi havia una elegància increïble a Catalunya en aquell moment, musicalment, tot aquest jazz que veu revisitar. Explica'ns una miqueta com va anar això.
2: El període Angelina i els Moderns va ser com un luxe, com una cosa paral·lela que un passatemps... com molt ben fet, perquè és que a mi m'agraden les coses per passar-m'ho bé, m'agrada aprofundir-hi. Però no és que sigui cap mena d'experta ni res, sinó que vaig trobar que era una música molt xula i com que jo sóc bastant camaleònica, que, clar, no ho hem comentat, però un dels meus primers grups, jo vaig ser la primera percussionista del grup Fundación Tony Manero.
1: Hòstia,
2: Canallà tocava les congas, sí.
1: Hòstia.
2: És abans de la pandereta. És quan, bueno, després vaig anar a tocar en un grup, en un grup de música de rumba de Gràcia, que es deia Son d'aquí.
1: Mm-hmm.
2: Bueno, i del Son d'aquí, per això vaig conèixer el Carles Velda, perquè el noi que tocava les pailes era bateria d'un grup de Tex-Mex, de la xaranga revoltosa, que és on el Carles hi tocava l'acordió.
1: Vale.
2: Ja, és que... És com
1: no,
2: els llocs on he viscut. És una mica complicat tot. Doncs no, el de Ye-Ye ha sigut així com un passatemps que crec que jo no estava a l'altura, perquè jo no sóc cantant, no tinc tècnica vocal, ni... Hi ha alguns moments que hi havia algunes cançons en banda, de veritat, que allà foto un m'escanyo que encara em fa vergonya, però ens ho vam passar molt, molt, molt, molt, molt bé. I després del primer disc vam gravar una cosa que es diu Gran Reserva,
1: sí,
2: no sé si estàs al cas.
1: Sí, no, el tinc.
2: Que són molt xules, eh?
1: Sí, sí.
2: Aquella del Masoni és molt guapa, aquella cançó. Mm-hmm. A mi m'encanten aquestes cançons, però musicalment no hi vaig posar gaire part. Era més la part teatral, s'hauria de veure en directe. Era un grup als directes.
1: I, bueno, parlant del teu actual projecte, dos princeses barbudes, amb en Marc Mercè de soci, clar, aquí... Quina música feu? Perquè l'article que vas fer per la directa i a la teva web hi posa que la música per nens no existeix. I llavors, què feu? Feu un músic?
2: No, es diu música apta.
1: Apta?
2: Sí. Vale. Llavors, explico apta, doncs, perquè la pot sentir qualsevol persona, gran o petita, i en concret, si és petit, doncs no diem coses com molt enrevessades a nivell de les emocions o espiritual o de l'existència, no? Són com coses, doncs, ja, un escarpat. Són com coses concretes que poden ser més difícils. A veure, també hi ha humor, que no tothom... No tothom pot entendre la broma, potser, però...
1: Bueno, això,
2: però
1: això
2: si no l'entens, no passa res. Vull dir que tu pots sentir-la i...
1: Això és una mica una constant, no?, en la teva música, perquè justament amb Conxita també sembla que tot pugui ser més melancòlic, però sempre hi ha un punt d'ironia. En tot el que fas hi ha un punt d'humor o d'ironia, no?, en
2: l'obra. Sí, potser jo sóc així, però de vegades aquesta ironia és molt seriosa.
1: Clar, clar.
2: Potser a Conxita, de vegades m'ho prenc massa seriosament, però...
1: Però vull dir que al final l'humor és un grau d'intel·ligència, diuen, no? Com bueno, és una manera
2: jo sóc super, super, super, super fan del Quimi Portet.
1: Mm-hmm.
2: És el meu ídol. Vull dir, a les escoles, en lloc de llegir Verdaguer, hauríem d'estar llegint les lletres del Quimi Portet, perquè, clar, ell ho fa així de broma, de vegades amb aquella veu que fa, hi-hi-hi-hi, però diu unes coses que no són de broma. Hi ha bromes, però hi ha altres coses que són precioses.
1: Bueno, doncs amb les princeses encara, vull dir que porteu uns quants discos i aneu girant, és potser un projecte dels més llargs que has tingut,
2: sí,
1: no?
2: Sí, és el projecte més llarg que he tingut.
1: I això és, serà així la resta de
2: no,
1: la teva vida? O...
2: No, em sembla que s'està ja acabant.
1: No, sí?
2: Sí, sí, sí.
1: Però esteu tocant bastant, no?
2: Sí, però no toquem prou. És que, clar, fer un disc ens costa molt, ens costa l'últim 3 anys i no ens dona concerts. És que no trobem concerts, no tenim feina. És un rotllo, no sé, perquè jo trobo que ja, no és una música difícil, no són unes lletres buides, sinó que són unes lletres, bueno, les hem treballat molt. És que a mi aquest tema sempre m'ha interessat molt, això de la glosa, les síl·labes, la rima, les figures retòriques,
1: mm-hmm.
2: Bueno, el doble sentit...
1: Clar, això ja és molt, no?, perquè, per exemple, quan parleu del neolític, del caçar, de...
2: Hi ha aquests, o sigui, hi ha temes, aquests temes també...
1: Estàs parlant de política...
2: També, sí.
1: Bastant. També. Almenys jo, al escoltar els vostres discos, molts cops sento...
2: Sí, bé,
1: no?
2: Clar, tothom té una opinió. Llavors, sense voler, les coses que dius, sempre s'hi veus reflectit. Bueno... En el Yeye no gaire, però...
1: Clar. I per quan un disc sota el nom d'Helena Casas?
2: Sí, però es dirà... Potser... Sí, vull començar amb Helena Casas Canta Conxita per començar a escalfar.
1: Vale.
2: I després...
1: O sigui, realment culminaràs, diguem...
2: Culminaràs
1: al final.
2: Sembla que m'hagi de morir, no?
1: No, però aviam, també... No som joves, diguem.
2: Ah, no, ja, però...
1: Hi ha una trajectòria al darrere, no? I jo trobo que una de les coses que em sobten una miqueta de la teva trajectòria és que sempre has tingut un grup, per dir-ho així, no? Mai, encara que fossis tu, sota un pseudònim, però...
2: Sí, no m'agrada això de posar nom.
1: Però quan el posis, si és que el posis... Hi haurà un punt que diràs, vale, si he de fer alguna cosa a Helena Casas, ha de ser aquest estil de música.
2: Sí, és que Conxita era Helena Casas, en realitat, perquè hi havia lletres que les feia jo,
1: sí,
2: sobre
1: Conxita
2: coses meves. No és com... amb les Barbudes, potser hi ha lletres que les faig jo, però no són sobre coses que em passen a mi, ni la meva opinió. Bueno, sí, la meva opinió, però no són sobre coses de la vida, o
1: clar,
2: existencials, o de... profundes, no? Són coses... La meva opinió sobre per què els escarbats... que és una opinió que l'he treta de llegir, no l'he treta de que jo opino,
1: clar,
2: com a científic, no.
1: O sigui que el més semblant a Helena Casas seria Conxita,
2: sí,
1: el que representa,
2: sí,
1: més, no? Molt bé, doncs anem a parlar una miqueta de la teva terra, de la teva pàtria, tot i que n'hi ha moltes, com veurem, però amb aquesta secció que ve a continuació sabrem per on has anat vivint.

0: Terra de Marca.
1: Doncs estem aquí a Swing de Comarques parlant amb l'Helena Cases, a GES, als estudis GES a Solsona, i anem a parlar de la marca, del territori, una miqueta que has xafat i que està impregnat en la teva música. Vas néixer a Gràcia i abans has comentat que vas formar part de grups de rumba i diferents grups per la zona de Gràcia, a Barcelona, però després també Sabadell és un punt important en el mapa de la teva trajectòria musical i vital. Això d'anar pujant al riu, com va ser, com vas acabar a Sabadell?
2: Sí, em fa gràcia perquè la gent de Sabadell, hi havia molta gent que deien, no, nosaltres la nostra aspiració és anar a Barcelona. Per què? Per què has vingut a viure a Sabadell? No, això no els hi entrava al cap. Jo els hi deia, doncs, espera't, perquè jo realment vull anar a viure en un lloc més petit. A mi, al ser de Gràcia, clar, els meus avis ja hi vivien, i a més era quan Gràcia era una vila. I realment la meva iaia em va dir, no, tenia una amiga que es va casar, llavors se'n va anar a viure allà baix i ja no ens vam veure més. I jo li vaig dir, allà baix, o a Tarragona? I diu, no, a Barcelona. Clar. O sigui, ella considerava, jo realment Barcelona no la conec gens, jo només conec Gràcia, però quan jo era petita, realment hi havia la patataire, la gallinaire, la plaça, que és la plaça de Vendre, els carrers, jo no sé com es diuen, perquè és on hi ha l'escola, on hi ha la casa de la iaia, si no... era com un petit poble, i a més, jo sempre he parlat d'una manera que, no sé, la gent em deia, que ets de poble? I jo dic, no, perquè a Gràcia la gent parlava com jo estic parlant ara, com podeu sentir, és un català central, doncs, que no està... No sé, es pensen que a Barcelona es parla com en castellà o, o més amb accent castellà, però és com parlo jo a Barcelona. I clar, si em deies de poble, doncs mira, al final sí que sóc de poble.
1: No preveus tornar?
2: No,
1: o sigui,
2: no.
1: És que ets barcelonina, de veritat.
2: No, gens. Perquè Sabadell ja era massa gros, llavors vam anar a viure en un poble molt petit, sempre, i ara visc ja en una masia, o sigui, que no fa de masia, que és reformada i és molt petit, era el graner allò, en realitat. Però jo estic allà envoltada de bosc, els meus veïns són pagesos, són ramaders, i estic la mar de bé allà. És com el millor lloc on he viscut mai. Que la senyora gran, que són quatre generacions, els nostres veïns, i cada cop que em veu em diu, però tu ja t'agrada estar aquí? I jo, sí, aquí a mi... Doncs, si a tu t'agrada, la teva família s'hi quedarà. I
1: clar,
2: és com, no sé, jo ho necessito. Necessito...
1: Però Gràcia segueix sent la teva pàtria, per
2: dir-ho. No.
1: No? Ja no?
2: No.
1: O sigui, si d'alguna manera t'haguessis de morir demà...
2: No, perquè...
1: No diries, necessito tornar...
2: No la reconec, ja no és un poble, és una ciutat, i una ciutat està molt plena de gent, està molt bruta, no hi ha espai, o sigui, la plaça on jo jugava, allà no queda ni un metre quadrat lliure, està, hi ha tot de terrasses, de bars, bícings, i sí, un espai molt petit, que allò és com, sembla un pi picant, com per als gossos, però és pels nens. O sigui, els nens estan allà dins d'una mena de gàbia. Home, doncs no. Jo abans només era un lloc i jugàvem a futbol i a frontón, a la paret de l'església, i ara no és un lloc respirable. És que...
1: I llavors Sabadell, perquè vas escollir-ho tu, t'hi va portar...
2: M'hi va portar... Mira, el Carles Vela ja no hi vivia, però com que jo havia conegut a molta gent d'allà de Sabadell, casualment jo ja havia acabat la carrera de filologia i volia apuntar-me a fer disseny gràfic. I m'havia inscrit a un FP de la Llotja, però també la feien a Sabadell, en una escola d'arts d'allà, i uns amics del Carles, que jo ja coneixia, amb qui havíem fet les samarretes i em van ajudar amb el disseny del disc de pomada, perquè jo el vaig dibuixar però encara no sabia fer anar un ordinador, i ells em van dir, nosaltres també ens hi hem apuntat, perquè malgrat ells ja en sabien, doncs s'havien apuntat per tenir el títol, i en canvi jo no, jo em volia apuntar per aprendre a fer

0: Home.
1: van tocar aquí a Solsona, no?
0: Bueno, són de Solsona.
1: No,
0: Sí,
1: no,
0: han
1: no, no,
0: tocat
1: però que,
0: sempre.
1: saps que van fer aquell concert de les absentes?
0: Sí,
1: Que
0: jo...
1: és que jo vaig dibuixar el cartell
0: Vale.
1: perquè conec el
0: Ah, vale, sí, el
1: Xavi.
0: Xavi Puig, clar.
1: Sí,
0: Aquí estem
1: tot ja,
0: començant
1: home,
0: a...
1: aquí estem fent una mica de Solsona Time.
0: Sí, vale. Sí,
1: Em va
0: el
1: fer... Em va
0: directori
1: fer...
0: del Cardener...
1: Exacte, em va fer
0: Exacte.
1: il·lusió ser la dibuixant del
0: Clar.
1: pòster. No sé si el vas veure o...
0: Sí, no vaig poder anar al concert,
1: Ah.
0: però sí que recordo que van tocar justament a Freixenet, a Riner. Després de Sabadell vas pujant, comentàvem que havies anat a Sant Martí de les Galloles,
1: Sí.
0: i després al Penedès,
1: Sí,
0: després...
1: això va ser per qüestions de... Hi havia una escola que ens agradava molt, també hi teníem uns amics, i allà ens hi vam estar 3 anys. I llavors vam canviar, vam anar a una altra escola, que també hi teníem uns amics. És que som catalans, en general.
0: Clar, podeu fer el foraster, però en família, no? Com o sigui, el
1: Sí,
0: programa del foraster.
1: jo realment és que no em sento d'enlloc, però em sento de Catalunya, això sí.
0: Llavors, quin, en
1: Dels
0: el teu
1: Països
0: cas,
1: Catalans.
0: la pregunta seria quin racó, com a un visitant, amb alguna persona de Catalunya mateix, per exemple, quin racó recomanaries, o quin espai, o quin lloc, dius, aquí representa el meu imaginari, ja tinc, ja sigui la meva obra o com amb la meva vida, m'imagino aquest lloc ideal, quin seria?
1: El Lluçanès.
0: Però és on estàs ara, vols dir que no
1: Sí,
0: estàs condicionada
1: però és que de
0: pel
1: cop
0: moment?
1: és veure allò que tenies al cap.
0: Ja.
1: Sí, però és que s'assembla molt a molts altres llocs de Catalunya.
0: El Solsonès,
1: M'ha
0: s'assembla molt al
1: encantat,
0: Lluçanès.
1: el viatge, el caminet aquest.
0: Sí, sí,
1: Molt,
0: sí.
1: molt farista, què, eh? Hi ha
0: Sí.
1: molts trossos
0: Sí,
1: que no hi ha
0: serrateix.
1: res, que només hi ha bosc. M'encanta.
0: Sí, no, és que al final el Solsonès també és una mica això, que és un espai que no és increïble, però és tan natural i tan normal de
1: Ah,
0: com
1: no.
0: eren els espais.
1: Per mi el Lluçanès és increïble. Per què? Perquè a mi no m'agrada molt l'alta muntanya. I per exemple, llocs com Arsèguel o així, que tens la muntanya tan... A mi
0: Exacte.
1: això em fa vertigen.
0: A mi també.
1: Llavors, m'agrada més la Segarra perquè és tot pla, però tan conreat, trobo a faltar el bosc.
0: Correcte.
1: No m'agrada viure en un lloc que tot sigui bosc, perquè el bosc a mi m'engabanya. En canvi, el Lluçanès és com... Hi ha un tros de... És que vivim entre... Hi ha un conreu, però hi ha un bosc. Hi ha un troset... Les muntanyes són presents a tot arreu, però a una distància
0: Lluny. Bueno, estàs definint el Solsonès, també.
1: Els de la vista cansada no podem tenir la muntanya aquí,
0: Però
1: l'hem de tenir.
0: estàs definint el Solsonès.
1: Doncs
0: Potser
1: mira, el
0: hauràs de venir
1: Solsonès també
0: a viure el
1: m'agradaria.
0: Solsonès.
1: I a
0: Que
1: més és que...
0: veus el Pirineu allà, al nord del Solsonès, perquè tota la
1: Perfecte.
0: comarca és... A mi també, aquestes muntanyetes que pots veure l'horitzó. Al final has de veure
1: Sí,
0: l'horitzó.
1: jo necessito,
0: Jo també, perquè
1: sí.
0: si no... Però la Segarra podies, ja és massa. A mi m'agrada molt la
1: Massa,
0: Segarra, però...
1: massa. Sí,
0: És
1: penso
0: massa, és
1: igual.
0: massa playa.
1: Coincidim. Aquí ara és quan jo i l'Eduard ens estem fent una encaixada de mans. No ho esteu veient.
0: Bé, doncs anem a tocar junts, perquè sovint de
1: Ah!
0: comarques hi ha una part d'actuació en directe dels estudis jazz, i anem a tocar una cançó que no és... O sigui, és teva, però no és teva, perquè la lletra és del Janot Vila, que és de Sabadell,
1: Sí?
0: amb qui també has fet altres cançons com a lletrista,
1: Sí?
0: i la música és de Sidney Miller. És un guitarrista, això, de jazz? No.
1: És un... Clar, jo la vaig conèixer en un disc de música brasilera d'un quartet que es diuen MC Quartet i és com... En veritat és una bossa nova.
0: Bueno,
1: Però
0: però
1: jo la vaig canviar
0: estem
1: molt.
0: parlant
1: I
0: de
1: la lletra també, al
0: Al darrere de
1: darrere.
0: la nevera,
1: Sí,
0: que és la cançó que
1: sí, sí.
0: interpretarem, del disc amb lletra petita de Conxita. Estem parlant d'això. Digues, o sigui, la música, la melodia és teva.
1: No, no,
0: No és...
1: és d'ells, és
0: És
1: d'ells.
0: d'ells, eh?
1: Sí,
0: Vale.
1: sí, sí, sí.
0: I el quartet i l'arranjament que hi ha de corda en la gravació original?
1: Ah, l'arranjament és del meu cunyat, el Jordi Mercè,
0: Vale,
1: que
0: doncs
1: és un
0: està,
1: músic
0: és molt guai.
1: d'Igualada.
0: Doncs està molt bé. I això ho fas de col·laborar amb lletristes, com en aquest cas el Janot Vila, i...
1: Més aviat no és una
0: O és...
1: col·laboració, jo els hi robo directament. No, són amics de Sabadell, són d'una colla. Jo a Sabadell, quan vaig anar-hi a parar, va ser perquè hi havia una, com tot una associació cultural que ens diem la Sèpia Verda, i en allà hi tinc uns quants amics, i hi ha molts músics, lletristes, molts dibuixants, aquests dissenyadors gràfics que t'he dit, que jo hi vaig anar per estudiar també amb ells, amics, gent que porta, fa reviure la música tradicional en les festes populars, a la festa major alternativa.

0: És com una gran família.
1: I aquesta, la sèpia verda, has dit, sí. Això encara segueix en
0: sí.
1: peus, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Tots ja grans, però seguim allà.
1: Que bé.
0: Bueno, doncs... jo ja no hi visc, però els vaig mirant i de tant en tant em comunico amb algú d'ells.
1: Doncs molt bé, Elena, moltes gràcies per aquesta conversa i aquesta estona.
0: A
1: i anem a fer una cançó.
0: Molt bé.
1: Una cançoneta i mos anem. No? Doncs gràcies per venir avui al Swing de Comarques i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
2: Swing de Comarques, un podcast d'Eduard Gené.

plaça, o un moment perdut, intentant trobar-te, com aquest balcó, l'esperança estesa, o la llum del sol, com la teva sort, la que mai espera, o les nits de

Encara no saps si sóc bo, encara no saps si calculo els meus actes buscant una retribució. Encara no et dic si sóc bo, encara no saps si sóc bo, encara no saps si dedico la força sobrint les meves accions. Cap a una banal subsistència o si estic perseguint algun bé superior. Mira.

sap si sóc bo. Encara no he dit si sóc bo. Encara no sap si em domina la manda, si estic espatllat per la por. Encara no he dit si tinc l'ànima pura o si em metgen les baixes passions. Encara no saps uns minuts, necessito que lloïs aquesta cançó. Encara no he dit si la joia dels altres em porta només alegria o em fa brollar dins un verí, una metgina, una forma sutil de dolor.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet, que us acompanyarà durant aquesta propera hora. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla, la Marina Saborido Figuera i el servei tècnic de l'emissora. El podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
3: Avui és divendres 12 de desembre i com ja falta poquet per al Nadal, en el programa d'avui hem inclòs una sardana amb aires nadalencs i com sempre us diem, escoltarem composicions de diferents estils. D'entre elles no en pot faltar una d'una compositora. Així mateix hem escollit dues sardanes del repertori de la ballada d'aquest diumenge passat, 7 de desembre, que va tenir lloc a Mollet. També complirem amb les vostres peticions i us informarem d'algunes de les activitats sardanistes per als propers dies. Comencem amb el nostre o el vostre espai sardana.

0: La primera composició que hem escoltat avui és Obligada de Cobla. L'autor, nascut a Sabadell l'any 1916 i on hi va morir el 2006, és en Josep Auferil i Costa, el qual està considerat com un dels compositors de sardanes més coneguts i populars. La sardana en qüestió és Ofrena als sardanistes. Es va estrenar el 1969 i la interpretació ha sigut de la Cobla Jovenívola de Sabadell.
1: Com us hem dit, a la presentació d'aquesta edició de l'Espai Sardana d'avui, gaudirem de dues sardanes de l'exitosa ballada d'aquest diumenge passat, 7 de desembre, amb la Lluïsos Cobla, que va tenir lloc a la nostra ciutat. La primera, de l'instrumentista de contrabaix, director de Cobla i compositor de sardanes figuerenc, en Jaume Cristau i Brunet, Colla Figueres, estrenada l'any 1962. L'escoltem amb un enregistrament de la Cobla Miravent.

0: Colla Figueres, d'en Jaume Cristau i Brunet, amb la Copla Miramar.
1: A continuació, recordar-vos que si voleu recuperar algun dels nostres programes, els trobareu a la pàgina web de Ràdio Mollet i al Facebook i Instagram d'Espai Sardana. Dir-vos també que en aquestes pàgines d'Espai Sardana publiquem fotografies i vídeos, alguns 360 graus, on podreu veure imatges de les activitats sardanistes on anem.
0: I dir també que per fer-nos qualsevol comentari o petició sardanista ens podeu trucar al número del contestador al 93 570 68 66 durant l'emissió del programa de divendres i dissabte o bé enviant-nos un correu a espaisardana@gmail.com. Però volem puntualitzar que aquest és l'últim contestador d'aquest any. Tots els divendres i dissabtes hi haurà programa sense contestador, que tornarà el proper 9 de gener de 2026.
1: I la segona sardana de les dues escollides del repertori que vàrem poder ballar diumenge a casa nostra és del compositor i intèrpret de flabiol de la Lluïsos Cobla, en Ferran Carballido i Enric. El nom d'aquesta composició, amb la qual vam gaudir molt, és Va, xiula. I abans d'escoltar-la interpretada per la Copla Mediterrània, en Ferran, el seu autor, ens farà una petita explicació sobre ella.
2: Hola a tothom, sóc Ferran Carballido i la sardana que us presento avui es diu Va, xiula. I per què es diu així? Doncs perquè jo sóc flabiolaire i al llarg de la meva trajectòria m'ho han dit molt això, perquè hi ha músics que tenen ganes de començar quan abans i acabar quan abans, és a dir, anar per feina. Va dedicada als dos trompetistes de la meva cobla, el Jaume Coma i el Joan Miquel Giró, i el Jaume concretament m'ha dit molt aquesta frase. I és una sardana molt especial per mi, no la considero la millor que tinc perquè és de quan jo encara no tenia ni un estil propi. Es va estrenar a l'agost del 2024, però la vaig fer molts anys abans, quan jo era adolescent, 17-18 anys tenia, però en aquell moment va anar molt malament. La vaig portar en un assaig de cobla i allò no anava bé perquè jo no tenia els coneixements necessaris d'harmonia i instrumentació. Llavors vaig sortir d'aquell assaig fet pols i amb una decepció que per cert me la veia venir i vaig destruir els papers manuscrits. Però què va passar? Doncs que els anys van passar i jo recordava perfectament tota l'estructura i la melodia d'aquesta sardana. I finalment, a l'agost del 2024, d'excursió per la Vall de Núria, pujant cims, vaig dir, saps què? Li anem a donar una segona oportunitat. I això vaig fer. Es va estrenar al cap d'uns dies i va anar molt bé. I és una sardana de repertori, curta, balladora, alegre, que es toca molt. I considero que té certa gràcia. A mi, fins i tot jo dic que n'estic content. Una abraçada a tothom.

0: Salutació i sardana d'en Ferran Carballido i Enric. El seu nom, va xiula, i la copla, la Mediterrània.
1: Hola, Mercè. Una mica sorpreses ens has deixat. No coneixíem aquesta faceta teva de cantar cançons andaluses. Ets tota una artista. També dir-te que et vam trobar a faltar a la ballada de sardanes de diumenge. Doncs bé, per a totes les amigues, per a tot Mollet, per a felicitar les concepcions i assumpcions, per a nosaltres, també per a tu, i per a que tothom siguem ben feliços, posem una sardana cantada tal com ens demanes. El nom, avui he tornat, d'en Pere Bergoñón i Raventós, i harmonitzada i instrumentada per en Josep Maria Roglan. Estrenada l'any 1994 a Molins de Rei, l'escoltarem enregistrada per la Copla Montgrins.

0: Mercè, era avui, he tornat, d'en Pere Bergonyón i Reventós, i harmonitzada i instrumentada per en Josep Maria Roglan, la Cobla de Montgrins.
1: Us volem dir que la propera setmana us hem preparat un programa una mica diferent. Com bé sabeu, molts de vosaltres, Mollet, al llarg dels anys, ha comptat amb un bon nombre de compositors de sardanes. En l'actualitat, tenim en Pelegrí Bernial, en Santi Escura i en Jaume Boix. Ens ha fet il·lusió fer-li una entrevista a en Jaume, a casa seva, on a part d'escoltar sardanes seves, coneixerem unes anècdotes que creiem us agradaran, perquè formen part de la història sardanista, no solament de Mollet.
0: Amb aquesta informació finalitzem la primera part. Ens retrobem en pocs minuts.

0: Festa Major 2026.
1: Ràdio Mollet us ofereix l'agenda de les activitats previstes per avui dimecres 12 d'agost. A les 12 d'aquest migdia, les colles ensenyant la llengua. Serà el Mercat Vell, és una activitat que organitza Òmnium Cultural de la mà de la colla Torrada i Morada. A les 6 de la tarda tindrà lloc el Tapes Xuxes Tour amb Tamfest. És una activitat que organitza la colla Morada. A l'inici es farà a la plaça de l'Església. Una hora més tard, a les 7, Castellers de Mollet torna a fer un assaig especial de Festa Major al Centre Cívic Lera. A les 7 hi haurà l'assaig de gralles i tabals, mentre que als castells l'assaig s'iniciarà a les 8 del vespre. A 8:15 hi hauran jocs gegants i jocs d'iniciació a la boxa. És una activitat que organitza la colla Morada i que tindrà lloc a la plaça Pau Casals. A les 9 del vespre es farà la invocació del Moll Fer. Serà a Can Gomà, la cruïlla de l'Avinguda Jaume I amb el carrer Castelau. És una activitat de la colla de Torrats, col·labora l'antiga bodega Segalers. També a les 9 del vespre es farà el sopar Morat a la plaça Pau Casals. Concretament l'organitza la colla Morada, com no podia ser d'una altra manera. A 10:15 de la nit, però en el Mercat Vell, amb entrada lliure, hi haurà un concert torrat amb esbarzers. Hi haurà servei de sopar i barra disponible a càrrec de la colla dels Torrats. Per la seva banda, la colla Morada celebrarà la seva nit petarda amb el show Drac d'Astra Bomb, serà la plaça Pau Casals, a partir de 10:45 de la nit. I ja per acabar, en el Mercat Vell, el Clan X de la colla Torrats farà, doncs, el Beer Pong de Clan X.
0: Festa Major 2026.
2: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
3: Quina és la millor cançó de la història?

Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts a la segona part de l'Espai Sardana, d'avui divendres 12 de desembre.

0: La Narcisa Freixas i Cruells va néixer a Sabadell l'any 1859 i va morir a Barcelona el 1926. Fou una de les primeres dones que es dedicaren a la composició a Catalunya. Va ser autora de cançons catalanes i cançons infantils, que van ser premiades a la Festa de la Música Catalana. Va fundar a Barcelona la Coral Mixta Cultural Musical Popular, la qual va actuar en asils, hospitals i presons, i també va escriure sardanes. La que hem escoltat fa uns moments porta per nom Dolça Catalunya, i la cobla que sentíem és la Mediterrània.
1: L'amiga Maria Companya aquesta setmana ens demana una sardana per al seu marit i el seu fill, que el mateix dia fan anys. Moltes felicitats de part nostra. També per a les seves amigues i per a nosaltres, tot desitjant a tothom un bon Nadal i bon any. Maria, i què et sembla si també li dediquem aquesta sardana a la Carmen Pacheco, una bona sardanista que ens va deixar recentment, tal com ens ho vas fer saber. Escoltem, doncs, el Pla dels ocells de l'any 2005, és d'en Carles Rovira i Reixac, i la sentirem amb la Salvatana.

0: Maria, esperem t'hagi agradat el Pla dels ocells d'en Carles Rovira i Reixac amb la interpretació de la Salvatana.
1: De l'enyorat Joan Lázaro i Costa és la llum que portes dins. Sardana que hem escollit per a que la Montserrat Oliveres li dediqui a la Pepita Quintana, desitjant es millori i a tothom. A veure, Montserrat, si t'agrada aquesta sardana que gaudirem amb la principal de la Bisbal.

0: La principal de la Bisbal, amb la llum que portes dins, d'en Joan Lázaro i Costa.
1: A continuació, l'Espai Sardana us ha seleccionat algunes de les activitats sardanistes per als pròxims dies.
0: Dissabte, 13 de desembre. Concert a Barcelona, 6:45, a l'Auditori Sant Martí de Provençals, amb la Cobla Marinada. Diumenge, 14 de desembre. Ballada a Barcelona, 11:45, al Parc de la Guineueta, amb la Cobla Marinada. També a 11:45, ballada a Mataró, a la plaça de Santa Anna, amb la Ciutat de Girona. Ballada a Gavà, a 11:45, al Parc de la Torre Lluc, amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Ballada a Sabadell, a 11:45, a la plaça de les Dones del Tèxtil, amb la Nova Vallès. Audició a Cornellà de Llobregat, a 11:45, a la plaça de l'Església, amb la Cobla Maricel. Ballada a Sant Cugat del Vallès, a 12:00, a la plaça de l'1 d'octubre, amb la Cobla Mediterrània. A Palau, Solità i Plegamans, ballada a 12:00, a la Masia de Can Malla, amb la Cobla Vila d'Olesa. També a 12:00, ballada a Cardedeu, a la plaça Sant Joan, amb la Lluïsos Cobla. Doble ballada a les Preses, a 4:45 de la tarda, al Centre Cultural, amb les cobles La Principal del Llobregat i Mongrins. El 27è aplec de Barberà del Vallès, a 5:00, al Pavelló i és la Romànica, amb les cobles Ciutat de Terrassa i Sabadell. Concert a Esplugues de Llobregat, a 6:00, a la sala Joan Brilles de l'Avens, amb la Ciutat de Girona. Concert a Sabadell, a 6:00, al Teatre Principal, amb la Juvenívola de Sabadell.
2: La següent sardana escollida per al repertori d'avui és del mestre Josep Cassull Serra. Estrenada el 44è aplec de la Bisbal de l'any 2006, és una composició de lluïment de tenora que està dedicada a la memòria d'en Conrad Saló i Ramell, que aquest mes de desembre, concretament el dia 4, va fer 119 anys que va néixer a Granollers. Escoltem la principal de la Bisbal amb la sardana Cum laude al mestre.

0: la principal de la Bisbal amb la sardana obligada de tenora d'en Josep Cassú i Serra, cum laude al mestre.
1: I ja hem arribat a la fi del programa, d'avui divendres 12 de desembre, que repetirem el dissabte dia 13, dia de Santa Llúcia. I com ja es respira la flaire de les festes de Nadal, què us sembla si escoltem una sardana que es va estrenar a Olot l'any 1992 d'en Francesc Camps i Comelles, que es diu Ressons Nadalencs? Som-hi amb la Copla Ciutat de Girona.

0: d'en Francesc Camps i Comelles és Ressons nadalencs, amb la interpretació de la cobla Ciutat de Girona. Ja sabeu, si us ve de gust, ens podem retrobar la setmana vinent aquí mateix i a la mateixa hora. I us aconsellem participeu d'algun dels actes sardanistes que es fan arreu o bé escolteu sardanes. Sereu de ben segur més feliços. Us desitgem una plàcida i feliç setmana. Salut,
1: sardanes i seguim!

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.
2: Bon dia. Benvinguts al combat dels poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez, amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui dediquem el programa a Frederic Soler, que es feia conèixer com a Serafí Pitarra. Va néixer l'any 1839 i va morir l'any 1895. Avui serà un programa divertit perquè aquest senyor escrivia... Tenim un llibre d'ell d'obres de teatre i són obres de teatre còmiques, o sigui, se'n burla de coses i tal. La que vull llegir avui és el Castell dels Tres Dracs. El senyor aquest, quan escrivia, el seu català original, a part de que és molt antic, també és d'una època anterior a la Reforma i a Pompeu Fabra, i està ple de castellanismes i construccions que avui dia no s'usen, i l'edició que jo tinc ja està una mica, ja està compensat. Si de cas, ja mirarem d'evitar les coses que siguin molt flagrants, que per exemple deien busteros en lloc de dir mentiders i coses així, escrivia. Però això avui dia ja no toca dir-ho. I aquest Castell dels Tres Dracs és una història d'aquelles dels llibres de cavalleria antics, tipus Don Quixot. Una senyora, em sembla que es diu Flora, si no recordo malament, sí, Flora, representa que la rapten els moros i la volen anar a salvar, i al final de la història resulta que els que l'han raptat no eren els moros. Com que és una obra de teatre en vers, però clar, l'espai de diàleg més curt, no, d'això us aniré llegint els fragments que són més llargs i que formen un poema en si mateix. Aquí parla Manfred. No em creia jo que els guerrers fossin una gent així. Romàntics sempre en ses coses. Creia, exceptuant molt pocs casos, que perllà en els matalassos tenien fulles de roses. Que si menja un menestral, un barber, diguem, o un sastre, una polla o bé un pollastre, ells menjaven pau reial. Per aquest estil, sols pensant, creia sempre mentiders els que em deien que els guerrers no ho feien tot digne i gran.

Com veieu, el poema té un to així molt divertit. Ha de parlar un personatge que es diu Ganyota, que menciona, segons ell, un tal Mambrú, que si molts recordareu que hi havia una cançó que parlava en castellà que deia Mambrú se fue a la guerra. Doncs jo crec que deu ser el mateix personatge. A mi em va dir un tal Mambrú que tenien 30 potes, es refereix als dragons, als dracs. No sabent ja el rei que fer, és perdut, va dir en el poble. Quan tot plegat surt un noble i els hi diu, jo el mataré. I després, un personatge que es diu Ganyota intervé i diu això. M'acaso amb ronda, vull dir rabarrabasavi. Com que el valor no hi valia, tothom deia, què farà? Fins que l'últim va arribar de matar-los el gran dia. Avisa tots els poblets, fa encendre aquí prop fogasses i es presenta a les bestiasses tot vestit de mirallets. Però varen ser els treballs quan a dintre dels miralls hi van mirar els tres dracs, tots atordits com anyells, que eren al veure-ho, pensaven, molts altres dragons que anaven allí dintre contra d'ells. S'acobardeixen d'això, reculen, el noble avança i me'ls enfila amb la llança com per fer l'ast d'un capó.

Ara ja hem vist més o menys de què va els personatges i entrem directament a quan expliquen el personatge Manfred explica quan han segrestat Doña Flora. Els moros corrents fugien, portant Doña Flora al braç. Quan al pati amb els guerrers ens trobem de l'embossat. S'ha trebat una batalla. Els moros per fi han triomfat. I en el moment que fugien amb Doña Flora a cavall, ha caigut el llamp al pati que, com sabeu, ha incendiat les màrfegues dels guerrers, el paller i uns pots i bancs. I llavors, de seguida, baixa d'aquí l'embossat, amb el pendó i aquells nobles que duien estrenyacaps. I posant-se l'armadura i muntant tots a cavalls, darrere d'aquells vils àrabs han corregut com un llamp.

i torna a parlar amb en Fred, explica quan perseguien els moros. Tot ahir i tot avui fora han estat corrent pel camp i han tornat mullats com peixos, farà cosa de mig quart, portant fang fins a la gola, dos presoners ben lligats i un gran cistell de cargols que hauran collit al tornar. I ara el Manfred continua amb les seves explicacions sobre el segrest. Mi senyor, li han preguntat per com eren els moros i si eren molt terribles. Mi senyor, de tot hi ha. L'un, sí, és un moro terrible, alt i gros com un gegant. L'altre, no. És un pavana que crec que el van agafar ahir a la nit quan sortien perquè portava amagats dos llençols i una olla vella, que es creu d'aquí que aquí ha robat. I

I ara continuem amb el Parlament del Baró, que diu així. Continuem, nobles barons. Com ja sabeu, Doña Flora no s'ha pogut trobar enlloc, presonera d'algun moro de parquets en contorns. Si és per malícia, en pa i aigua la tindran un quarto fosc, clavant-li allí, com ells solen, quan volen dar un càstig fort, canyetes dintre les ungles, que és un turment horrorós. Que jo sàpiga això de les canyetes de les ungles, perquè és perquè Europa no es portava en aquella època, però bueno. I continua dient sobre la senyora Flora, que estan parlant d'anar a salvar-la, i un diu que si no la salva un altre, que la salvarà ell. I el baró diu, és formosa, per si es troba i no la coneixeu tots, és formosa, lleial als guerrers, com un àngel bufador. Els seus cabells són tan rossos com és l'aigua amb xarop. Els seus ulls oberts li brillen com els d'un gat quan és fosc. Si així és hermosa de fora, més hermós a dins té el cor. Si sigués fruita, seria el barcoc de pinyol dolç. No ha de salvar-se, guerrers, dama de tal belles dots? I llavors els pregunta si volen salvar-se i tots diuen sí, sí, sí.

Ara sentirem una cançó típica valenciana que porta per títol El tio Pep se'n va mudo. I la sentirem per Paco Muñoz, que és un cantant que va estar durant molts anys renovant i fent i tornant a posar en l'escena totes aquestes cançons que s'haurien perdut sense ell. Aquesta cançó explica una història divertida d'aquest tio Pep i la sentirem sencera.

Bé, doncs, continuem amb l'obra de teatre El castell dels tres dracs, de Serafí Pitarra. Ara que se disposen a sortir a salvar a Doña Flora, resulta que fora que senten una olor d'això, que si senten que hi ha no sé què, el cas és que els cavallers agafen por i no s'atreveixen a sortir. I llavors, un tal Godofred diu que, a veure, que això no pot ser, que han de sortir i els hi proposa que el d'ells que salvi la noia s'hi casarà. La noia ja tenia promès, però bueno. Godofred. Pot influir en tants braus guerrers sols al sentir-se una olor? A les armes, via fora, el pendó dels tres dacs, els alaps fugir no poden, perquè per tot estan tancats. I és llei de cavalleria de la dama el vencedor. Qui és que sols per ser l'espòs d'ella no es llança al camp com un lleó? Via fora, qui la porti és d'ella espòs. I això els engresca i se'n van a salvar-la.

I ara ve quan Frederic, que és el promès de la Flora, s'assabenta que els altres han anat a salvar-la i que qui la salvi es casa amb ella. El baró diu: corrent, doncs, ja que us altera, sabreu que ara tots els nobles són a recórrer aquests pobles per salvar la presonera. I que ja que vos no ho feu, tenim l'ordre ja donada que el que la porti salvada serà avui el marit seu. I el Frederic està fora de si, diu que no pot ser, que no pot ser, que no s'ho pot creure, i diu: com un llamp no enfonsa el món, doncs jo me n'hi vaig. Jo salvaré la promesa, o bé moriré en l'empresa derramant la sang a raig. Noble, buscaré la dama. Nubi, buscaré l'esposa. Amant, buscaré l'hermosa, que en mi encès d'amor la flama. Podeu dir que ni el món és si ara no la porto amb mi.

I en això que arriba una carta de Doña Flora i Frederic la llegeix en veu alta. Amat Frederic, no puc dir-te a on estic presonera. Si bé t'adorada, espera que això ho descobreixis tu. Però salva'm de seguida, perquè si a les 6 no em salves, ja pots dir que sóc a fer malves. El rei moro se m'endú. Aquí estic molt ben cuidada, cor que vols, cor que desitges. M'avorreixo, he fet 2 mitges des de que m'han tancat. Però si em trobes, tu paciències, perquè saps que el dolç m'agrada. A les 6, morta o salvada, no ho oblidis. S'ha acabat, diu. I aquesta és la carta.

I després que han salvat la dama, cosa que el salvament ara l'explicaran, Doña Flora explica com ha anat la cosa. Com que no és molt apartada ma habitació, per decoro, no duia patge ni criada. Quan aquí a la raconada veig una ombra i era un moro. Lluitar sola no podia i no va passar, potser, el temps d'una Ave Maria que el moràs, ai, ja corria portant-me a mi colliver. No sé el temps que vaig passar desmaiant-me a cada pas. Només sé que en tornar amb mi, dintre un quarto em vaig trobar, trista, sola i sense sossec. Sola, presa per gent tosca, mon patir ha passat la ratlla. Dintre d'aquella estança fosca he sofert més que una mosca quan l'agafa la canalla. Però al fi es gira la clau, obren la porta amb catxassa i veig entrar amb pas suau un moro com un Sant Pau amb una llarga barbassa. Tot arrossegant l'espasa se m'acosta. Jo, esclar, tremolo. I ell, el tenassa, va començar a tocar l'asa.

Doncs ara Doña Flora, com que no li han entès molt bé què volia dir de tocar l'asa, explica que el rei li havia dit que tornaria a les 6 i que havia de tenir el pagament d'ella. I Doña Flora continua explicant. Pensar com vos escriuria, em trec del monyo una agulla i punxant-me amb sang escric el paper al meu plomulla. Plego el plec sense fer butlla i poso el sobre a Fadrich. Ningú per dur-la tenia, més guaito jo per la torre, veig un borni que venia. La tiro i gràcies, Maria, cap a dur-vos-lo ja corre. Però el fi a cop d'esperar i no venia ningú, i jo allí cop d'aguantar, passaven bous i bestiar, i cap d'aquells eres tu. I llavors ma trista sort se m'ha presentat terrible, i enmig del lloc tan fort em ve una idea, la mort i el suïcidi. I ara Doña Flora explica com ha intentat suïcidar-se. Perquè primer s'havia apuntat amb el boix de la cotilla. L'hora no m'era arribada. Se li trenca el punxó. I diu, veig el balcó, el cel imploro, m'hi tiro i sort desgraciada, que m'he quedat enganxada amb el clau de penjar el lloro. M'he desmaiat, no sé el fi del demés, no en tinc memòria, fins ara que em trobo aquí. I un altre personatge que es diu Waltero acaba la història. Jo acabaré la història. Quan fa poc d'aquí hem sortit per una senda extraviada, molts passos he dirigit i la senda m'ha conduït fins a una torre arruïnada. Pensant si allà dins guardada podia estar en Carme Terra, i fixo jo la mirada i la veig d'un clau penjada sense tocar cel ni terra. Corro, els segons m'eren hores. Semblava penjada així, fora del barcó aleshores, que allí venguessin senyores i ella demostra servís. Truco a la porta, re, el tonto, l'esbotzo d'una patada. Surten moros, els atonto, i en menys temps del que ho conto, queda la dama salvada.

Bé, doncs, ara ve quan han trobat els pretesos moros que havien segrestat la noia, i resulta que el moro ho explica qui és així. Entre tot el poderós bajà Sidi Metalí, demana-la un picotí de benediccions per vos i que els àngels cels volàtils vos ho cobreixin amb saleta. I venia d'ambaixador i ells no tenen res amb nosaltres. Llavors, parlant, es descobreix que no són moros de debò, que són gent que fa teatre i feien una farsa, com diu, fan la farsa titulada La fada enfarbalanada i El fantàstic fesoler. Hi hauran festes tan cabals, cucanyes, i hasta se sap que es llevarà més d'un cap tocant gusles i atabals. A tot això, el Fedric, que és el promès de la noia, està tot atabalat perquè al final qui l'ha salvada no és ell i ell s'hi vol casar. I seguint amb tot això, el Godofred, que és el tutor de la noia, descobreix que ha estat ell qui l'ha raptada per salvar-la de que la volien, no la volien deixar casar amb el Fedric o li volien fer alguna cosa a la noia perquè era l'hereva de molts diners. I llavors ell fa veure que la segresta el moro perquè així deia que diu que la salva de tot l'altre. I quan estan parlant d'això, en el moro uns el volen matar, els altres no, un s'exclama que un cristià vulgui salvar un moro, i llavors ve quan es destapa i es veu que és mentida i que és un cristià que portava barba postissa i tota la pesca. I el moro diu: era farsa, sí senyor, els moros, la presonera, el senyor, que és Don Gualtero, el director era, més per Déu, deu-me el perdó. I la Flora està tota contenta i s'abraça en el Fedric. I el Fedric s'embraça amb ella i li diu: vida meva. I d'aquesta manera, doncs, tot el Gualtero, que era qui l'havia segrestada, li volia fer mal, i no la volia ser, perdó, no l'havia segrestada, li volia fer mal i prendre-li els diners, doncs es queda horroritzat perquè s'ha descobert tot, i el baró a l'exilia i l'ordena que se'n vagi a Palestina, que en aquella època estava en guerra igual que ara, bueno, igual que ara no, eren les croades, i ara és una massacre directa, però estava malament. L'envia cap allà, i la senyora Flora es casa amb Fedric. Bé, doncs, fins aquí l'obra aquesta bufa, que el mateix autor l'anomena Gatada, que vol dir poca soltada, una broma, de Frederic Soler, àries Serafí Pitarra. Que passeu molt bona setmana.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
3: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

0: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
1: El racó dels animals. Un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
2: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Benvingudes i benvinguts al Parlem de Cuina. Avui compartim temps de ràdio amb la cuinera de Gallecs, la Marina Dunyach. I ja sabeu, i si no ho sabeu, us ho diem, que aquesta temporada anem de fira en fira. Eh?
1: Sí.
0: Sí? Molt bon dia, Marina.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: I bona fira.
0: Això, perquè darrere de les fires, la gran majoria hi ha doncs, un producte darrere. I aquest és el cas de la fira que n'hem parlat, de les fires que n'hem parlat fins ara i de la que parlarem avui també. Per cert, també salutacions d'en Sergio Guardeño, que està als controls tècnics i de so, i que sempre li encarreguem que ens busqui allò una música, que se digui allò amb el tema que tractem, i avui jo crec que ha triat allò un autor que està molt lligat.
1: A Gallecs.
0: A Gallecs, sí, és que parlarem de Gallecs. I també us saluda qui us parla, Emma Balea. Marina, parlem de la Fira de l'Espelta.
1: Parlem de la Fira de l'Espelta.
0: Escolta'm una cosa, com va néixer aquesta fira? Per què es va recuperar l'Espelta a Gallecs?
1: Doncs a Gallecs tindríem que fer una mica d'història, no? Sabeu que hi ha una expropiació als anys 70. L'agricultura que hi havia en aquells moments era una agricultura circular que hi havia de tot, des de blat de moro, blat... Es feia molt blat Montjuïc en aquells moments, saps? Llavors hi havia civada, hi havia ordi, o sigui, era molt per l'alimentació dels animals que tenien les cases, no? Però aquesta agricultura desapareix, aquesta biodiversitat desapareix quan hi ha l'expropiació i amenacen que en 6 mesos entraran les màquines als teus camps. I llavors què fa el pagès? Molts marxen i altres els que es queden, doncs el que fan és fer desaparèixer les vinyes perquè ja les vinyes ja s'arrenquen, tot desapareix, diguéssim, fins i tot les mines d'aigua. Tampoc es cuiden, i llavors es fa monocultiu, no? Què vol dir això? Doncs un gra darrere l'altre, un cereal darrere l'altre, no? Com s'alimentava la terra? Doncs s'alimentava amb fertilitzants químics, o sigui, càstig total a la terra, no? I llavors, esclar, es va anar tota aquella biodiversitat que hi havia, ja us dic, als anys 70 i endarrere, doncs es va perdre, i llavors es fa monocultiu i càstig la terra, perquè la terra necessita aireiar-se, canviar de producte, val? I aquella, llavors no, perquè era que mínim inversió perquè no sabies si recolliries, no? Això any darrere any, d'any darrere any. Però arriba que arriben nous aires, no? A partir del 2000 arriben nous aires i continuem igual, eh? Continuem no tinguem cap concessió de les terres, no sabem segur què passarà amb les terres, però entre gent jove a fer de pagès i pensem que ja és hora de renovar aquestes terres de Gallecs, no? Que al mig del Vallès, no? I anem a veure un productor al Bages, el Pep, que ja començava a fer aquests blats antics, aquesta recuperació de blats antics, que són blats bàsicament per alimentació humana i que s'havien deixat de conrear perquè són poc productius, però molt i molt i molt bons per l'alimentació humana,
0: salut.
1: No? Per la salut, no? Que ja parlarem el per què, no? I llavors, doncs, ens en ven 18 quilos. Vam anar a veure la seva finca, diguéssim, que està allà a prop de Berga, i vam anar a una colla de pagesos, no? Bueno, i sempre van de fa 25 anys. Ja ens veiem diferents, ja que sí. I ens en ven 18 quilos d'aquesta espelta que ell ha començat a conrear amb pocs quilos i de mica en mica ha anat fent quilos. I doncs diu, només en tinc 18. I amb aquests 18 quilos vam començar a conrear l'espelta. Mm. Primer per veure si realment la terra de Gallecs l'assimilava bé i era lo productiva que tenia que ser l'espelta, vale? I, hòstia, miracle. Què ens
0: clar, perquè, clar, Berga i Gallecs, doncs hi ha una orografia diferent, no?
1: Hòstia, doncs es produeix la gran sorpresa en què va molt bé, va molt bé, i en què ens donen ja molts quilos, no? Aquests 18 ens fan ja molts quilos, tants quilos que l'any següent ja fem que dues finques comencem amb el procés ecològic, perquè sigui ecològic té que ser 3 anys de neteja de terres i després tens la certificació comunicació, doncs ja comencem a demanar, i ja comencem a demanar amb ecològic, doncs perquè començar a fer, comencem amb espelta, eh? Aquest cereal s'adapta bé a gallec, s'adapta bé, i per tant se segueix conreant l'espelta. I així ens comença la història.
0: La història de l'espelta, sí, amb el territori
1: amb el territori de gallecs. A partir d'aquí, a gallecs el que s'havia fet als anys 50, dues varietats, que era Montjuïc i Montserrat, també. I eren dues varietats de blat, no tan antigues, però també eren, també podia, ara mateix se'n fa pa, d'aquest del Montjuïc. I quins avantatges té l'espelta per a la nostra salut? Doncs n'hi ha una que és fàcil d'entendre, no? O sigui, l'espelta, i n'hi ha més, que els enumerarem, però vaja, aquests blats fa que viuen amb nosaltres com 7 o 8 mil anys, eh? O sigui, sobretot a la Mesopotàmia, venen de per aquell cantó. Què vol dir? Que el cos humà, la persona, ho té molt assimilat, això. Ja està amb nosaltres. El nostre cos el reconeix de seguida. I el fet de que quan tu te'n passes una cosa i el nostre cos el reconeix, no posa cap resistència a saber què és el que t'estàs menjant, per tant, allò ajuda molt a la digestió. I, esclar, si ja fa 7.000 anys que viu amb nosaltres, no? Encara que aquí no s'havia cultivat espelta, és igual, eh? Perquè el ser humà és tot junt, evoluciona junt, no?
0: Sí, sí.
1: Tot nova humanitat, no? Doncs, esclar, per això és tan important l'espelta i aquests blats antics que s'estan conreant, perquè el nostre cos va ser meva i, per tant, ens ajuda molt, molt a la digestió. Mai tu menjaràs una llesca de pa d'espelta i diràs, que se m'han posat les orelles vermelles perquè no, la digestió no se m'acaba de fer. No et passarà mai. No et passarà mai. Perquè, és veritat, pam, t'ajuda a la digestió. No. Després té una altra propietat que és molt important, l'espelta. Hi ha tres tipus d'espelta,
0: sí, perquè després en parlarem, clar.
1: Sí, que sempre... sí, però sí. Volia dir una particularitat, sí, d'aquests tres tipus d'espelta, que és una característica que tenen les tres, és que tenen doble camisa. Què vol dir? Ells tenen el gra i a sobre té una altra protecció. Imagineu-vos això què vol dir. No hi pot haver contaminació de res. O sigui, és una cosa neta. Té doble protecció. Per tant, el pagès, quan agafa 100 quilos d'espelta del camp, llavors la té que despellufar, sí, té que treure aquesta segona camisa, sí, que us deia, i després només li queden 60 quilos. De 100, 60 i 40 són pallofa. Amb això vull justificar allò que diuen, que car, no. Té el preu just. Imagineu-vos, primer, que no és tan productiva com un blat d'aquests híbrids que corren por ahí. I segona, que la feina que té a despellufar, bueno, i llavors, que, però esclar, quina cosa més neta t'estàs posant en el teu cos, que és una, que no està contaminat de res, no està hibridat per res, perquè s'ha protegit ella mateixa.
0: Mm-hmm. I dèiem allò, que hi ha tres tipus d'espelta.
1: Sí,
0: hi ha clar, tres tipus. I escolta'm una cosa, bueno, després ja entrarem, no? Perquè, clar, dèiem, és una farina i sempre ho associem allò amb el pa,
1: sí,
0: però hi ha diferents maneres de treballar l'espelta.
1: Sí, hi ha tres tipus d'espelta, que és la primera, l'espelta triticocum, que en diuen, que és la que té més gluten. Totes tenen poc gluten. Una altra cosa que afavoreix el nostre cos. El nostre cos necessita un límit de gluten, però no excessiu, i si no, com és que hi ha tanta gent que té ara al·lèrgia al gluten...
0: Sí.
1: Perquè hem menjat coses que no ens han malaltit.
0: Ah, sí, ara diuen que ja no és al·lèrgia, és intolerància.
1: Bueno, a la paraula més... oi que ens és igual, Emma?
0: Sí.
1: Però com és que has fet intolerància? És que segurament has menjat alguna cosa que no tocava. Com és que no hi ha cap xino que tingui intolerància a gluten? Mm. Perquè hem menjat arròs. O sigui... i segurament que també mengen algun tipus de blat. Però l'abundància, doncs, ens han malaltit, no? Mm-hmm. Doncs l'espelta, una altra característica que té és que té poc gluten. La que en té més és aquesta, el que t'he dit, la primera, que és aquesta que es fa servir per fer pa, bàsicament. Uh-huh. Vale? Després hi ha l'espelta bessona. L'espelta bessona és un blat dur. I quan és un blat dur, serveix per fer pasta. Uh-huh. També es pot fer pa, té menys gluten, encara que la primera, i serveix per fer pasta. I després ve l'estrella, que és l'espelta petita. L'espelta petita. L'espelta petita, Us dic el mateix, eh? També té camisa. O sigui, imagineu-vos d'espellufar això, eh? Despellufar vol dir treure, jo suposo que tothom ho entenem. Quan tu despellufes, treus, com si traguessis la primera camisa, però després et queda la pell, eh? Aquella pell marró queda, eh? No queda blanc, eh? Bueno, i l'espelta petita gairebé no té gluten, en té molt poquet. Per aquestes intoleràncies que tu dius, doncs no es recomana. No es recomana. Però fixeu-vos bé si és bona, que els alemanys que la busquen per tot el món en fan farinetes postnadons. Imagineu-vos quina cosa més delicada, eh? L'espelta petita, i llavors hi ha hagut forners que han intentat fer pa, però els hi costa molt, perquè, esclar, no puja, perquè té molt poc gluten. Ni siquiera a vegades barrejades amb un floret.
2: Estava escoltant allò quan parlem de pa i aquests pans, estic pensant en el Xavier de l'Antic,
1: sí,
2: no? que en treballa
1: molt. I després l'espelta petita, doncs, nosaltres la promocionem doncs, com a menjar, com un cereal, com que tu mengis un cereal. O sigui, no oblidem que l'arròs no arriba aquí fins al segle XIX. Per tant, tot el que hi ha darrere del segle XIX, no ens pensem que la gent era tonta, no. Feien guisats amb cereal. Hi ha a Mallorca, encara es conserva el que en diuen la paella de la terra. No, l'arròs de la terra, en diuen arròs de la terra, i ho fan ara encara, i ho fan amb cereal, amb cereal. O sigui que això, fins abans del segle XIX, ja es feia servir el cereal per cuinar, per barrejar, per posar en les escudelles, etcètera, no? Escudelles barrejades. O sigui que, i llavors això, com a aliment, és una cosa boníssima i la pots fer servir o bé per fer una sopa, o per fer una amanida, o per fer com si féssim una paella, però en lloc de posar-hi arròs. Hi posaríem espelta. Evidentment, res, 2 minuts, no és el mateix tractament culinari l'arròs que l'espelta petita. L'espelta petita es té que posar en remull tota una nit i després bullir-la 40 minuts, va bé? I llavors afegiràs allà on tot ho vulguis que vagi. També tinc que dir que l'arròs agafa el gust, la diferència, perquè a vegades la gent ho pregunta. L'arròs agafa el gust del que té el seu entorn, no? Si has posat peix, l'arròs tindrà gust de peix. Si has posat carn, gust de carn. No, l'espelta petita manté la seva personalitat fins que te la menges.
2: És molt autèntica.
1: És molt autèntica i manté la seva personalitat fins que, o sigui, tu fas una paella de verdures, que és el que farem a Gallecs el dia de la fira, que ara en parlem, sí, és molt bo, eh? Però saps, tu et poses a la boca i saps que allà hi ha verdures i espelta.
2: Està bé. S'agrada l'espelta petita. Es comercialitza? És a dir, podem trobar...
1: Sí, es comercialitzava a l'agrobotiga de Gallecs. Bueno, ara de moment està tancada, a veure si quan ara la tornen a obrir en tornen a tenir.
2: A veure si...
1: El dia de la fira en tindrem.
2: El dia de la fira, anem a parlar de la fira. És el dia 23.
1: És el 23, eh?
2: 23 de novembre. Ja podeu agafar calendari i marcar-ho allò...
1: I som-hi, no?
2: Sí, i llavors, què és el que farem a la fira?
1: La fira, doncs, és promocionar el cereal, no? I aquest cereal, que és d'alimentació humana, i promocionem els pans, que vindran forners que treballen amb aquestes farines, i després, doncs, hi haurà aquesta famosa, aquest tas de la paella amb verdures i espelta petita.
2: Sempre intenteu fer allò activitats més lúdiques adreçades allò a l'àmbit, no? Al públic més familiar, però també de caire molt pedagògic,
1: sí,
2: no?
1: Sí, llavors hi ha uns jocs també relacionats amb espelta per criatures. Després per criatures també hi haurà la sembra de l'espelta, hi haurà el Cidro que ensenyarà com se sembra l'espelta. Això també és per criatures. També hi haurà un taller per fer pa també per criatures, pels fills, pels criatures, després pels grans, oi? Perquè, és clar, si no, els grans... els grans hi haurà, mira, això no ho havíem fet mai. I hi haurà un tas de pans.
2: Ah, molt bé. Eh? És a dir, més enllà de la paella aquesta que hi haurà...
1: No, hi haurà un tas de pans. Que la gent s'hi tindrà que apuntar perquè són places limitades, no? I serà un tas de pans, 5 pans diferents, no? I llavors amanit, evidentment...
2: Amb un rajolí d'oli.
1: Amb ovi, vera, de la comarca. Aquest ovi que ja comença a rajar, que ja comencen a... ja està la collita aquesta, que ens cantarà el Jaume i després,
2: eh? Sí.
1: Doncs aquest ovi que ja és davant, és un ovi verd, oliva pura.
2: Que ara estava pensant, en altres ocasions, igual m'equivoco, però crec que no, oi que també es fa cervesa amb espelta?
1: Sí.
2: S'ha presentat allò alguna vegada, allò, cervesa artesana.
1: També.
2: Amb espelta,
1: sí,
2: és a dir, que ara estàvem pensant allò aliment, allò,
1: també,
2: no?
1: També,
2: però que també...
1: Sí, també hi havia... A Gallecs es havia fet, que es deia toc.
2: Sí.
1: Ai que sí?
2: Sí. Ara que ho has dit, sí.
1: Estem fent un parèntesis a Gallecs.
2: I estan fent molta feina a Gallecs, eh? No ho penseu. Recordem aquest projecte que hi ha, doncs, de memòria, precisament, que a més en el dia d'avui la introducció ha estat també això, una miqueta de reivindicar la memòria.
1: Reivindicar la memòria. Gallecs és fantàstic, vaja.
2: És història viva.
1: Viva, aquesta que no acaba mai.
2: No sé si... alguna vegada s'havia fet, no sé si en la Fira de l'Espelta, de visitar jo el molí del Santi, també?
1: No es fa mai amb això, no? Perquè tot es fa a la plaça de l'Església.
2: Ja.
1: I va de 10 a 2, dic jo, 4 hores. I tot es fa centrat a la plaça de l'Església. Vale? No, això és quan és el dia del pagès, sé com va aquell lloc, que és l'octubre, no sé quan és, Això sí que s'havia fet. Però això no, això és més... Allà el que sí que hi haurà la fira serà molins petits, com els que té el Santi, però en petit, i llavors les criatures, una altra vegada, vingueu pares amb nens, Pares sols no, perquè hi ha molta cosa de criatures. I llavors moldran, veuran com es mol la farina, el gra.
2: Ara hi haurà alguna persona adulta que et dirà, però jo sóc una criatura, en el fons, que no em deixareu.
1: No, seguríssim. Cap problema.
2: Hi ha alguns que fa una mica de pena que siguin tan criatures, però bueno, si és...
1: Sí.
2: Està bé.
1: Sí, no.
2: Que tothom en participi, que la fira.
1: Sí.
2: Ara ja porteu allò uns quants anys, amb la Fira de l'Espelta.
1: La Fira de l'Espelta fa, no sé, potser 10 anys, un mes.
2: Deu ser de les primeres.
1: Primer vam fer la de la Mongeta.
2: Sí.
1: Primer vam fer la de la Mongeta i després ja vam fer la de l'Espelta. Una vegada ja vam remuntar-ho i tal. Llavors també hi haurà l'exposició de les diferents espigues. Allà podreu veure aquests tres tipus d'espelta que us deia, doncs allà veureu que hi ha una exposició i veureu com les espigues són diferents, el gra és diferent, el tamany és diferent, però després també hi haurà els diferents tipus de blat que s'estan fent, el sègol, el florent aurora, el camut, diferents tipus de blat.
2: I, Marina, tu estaràs darrere d'alguna d'aquestes coses?
1: Sí, t'explico.
2: Faràs la paella aquesta d'espelta amb verdures?
1: No, això ho fa el Santi Vignasi, que m'ajuda i tal, no? No, jo el que faig és que ja fa 2 anys que ho faig, que m'agrada fer-ho. Jo estic allà, molt a prop d'on fan la paella, i jo estic fent una paella petita, amb els mateixos ingredients que la paella gran, i perquè anar-me explicant a la gent... com es fa aquesta paella, no? Perquè a vegades la gent va i menja i diu, i com es fa? Doncs, jo estic allà in situ i vaig explicant a poc i la gent va passant i això i allò, i jo vaig explicant. I vaig explicant com es fa aquesta paella.
2: I com es fa?
1: Doncs primer tens que saltejar les verdures, no?
2: Sí.
1: Anar a la paella amb ovi, a foc molt lent, perquè si no es cremarien les verdures. Després tens que fer un sofregit, un bon sofregit en aquestes verdures. I per altra banda ja tens l'espelta mullida, que ja us he dit com era, no?
2: Sí, allò un dia abans, allò en remull, i després bullida 40 minuts.
1: 40 minuts, vale? I és exacte, perquè n'hem bullit tantes, oi? I llavors, quan tinguem aquestes verdures ja no del tot fetes, però gairebé, allò ben saltejadetes, a foc lent sempre, que això es cremaria, després hi afegirem l'espelta cuita més líquid de la cocció de l'espelta. I això, pam, pam, deixes un ratet, 15 minuts més, perquè es faci xup-xup, l'espelta continuarà mantinguent ella el seu gust, Però llavors tot junt i ja tenim l'espelta fet, ja tenim la paella feta.
2: Nosaltres en el Parlem de Cuina el tenim en aquesta franja horària que, de fet, ja comença una saliva.
1: És veritat,
2: està bé. Marina, el dia 23, recordeu, 23 de novembre, a Gallecs, Fira de l'Espelta.
1: Fira de l'Espelta.
2: I deia
1: jo... I ho esperem.
2: Clar, i la Marina que feia referència, diu, sí, a l'Olivera i tal, que ja està recollida. Bé, una persona, per acabar el programa del dia d'avui, sempre intentem de cercar jo algun músic vinculat al territori, i vàrem pensar que una persona que encara que no ha nascut a Gallecs gairebé, no? Sí. Com a fill predilecte, el podríem dir Sant Jaume Arnella.
1: Sí.
2: Així que escoltarem un dels temes, sí. La Verema.
1: Abans d'això, sí, vull dir que, com que hem parlat de l'Olivera, sí, i que fem fires pel gener, parlarem de la fira de l'Olivera, que es fa a Vigues i es fa el mes de gener. I llavors donarem més informació sobre aquest obre.
2: Doncs queda dit. Molt rebé.
1: Sí?
2: La propera amb la Marina, però ja us fem també allò, bueno, sense trencar tot, però parlarem de fires de Nadal. Així ho deixem.
1: Molt bé.
2: Vinga, que vagi
1: bé. Adéu-siau.

Noemí Martínez, del Penedès, us cantarà una cançó popular de València titulada Mareta. Hola, sóc la Noemí Martínez i us cantaré una cançó que ve del País Valencià. Mareta, mareta, una cançó de bressol.

Trastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem d'apagar espurnes i focs. Apagar espurnes o matar espurnes es refereix al filat metàl·lic que permet passar el fum i evita que les espurnes surtin d'on es fa foc per tal d'evitar incendis forestals. Si vols fer una barbacoa, has de tenir un apagar espurnes. A la botiga del centre en venen. T'hi acompanyo. I què vol dir apagar focs? Tot i que pot tenir un significat literal relacionat amb l'extinció d'incendis, normalment s'utilitza en sentit metafòric. Així, un foc seria un problema o una qüestió que cal tractar amb urgència, que cal extingir o resoldre per tal que deixi d'intervenir en un procés o de malmetre alguna situació. Aquesta seria la funció d'apagar focs. Per tant, una persona apaga foc seria una persona que s'encarrega de resoldre problemes, situacions imprevistes o incidències urgents d'una manera ràpida i eficaç. Tinc la sensació de treballar malament i d'anar apagant focs contínuament. Ara que ho dius, sí que ets l'apaga focs del departament, sí. Una persona antiincendis, un bomber o una bombera, vaja. I vosaltres sou en algun moment apaga focs? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Manual de la Llengua Catalana Vox Larús, editorial i del web Optimot. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callado, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible.

0: possible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Festa Major 2026.
1: Ràdio Mollet us ofereix l'agenda de les activitats previstes per avui dimecres 12 d'agost. A les 12 d'aquest migdia, les colles ensenyant la llengua. Serà el Mercat Vell, és una activitat que organitza Òmnium Cultural de la mà de la colla Torrada i Morada. A les 6 de la tarda tindrà lloc el Tapes Xuxes Tour amb Tanfest. És una activitat que organitza la colla Morada. A l'inici es farà a la plaça de l'Església. Una hora més tard, a les 7, Castellers de Mollet torna a fer un assaig especial de Festa Major al Centre Cívic Lera. A les 7 hi haurà l'assaig de gralles i tabals, mentre que als castells l'assaig s'iniciarà a les 8 del vespre. A 8:15 hi hauran jocs gegants i jocs d'iniciació a la boxa. És una activitat que organitza la colla Morada i que tindrà lloc a la plaça Pau Casals. A les 9 del vespre es farà la invocació del Moll Fer. Serà Can Gomà, la cruïlla de l'Avinguda Jaume I amb el carrer Castelau. És una activitat de la colla de Torrats, col·labora l'antiga bodega Segalers. També a les 9 del vespre es farà el sopar Morat a la plaça Pau Casals. Concretament l'organitza la colla Morada, com no podia ser d'una altra manera. A 10:45 de la nit, però en el Mercat Vell, amb entrada lliure, hi haurà un concert torrat amb esbarzers. Hi haurà servei de sopar i barra disponible a càrrec de la colla dels Torrats. Per la seva banda, la colla Morada celebrarà la seva nit petarda amb el show Drac d'Astra Bomb. Serà la plaça Pau Casals a partir de 10:45 de la nit. I ja per acabar, en el Mercat Vell, el Clan X de la colla Torrats farà, doncs, el Beer Pong de Clan X.
0: Festa Major 2026.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Benvinguts i benvingudes una setmana més aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, el programa on repassem èxits dels últims 40 anys. Comencem amb la música i ho fem amb I Wish to Kill. És el 17è senzill de la banda britànica The New Waves Duran Duran, llançat el maig de 1985 i creat per a la pel·lícula de James Bond. És l'única cançó de James Bond en haver aconseguit el número 1 al Billboard Hot 100. A més, també va ser número 2 durant 3 setmanes a les llistes de senzills del Regne Unit. Escoltem els Duran Duran.

0: Excuse me, aren't you?
1: Bond, Simon, Le Bond.

Ni tu ni nadie és el segon senzill de l'àlbum d'Alaska i Dinarama, Deseo Carnal. És recordada com una de les cançons més emblemàtiques de Dinarama. Fangoria va regravar la cançó per al seu àlbum recopilatori. Escoltem Alaska i Dinarama, Ni tu ni nadie.

radiomollet.com. Aquesta és la nostra pàgina web i on pots recuperar i escoltar sempre que vulguis els programes d'aquell any. Human Touch és el nou àlbum d'estudi del nord-americà Bruce Springsteen, publicat per a la companyia discogràfica Columbia Records al març de 1992, publicat el mateix dia que Lucky Town va assolir un bon suport comercial i va assolir el número 2 a la llista nord-americana del Billboard 200. Escoltem a Bruce Springsteen, Human Touch.

Platon està format pels germans Mitchell i Chus Platon. Van començar el seu camí musical sent nens, passant per diverses formacions, entre elles els grups infantils Vivas o Parchís. El 1992, ja sota el nom artístic de Platon, llencen el seu primer àlbum debut, Perdiendo la Inocencia, del qual van vendre més de 240.000 còpies i doble disc de platí. Escoltem els Platon i un dels seus èxits, Mia.

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment al 96.3 de la FM Ràdio Mollet. In the Shadows és una cançó de la banda de rock finlandesa de rock alternatiu de Ramsons, llançat com el primer senzill del seu cinquè àlbum d'estudi, Dead Letters. El senzill va aconseguir un èxit considerable a les llistes d'Europa i Oceania, inclòs al Regne Unit, on va assolir el número 3. La cançó va ser nominada al Kerrang, un premi al millor senzill de 2004. Escoltem The Ramos, In the Shadows.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Es realitza durant el 2025 o està realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.

Després de la pausa continuem amb la música al 96.3 de la FM Ràdio Mollet, el programa Aquell Any. Rep una salutació de qui t'acompanya, en Josep Casasnovas. Here's Come the Host Tipper és el títol d'una cançó coescrita i gravada per l'artista jamaicà de reggae Ini Camoce. Va ser l'únic senzill número 1 de Camoce als Estats Units. També va aconseguir el quart lloc al Regne Unit. La cançó va ser molt popular en les desfilades de moda durant la dècada dels 90. També va ser inclòs a la banda sonora de la pel·lícula Pret-a-Porter. Escoltem Ini Camoce.

Santiago Auserón, també conegut com a Juan Perro, és un cantant, compositor i escriptor i filòsof espanyol. Va ser compositor i vocalista líder del grup musical Radio Futura, inicialment emmarcat en l'anomenada movida madrilenya, i que posteriorment evolucionaria per convertir-se en el germen del que va anomenar rock llatí. Després de la separació del grup, va emprendre una carrera musical en solitari amb el sobrenom de Juan Perro, d'un eclecticisme que fon el son cubà, la música africana, el jazz o el blues, entre d'altres. Escoltem a Juan Perro i el tema A un perro flaco.

0: Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment fent un repàs a èxits i números o aquí a Ràdio Mollet. I tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots escoltar tots els programes d'aquell any. Welcome to My Life és el primer senzill de l'àlbum Still No Getting Nine, de la banda canadenca de rock Simple Plan. La cançó tracta fonamentalment sobre comparacions entre la vida del cantant amb la vida d'altres persones que es poguessin identificar amb la seva. Welcome to My Life es va posicionar al lloc 40 del Billboard Hot 100. Escoltem el Simple Plan.
1: Checking in on traffic from Skycopter 5. There's trouble on the 80 interchange leading into the city. Looks like traffic is backed up for miles. In this blistering heat, I wouldn't want to get stuck in that traffic. Let's get down there and take a closer look. Do you

La Unió als anys 90 va publicar el seu cinquè àlbum d'estudi, Tentación, produït per Mike Howlett, que conté temes com Ella és un volcán, Fueron los celos i Si tú quisieras, tota una col·lecció de cançons exquisides que parlen de passions, experiències, pensaments existencials i rabiosa actualitat. Escoltem Ella és un volcán, La Unión.

You Got Love Someone és una cançó del músic anglès Elton John llançada com a senzill de la banda sonora de Days of Thunder. El senzill va arribar al número 43 del Billboard Hot 100 i va passar 5 setmanes al número 1 de la llista d'adults contemporani. Escoltem Elton John, You Got Love Someone.

Per avui marxem. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, el programa aquell any aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM. Per marxar ho fem amb Engai Engai, un grup de pop-rock de la dècada dels 80, considerats un dels pioners del rock català, caracteritzats per l'ús ocasional de tocs de funk i sintetitzadors. Fou creat per Jordi Bastard i Paco García l'any 1983 a Sant Pol de Mar i va ser molt actiu a mitjans dels 80. Primer varen editar el maxi-single Sunglass del 1986 i seguidament va sortir a la venda el seu primer LP, Blau de Roig, el 1987. Marxem amb el Engai Engai i el tema Sunglass. Que tingueu molt bona setmana.

0: al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680 843 721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
1: Tastets de llengua.
2: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem d'apagar espurnes i focs. Apagar espurnes o matar espurnes es refereix al filat metàl·lic que permet passar el fum i evita que les espurnes surtin d'on es fa foc, per tal d'evitar incendis forestals. Si vols fer una barbacoa, has de tenir un apagar espurnes. A la botiga del centre en venen. T'hi acompanyo. I què vol dir apagar focs? Tot i que pot tenir un significat literal relacionat amb l'extinció d'incendis, normalment s'utilitza en sentit metafòric. Així, un foc seria un problema o una qüestió que cal tractar amb urgència, que cal extingir o resoldre per tal que deixi d'intervenir en un procés o de malmetre alguna situació. Aquesta seria la funció d'apagar focs. Per tant, una persona apaga foc seria una persona que s'encarrega de resoldre problemes, situacions imprevistes o incidències urgents d'una manera ràpida i eficaç. Tinc la sensació de treballar malament i d'anar apagant focs contínuament. Ara que ho diu, sí que ets l'apagafocs del departament, sí. Una persona antiincendis, un bomber o una bombera, vaja. I vosaltres sou en algun moment apagafocs? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Manual de la Llengua Catalana Vox Larús, editorial i del web Optimot. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callado, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El racó dels animals. Un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Sabies que...
1: Les estrelles no són perfectament rodones. De fet, algunes estan tan deformades per la seva pròpia rotació que tenen una forma clarament aixafada. Un dels exemples més espectaculars és Arkenar, una estrella situada a uns 140 anys llum de la Terra. Gira sobre si mateixa a més de 250 km per segon a l'Equador. Aquesta velocitat és tan extraordinària que la força centrífuga fa que l'estrella s'eixampli pel centre i s'aplani pels pols. El seu diàmetre equatorial és aproximadament un 50% més que el polar. Si poguéssim observar-la de prop, no veuríem una esfera, sinó una forma semblant a una carbassa lleugerament aixafada. Aquesta deformació també afecta la temperatura de la seva superfície. Els pols, on la gravetat és més intensa, són molt més calents i brillants que l'Equador. Aquest fenomen es coneix com enfosquiment gravitatori, tot i que, paradoxalment, són els pols els que brillen més. Estudiar aquestes estrelles ajuda els astrònoms a entendre millor com influeixen la rotació extrema, la gravetat i la pressió en l'evolució estel·lar.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Domingo Chinchilla, de València, ens explicarà un conte, l'Espill, conte japonès.
1: Narrador, Domingo Chinchilla. L'Espill, conte japonès. Hi havia un llaurador que un bon dia li va comprar un espill a la seva jove i bonica esposa. Ella, en quant es va contemplar, es va quedar embadalida. Estava tan encisada de veure's en aquell espill que el va guardar com un dels seus millors objectes. Al cap de poc de temps, la dona va tindre una xiqueta. I quan la xiqueta ja era joveneta, la dona va morir. El llaurador, per a que no li recordara la seva dona, va agafar l'espill i el va amagar en lo més profund de l'andana. La xiqueta va anar creixent i es va fer una jove dona que era exactament igual a sa mare. Un dia son pare li va contar la història de sa mare i de l'espill i la xiqueta va anar corrents cap a l'andana. El va buscar i el va trobar. Es va mirar i va cridar ben contenta. «Pare, pare, així està la mare!» El pare no li va voler dir res. Les llàgrimes li vessaven galta avall i es va quedar totalment muda. I des d'aquest moment, per a sempre, cada volta que volia veure a la seva mare, agafava l'espill i es contemplava a ella mateixa.
2: Atenció! És l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm!

0: Festa Major 2026.
1: Ràdio Mollet us ofereix l'agenda de les activitats previstes per avui dimecres 12 d'agost. A les 12 d'aquest migdia, les colles ensenyant la llengua. Serà el Mercat Vell, és una activitat que organitza Òmnium Cultural de la mà de la colla Torrada i Morada. A les 6 de la tarda tindrà lloc el Tapes Xuxes Tour amb Tamfest. És una activitat que organitza la colla Morada. A l'inici es farà a la plaça de l'Església. Una hora més tard, a les 7, Castellers de Mollet torna a fer un assaig especial de Festa Major al Centre Cívic Lera. A les 7 hi haurà l'assaig de gralles i tabals, mentre que als castells l'assaig s'iniciarà a les 8 del vespre. A 8:15 hi hauran jocs gegants i jocs d'iniciació a la boxa. És una activitat que organitza la colla Morada i que tindrà lloc a la plaça Pau Casals. A les 9 del vespre es farà la invocació del Moll Fer. Serà Can Gomà, la cruïlla de l'Avinguda Jaume I amb el carrer Castelau. És una activitat de la colla de Torrats, col·labora l'antiga bodega Segalers. També a les 9 del vespre es farà el sopar Morat a la plaça Pau Casals. Concretament l'organitza la colla Morada, com no podia ser d'una altra manera. A 10:45 de la nit, però en el Mercat Vell, amb entrada lliure, hi haurà un concert torrat amb esbarzers. Hi haurà servei de sopar i barra disponible a càrrec de la colla dels Torrats. Per la seva banda, la colla Morada celebrarà la seva nit petarda amb el show d'Astra Bomb. Serà la plaça Pau Casals a partir de 10:45 de la nit. I ja per acabar, en el Mercat Vell, el Clan X de la colla Torrats farà, doncs, el Beer Pong de Clan X.
0: Festa Major 2026.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Institut Català de la Salut.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui us volem parlar de vacunació. Vacunació en adults, i per fer-ho, què millor que tenir una persona de l'àmbit sanitari que ens acompanyi en aquesta informació i assessorament. És la infermera i referent de vacunes del Centre d'Atenció Primària de Plana Lledó de l'Institut Català de la Salut, aquí a Mollet del Vallès, l'Arantxa Medina. Benvinguda, Arantxa.
2: Gràcies per invitar-me i encantada de tornar a estar aquí una altra vegada.
1: L'Arantxa ja ens havia acompanyat en d'altres ocasions i, efectivament, ens ha fet il·lusió de tornar-la a tenir aquí als estudis. Primer de tot, anem a parlar de vacunació i potser el primer que hem d'aclarir és per què ens hem de vacunar? Per què és tan important vacunar-se?
2: Vacunar-se és una forma de protegir-nos contra els microorganismes que ens poden causar una malaltia. Aquesta seria una primera raó molt important per vacunar-nos. A part d'aquesta, hi ha altres que també són molt importants, com ara reduir la probabilitat de patir una malaltia greu infecciosa. Això vol dir que a través de la vacunació el que s'intenta és atenuar els efectes que pot tenir aquesta malaltia en cas de contreure-la. Una altra raó per vacunar-se seria prevenir la transmissió i evitar l'aparició de brots epidèmics en la població. Una altra raó seria erradicar les malalties infeccioses que fa uns anys produïen grans epidèmies i morts, com per exemple la verola, o reduir el nombre de casos entre la població, com ara la poliomielitis o el sarampió. I una altra raó molt important és intentar evitar aquestes seqüeles o fins i tot la mort.
1: De fet, l'Arantxa ha començat dient allò, la vacunació és important per protegir-nos i també per protegir la gent del nostre entorn, no? per allò que comentàvem, no? Això que sempre s'ha parlat de l'efecte ramat. Si tu et vacunes i tothom del teu entorn també, doncs augmenta la protecció en general.
2: Sí, ja ho dius molt bé. Quan una persona es vacuna, el que s'està fent és que aquesta mateixa persona està adquirint una immunitat i d'això en diem protecció directa. Però llavors ens trobem que si molta part de la població està vacunada i tenim una cobertura elevada de vacunació, doncs les persones que no es poden vacunar o que no estan vacunades per decisió pròpia també es troben protegides, perquè el microorganisme, que és el que transmet la malaltia, no?, intenta trobar la persona a qui infectar, doncs es troba un escut, no? Si moltes persones tenim un escut perquè moltes persones s'han vacunat, doncs aquesta transmissió trobem que es redueix considerablement. I llavors aquestes persones que no estan vacunades es beneficien d'això.
1: De fet, no sé si de vegades allò, aquest 2026 crec que s'ha produït allò com un pic en el que és el xarampió, i no sé si és precisament perquè igual hi ha persones reàcies a vacunar-se i això provoca que en determinats moments doncs hi hagin aquestes situacions.
2: Sí, ja ho dius molt bé, no? El 2025 l'Organització Mundial de la Salut va canviar l'estatus aquí a Espanya i vam passar de ser un país que es considerava que el sarampió, no?, hi havia transmissió dintre de la població, i aquest estatus ha canviat i ara doncs s'ha trobat que hi ha un pic de casos i que hi ha transmissió dintre de la població. Això és degut, com tu dius, doncs que hem patit una mica de pujada d'aquestes persones susceptibles que no es poden vacunar o persones que no estan vacunades, i llavors el microorganisme troba una via per tornar a transmetre la malaltia entre la població.
1: L'Arantxa ens ha dit una cosa molt important en el moment que ens estava fent l'explicació, i és que vacunar-se és una decisió pròpia, és a dir, és una decisió pròpia i voluntària.
2: Exacte, sí, és una decisió que la persona ha de prendre. Sí que és veritat que nosaltres, l'Agència de Salut Pública, el que sempre promou, no?, és la vacunació i intentar incentivar-la i bueno, i dona totes les raons per les quals s'ha de produir.
1: I ara comentàvem allò que igual aquests pics, no?, d'aquestes malalties, que sí que hi ha vacunes, però que es produeixen, no?, i que dius, i com és? I pensàvem que estàvem ja lliures, no? Ara posàvem el cas del xarampió i l'Arantxa Medina ens deia, bé, pot ser allò perquè hi ha menys població vacunada o persones que no poden vacunar-se. És a dir, en general, tothom pot rebre una vacuna? En general,
2: tothom pot rebre una vacuna, però sí que és veritat que en determinades situacions, sobretot en persones que pateixen un determinat tipus de malaltia i en algun moment concret, potser la indicació és esperar i veure doncs, com evoluciona aquesta condició personal i un cop ja sigui possible, doncs, seria el moment de vacunar.
1: Avui volem parlar de vacunació en adults. De fet, allò, el calendari vacunal dels infants, de ben segur que totes les famílies ho tenen molt present. A més, hi ha també un seguiment molt acurat que es fa des de la primària i els centres educatius. Fins i tot es traslladen en allà i fan aquesta vacunació. Però potser els adults anem una miqueta més relaxats i no ho tenim tan present, a no ser que a partir d'una certa edat comencis allò a tenir aquestes visites més regulars amb la teva infermera, infermer de referència. Així que tant l'Arantxa com una servidora ens hem imprès el calendari vacunal i anem a comentar aquelles vacunes que ja en edat adulta haurien de tenir presents. Arantxa.
2: Sí que és veritat que ens trobem que potser quan ja som adults tenim la sensació de que de petits ens hem vacunat i que estem coberts, però sí que el calendari vacunal va canviant, es van incorporant noves vacunes i bueno, sempre que tinguem contacte amb l'àmbit sanitari, sobretot amb el metge o la infermera de capçalera, doncs és important intentar veure si tenim al dia el calendari vacunal. Llavors sí que és veritat que si hi ha algun dubte o alguna persona no sap si té les vacunes al dia, sempre es pot dirigir al seu centre d'atenció primària i esbrinar si caldria posar-lo al dia.
1: Les vacunes que potser tenim allò més presents en edat adulta i perquè es fa molta difusió és la campanya de la vacunació de la grip a la tardor. La grip i ja en els darrers anys grip i Covid.
2: Sí, aquesta campanya és molt important i tothom la té molt present i ens ajuda a captar persones adultes que potser tinguin alguna vacuna encara per administrar que no sigui cap d'aquestes dues que has mencionat, no? Per exemple, la grip i la Covid. Llavors, en aquest aspecte, les vacunes de l'edat adulta, sí que és veritat que hi ha moltes que s'inclouen a partir dels 65 anys.
1: Una d'elles sí que es va incorporar, podríem dir recentment, és la de l'herpes zòster, no? Que crec que és els 65 i els 80.
2: Sí, exacte, ho dius molt bé, perquè crea una mica de confusió. Al final, el Ministeri de Salut ha d'escollir una estratègia per vacunar la població i ja fa uns 4 anys que es va incloure aquesta vacuna al calendari vacunal, però sí que és veritat que les persones que es poden vacunar són les que en aquest any compleixen 65 i 80 anys. I ara, recentment, també es poden vacunar els majors de 90 o hi ha algunes indicacions concretes per persones amb una situació determinada. Però s'ha de tenir en compte doncs, això, no? Que cada any que passa s'inclou una nova generació, que és tot just les persones que en aquell any compleixen 65 i 80 anys.
1: Si una persona doncs, ha patit d'herpes i té allò doncs, de forma reiterada, no? Encara que no tingui l'edat, pot rebre aquesta vacuna o no?
2: El criteri que s'ha escollit és que si s'han patit més de 2 herpes zòster, llavors sí que té inclosa aquesta vacunació una vegada hagin passat els símptomes de la malaltia.
1: Uh-huh. Independentment, llavors, de l'edat.
2: Exacte, no. Independentment de l'edat, no caldria que hagués complert 65 o 80 anys.
1: Perquè les vacunes, clar, estem parlant del sistema de salut pública, són gratuïtes o hi ha algunes d'aquestes vacunes que cal abonar un percentatge?
2: Totes les que estan finançades per la Generalitat de Catalunya són gratuïtes. L'únic és això, que s'han de tenir en compte els protocols. Sí que és veritat que, per exemple, la vacuna de l'herpes zòster està recomanada, no sé si ho dic bé, a partir dels 55 anys, perquè ja s'ha vist, no?, que a partir d'aquesta edat els casos d'herpes zòster comencen a pujar i és més freqüent que una persona pugui patir la malaltia. Llavors, aquesta recomanació està vigent, no? Però sí que és veritat que la vacuna no està finançada fins que ho marca el protocol. Però si una persona estigués interessada en vacunar-se, ho pot fer, però sí que és veritat que hauria d'adquirir la vacuna a la farmàcia i després dirigir-se al seu centre d'atenció primària per administrar-la.
1: És a dir, l'administració sí que entraria de forma gratuïta, l'únic que, si tu no formes part d'aquesta franja d'edat, allò de 65 anys que has de complir doncs, en aquest 2026 o 80, i també comentàvem allò, ara també s'ha incorporat la franja dels 90, perquè l'envelliment és cada vegada, no?, de la població més important. Si no estàs en aquesta franja concreta, doncs sí que pots finançar en tu, doncs, no?, comprar la vacuna i doncs, anar-te al teu centre d'atenció primària corresponent.
2: Exacte, això mateix.
1: Més vacunes a partir dels 65 o abans de, no sé, allò, l'edat adulta, clar, la joventut és tan llarga també ara.
2: Sí, això és veritat. Un altre molt, molt important que m'agradaria fer incís és la vacuna del pneumococ, que aquesta està inclosa a partir dels 65 anys en amunt, sense cap altre criteri d'exclusió, i en determinades persones amb risc també està inclosa. O sigui que ens trobem que en moltes situacions aquesta vacuna l'hem d'administrar, tot i que no estiguin complerts els 65, no? pel que dic, per una condició de malaltia personal de la persona.
1: Llavors, aquesta vacuna que allò, doncs, et protegeix de pneumonies?
2: Exacte, sí? De diferents tipus de virus que poden causar la pneumònia. Llavors, aquesta sí que és veritat que és una vacuna que la població coneix i que ens la demanen, no? És bastant habitual trobar consultes per administrar-la, i llavors fer una mica d'incís en que això és important que es compleixi, no? Perquè la pneumònia és un virus molt present a la societat que causa moltes malalties i complicacions ja a partir d'una certa edat, i estar vacunat és molt important.
1: És a dir, que no cal allò que sigui una persona amb antecedents o que tingui allò problemes en les vies respiratòries?
2: Clar, per exemple, doncs, algun criteri per administrar aquesta vacuna seria una persona que pateix de diabetes, de sucre, ja seria un criteri d'inclusió per administrar-la, o una persona que pateix una malaltia cardíaca, una persona que pateix una malaltia pulmonar. Hi ha tot un seguit de malalties on la indicació és administrar aquesta vacuna.
1: Uh-huh. I llavors crec que hi ha una altra vacuna que també, doncs, és recomanada a partir dels 65, bueno, de fet a partir dels 40, que podem dir que ja són població adulta, no?
2: Sí que és veritat que quan som petits ens vacunem de la vacuna del tètanus, però una vegada arriben als 40 anys és recomanable fer un recordatori d'aquesta vacuna, perquè és una vacuna que al cap dels 10 anys més o menys pot començar a perdre efectivitat. I llavors, quan som petits, actualment rebem fins a 5 dosis d'aquesta vacuna, i si no hi ha cap situació on hi hagi una ferida que pugui estar contaminada o alguna situació similar, llavors no és fins als 40 que es recomana un recordatori d'aquesta vacuna.
1: I després, posteriorment, veiem que a partir dels 65 es fa un altre recordatori.
2: Ah, exactament, això mateix.
1: Que, evidentment, estem parlant allò de les vacunacions d'aquest calendari al nostre territori. Una altra cosa seria població adulta quan vas allò de viatge, no? Les vacunes de caire internacional, que segons els països que visites, doncs també hauries de tenir en compte, i aquesta del tètanus, per exemple, exemple, no? Acostuma a ser-hi també.
2: Clar, quan es viatja a un país on hi poden haver de forma endèmica altres malalties, és molt important que amb temps, perquè l'administració de les vacunes requereix d'un temps i molt marcat, no? pel prospecte, que s'informin al Servei de Vacunació Internacional, no? Que tenim disponible aquí al territori en diversos hospitals o altres poblacions, sobretot que s'informin i que s'administrin allà les vacunes que necessitin depenent del destí on la persona viatgi.
1: I això amb antelació, perquè de vegades allò diem, no, és que jo surto demà i diuen, doncs no et farà efecte, no? Les vacunes triguen un temps en tenir-la, no? En protegir-te?
2: Clar, aquestes situacions la trobem moltes vegades, no? Doncs s'apropa la data del viatge i de cop i volta ens adonem que mirem la pàgina web del Ministeri on es recomana un seguit de vacunes. Llavors, accedir al Servei de Vacunació Internacional és fàcil, però sí que és veritat que potser triga una mica. No és una cosa immediata, llavors per això...
1: Segons l'època de l'any, sobretot, no?
2: Més encara, sí, clar, si s'apropa l'estiu hi ha molta gent interessada en aconseguir aquesta informació i vacunar-se. Llavors, això és la importància que vull destacar en aquest aspecte, no? Que amb temps s'informi una persona adequadament, demani visita i, clar, les vacunes és això. Potser necessites 3 dosis i aquestes 3 dosis, fins que no passen 6 mesos o de vegades inclús un any, no les tens totes. Llavors, és important anar amb temps, sobretot 6 mesos abans, més o menys, seria la meva recomanació.
1: I llavors, Arantxa, pel que fa a les vacunes que dèiem allò d'aquest calendari vacunal per adults, jo comentava, clar, una cosa és quan et fan la punxada, no? Es dispensa la vacuna, i una altra, l'efectivitat comença a ser a partir de...
2: Normalment... Es diu una setmana després de l'administració, la vacuna ja sol ser efectiva. És una dada també variable, en funció una mica de l'estat immunitari de la persona, però normalment en sol ser 7-14 dies fins a aconseguir la immunitat.
1: Quines són aquelles creences que diries la població tenim presents i que no són totalment allò falses?
2: Per exemple, una situació que em trobo molt sovint, no? Sobretot quan comencem la campanya de vacunació de la grip i de la Covid, quan oferim en consulta la vacunació d'aquesta campanya, no? Moltes vegades em trobo persones, no, que creuen que altres vegades que s'han vacunat de seguida s'han posat malaltes i que estan molt convençudes que ha estat a causa de la vacunació, no? Llavors elles amb aquesta experiència rebutgen després en altres campanyes de vacunació continuar vacunant-se d'aquesta vacuna. Llavors jo el que vull informar sobretot és que és normal patir efectes secundaris. Al final el que intentem és estimular el sistema immunitari i és normal que ens sentim cansats, que ens sentim com si tinguéssim la malaltia. Però moltes vegades coincideix en el moment en què vacunem que potser la persona ja estava incubant, no, aquesta malaltia i que a posteriori ja l'ha tingut i ella ho relaciona amb l'acte vacunal quan no té per què ser així. No? Llavors, sobretot, intentar desmentir aquesta relació. No? La vacuna no transmet la malaltia, no et fa que passis la malaltia, el que fa és estimular el sistema immunitari perquè tinguis un escut per quan el dia de demà tu estiguis en contacte amb aquest microorganisme, doncs ja tinguis defenses per poder lluitar contra ell.
1: Aquesta creença que comenta l'Arantxa, nosaltres l'hem sentit allò a un munt d'usuaris, no? Allò i usuàries que relaten això precisament, no? Escolta'm, és que em vaig vacunar i just al cap d'una setmana doncs estava allò amb un refredat important, no? Què més coses us trobeu a consultar, Arantxa, que volguessis allò desmentir totalment?
2: Doncs... Aquesta diria que és la
1: top.
2: Sí, la més habitual. Una altra pregunta potser que rebo a consulta, doncs és una mica preguntar, no? El que tu m'estàs posant amb la vacuna és el virus, és el que causa la malaltia? I això també m'agradaria dir que no és així. El que s'intenta amb les vacunes, depenent de les vacunes, és... doncs s'estudia el microorganisme que produeix aquesta malaltia i llavors s'agafa una part potser de la membrana d'aquest microorganisme, no? Perquè el nostre cos, quan posem la vacuna i estimulem aquesta immunitat, doncs ja crea anticossos per aquesta part del microorganisme, no? Però no és el microorganisme en si el que estem administrant. És una petita part perquè el dia de després, quan tu estiguis en contacte amb aquesta malaltia o aquest microorganisme, el teu cos ja el conegui i llavors ja sàpiga què és el que ha de fer i ja tingui una defensa prèvia per poder lluitar més ràpidament contra ell i intentar disminuir aquestes seqüeles que pot provocar.
1: De fet, hem dit que la vacunació és molt efectiva, no és un 100% efectiva, no? Allò de que potser hi ha persones que diuen, jo ja m'he vacunat, no m'encostiparé, no agafaré, no? Sí que segurament serà, doncs, si finalment entrem en contacte amb aquell virus, els efectes seran menors i per això també és recomanable la vacuna.
2: Exactament. La vacunació el que intenta sobretot és això mateix que tu has dit, no? La malaltia no podem evitar que una persona la pugui patir perquè no podem evitar la transmissió de microorganismes que tenim al nostre ambient. Llavors, el que sí que podem intentar és protegir-nos contra aquests microorganismes quan entrem en contacte i això és el que s'intenta amb la vacunació, que és una forma de prevenir que està demostrat que és molt millor això que no patir la malaltia amb els costos associats que això té a nivell sanitari, econòmic i per la persona, no? Per la salut de la persona. Llavors, sobretot això, la vacunació és una forma d'intentar reduir les seqüeles que pot produir a posteriori, però la malaltia en cap cas no es deixarà de patir, sinó que és una forma de protegir-nos.
1: Avui doncs, hem conversat amb Arantxa Medina, infermera i referent de vacunes del Centre d'Atenció Primària de Planellador de l'Institut Català de la Salut. Arantxa, abans de finalitzar la conversa, explica'ns allò que és el que feu al CAP, quines recomanacions feu. Suposo que a les persones adultes, si tenen ja el costum de, com a mínim, un cop l'any, no? Doncs, visitar la seva metgessa, metge de capçalera o infermera de capçalera, doncs aquest calendari vacunal segur que el portarem més al dia, no?
2: Nosaltres des de la consulta i des del centre d'atenció primària intentem sobretot incentivar la vacunació. Una forma que intentem incentivar-la és a través de campanyes de comunicació, no? Com per exemple aquesta molt important que és la campanya de tardor. Una altra forma d'intentar incentivar aquesta vacunació és a través de la captació activa de persones que tinguin pendents algunes vacunes, no? I jo crec que la forma més important que tenim també d'incentivar la vacunació és a través d'aquestes visites potser rutinàries de les persones al seu centre d'atenció primària que quan es dirigeixen per algun motiu de consulta que no té a veure a priori amb la vacunació, no? Doncs després d'atendre aquest motiu, doncs intentar fer un repàs a l'estat vacunal de la persona i veure si hi ha alguna cosa pendent o no. I en aquest moment, no, fer incís de, mira, que tindries pendent posar-te aquesta vacuna, a veure quan trobes un moment i intentar donar ja la cita i posar el dia això.
1: Imagino que pot ser que alguna vacuna puguem tenir alguna reacció, però habitualment sempre ens heu dit, no, des d'infermeria, que

0: patir una mica de malestar general o sensació de cansament o fins i tot alguna dècima de febre. Això en algunes vacunes també pot arribar a passar, però la recomanació sempre és, doncs, si no hi ha cap contraindicació, prendre un analgèsic. Normalment recomanem el paracetamol i en principi en 24-48 hores es solen resoldre els símptomes.
1: Doncs Arantxa Medina, hem de deixar aquí la conversa. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i fins a una altra ocasió, que sigui ben aviat.
0: Moltes gràcies per invitar-me i aquí estaré si em tornem a invitar.
1: Fins la propera. Adéu-siau.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
3: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: M'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona, i per això el veuré.
3: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks, dicen que es un buen lugar para verlo.
4: Es bonito, es interesante, ocurre poco.
5: Penso que serà l'últim eclipse que veuré per l'edat, així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
0: Doncs sí, ha arribat el dia. D'aquí a poc més de 6 hores, una part de Catalunya, al sud i l'oest, viurà l'esperat eclipsi de sol total, el primer en 121 anys. A la resta serà parcial, això sí, amb el permís del temps. Previsió, Marc Jaureguizar.
6: Un matí de dimecres radiant el conjunt del país i les primeres nuvolades que han aparegut a partir de mig matí sobre tot el Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda més passada per aigua en aquest sector. Puntualment, els ruixats aniran acompanyats de tempestes, sobretot aquells ruixats que es localitzin a les comarques, per exemple, de la Cerdanya i també de l'Alt Ripollès. Amb un migdia, les temperatures tornen a ser elevades, sobretot al Pla de Lleida, la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona, i pendents de cara a les properes hores de l'evolució de la nuvolositat. I és que, sobretot, estem pendents d'aquest eclipsi que s'iniciarà a 7:45 i que tindrem una visió òptima, sobretot, a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i també les comarques de Tarragona, on aquí estarem pendents de la presència de bandes núvols alts i prims que afectaran a la mateixa ciutat.

0: de Tarragona, núvols baixos que apareixeran al sud del golf de Sant Jordi i també a la punta del delta de l'Ebre. Algun núvol baix també es deixarà veure al sud del massís dels Ports.
1: Un eclipsi que s'ha volgut aprofitar també turísticament, sobretot a la vintena de municipis que han habilitat una trentena de zones d'observació on milers de persones esperen viure l'experiència en viu i en directe. És dimecres 12 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Crida la prudència de Protecció Civil i també de Salut, Marc Pijoan.
2: La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura però que molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació. Mentrestant, Salut recorda que cal protegir la vista amb ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi amb total seguretat.
1: I Salvador Illa destaca la transcendència del dia.
2: El president de la Generalitat ha animat a tothom a gaudir de l'eclipsi i a fer-ho amb prudència i civisme. Ho ha fet des de l'Observatori de l'Ebre, on ha reivindicat aquesta part del territori, la ciència i la divulgació.
3: Hem tancat, reduït l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals, hi ha risc d'incendi. Vull aprofitar per fer una crida a això, a la ciutadania, a viure-ho, a gaudir-ho, però a fer-ho amb prudència i amb civisme.
1: Des de la xarxa, el Next Estiu de Televisió farà un seguiment especial de 7 a 8 de la tarda i després moltes emissores locals faran una programació especial. Més coses, entra en vigor una nova regulació d'envasos.
2: La normativa europea comportarà l'eliminació al 2030 dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos de salses, sucres, melmelades o mantegues. Des d'avui, però, ja està prohibit comercialitzar envasos que continguin substàncies químiques i estiguin destinats a estar en contacte amb aliments.
1: Nou rècord històric de l'aeroport de Barcelona al Prat,
2: que ha transportat gairebé 6 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport ja supera els 34 milions de passatgers, un nou rècord també. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
1: Cultura arrenca una nova edició del Nits de Circ.
2: Una proposta que s'allargarà fins al 30 d'agost amb espectacles a Besalú, Roses i la novetat de Palamós. El certamen tindrà 29 artistes internacionals de disciplines com els malabars, el trapezi volant i els acròbates aèris.
1: Esports, Jordi Cervantes tornen als campions del món, menys Ferran Torres.
4: Els jugadors del Barça, Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Cubarsí, que es van fer amb el Mundial amb la selecció espanyola, han tornat a entrenar-se a les ordres de Hansi Flick. L'únic absent és el davanter valencià, amb permís del club per resoldre el seu futur, lluny del Camp Nou.
1: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista, Montseu Guet i Albert Güell, passen 4 minuts de les dues.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra esperada portada d'aquest dimecres i és que després de molta espera, per fi ha arribat el dia, Catalunya viurà el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. Es produirà entre 8:15 i les 9 del vespre, segons el lloc des d'on s'observi, però només serà al sud i l'oest del país, on el sol quedarà completament ocult, com a màxim, durant un minut i mig. Arnau Vidal.
6: Aquest dimecres al vespre la lluna ocultarà completament el sol, es farà de nit i baixarà la temperatura durant uns minuts. Es tracta d'un eclipsi solar total, un fenomen únic que Catalunya va veure el 1905 i no tornarà a fer fins al 2180. Sent el primer de tres eclipsis visibles a Espanya fins al 2028, es veurà tot el país, però només serà total a les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i zones de Lleida, on durant un minut i mig, com a màxim, el sol quedarà completament tapat. La font del Mirador d'Altafulla o la plaça de Bous d'Alcanar són alguns dels punts d'observació que ha establert la Generalitat en 20 localitats per gaudir de l'eclipsi. Tot i que a la resta del territori l'eclipsi no serà total, a Barcelona, per exemple, moltes persones no se'l perdran. Escoltem-les.
7: Suposo que vindré aquí a la Rambla, m'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona, i per això el veuré.
8: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks y es un buen, dicen que es un buen lugar para verlo.
9: Farem un parpadeig. Ya se ha acabado.
10: Es bonito, es interesante, ocurre poco.
11: He tomado la decisión debido a mi edad de verlo en la televisión. No tengo gafas, no me compro gafas y no quiero que se me estropee la vista.
12: Me agradaría ver oral, pero estaría en un lloc que es imposible ver oral. Por la tele, home, sí, clar.
13: Penso que serà l'últim eclipse que veuré per l'edat. Així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
6: L'eclipsi també es podrà veure a les Illes Balears, al nord del País Valencià i altres punts de la península.
1: Una jornada que es preveu, gràcies a Arnau, complicada a les carreteres catalanes. Per això el govern té en marxa aquesta un dispositiu especial davant la possibilitat que milers de persones es desplacin fins al sud del país.
2: El Servei Català de Trànsit, de fet, demana fer servir vies alternatives a la sempre saturada AP7 per arribar als punts d'observació de l'eclipsi.
1: Més detalls, Artau Bellavista, bon dia.
14: Bon dia, Jordi. Trànsit fa una crida per alliberar la P7. De fet, recomana prioritzar la zona de Ponent, on no es preveu tant de trànsit. En tot cas, per aquells que vagin cap al sud i baixin fins a l'Ebre, indiquen fer ús de la A7 per moure's pel Camp de Tarragona, o la N420 o la T11 pels que baixin cap al Baix Camp. A partir de les 5 de la tarda i fins a les 12 de la nit, es restringirà el pas de camions en el sentit sud a la P7 des de Martorell i a la N340 des de Vilafranca. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, no descarta tallar entrades a la P7, sobretot a la zona del Delta de l'Ebre.
15: Aquí tindrem un vol d'helicòpter, tindrem equip d'helicòpter per anar mirant aquestes vàlvules i veure si cal tancar-les o cal obrir-les. Si cal tancar una sortida perquè s'està congestionant i cal donar més trànsit cap a les altres sortides, o al revés, si hi ha sortides del sud que s'estan congestionant, recomanar molt insistentment i tancar-les, i recomanar molt insistentment que s'entri per les de més al nord.
14: Trànsit treballa amb la previsió que aquests talls es podrien produir a l'altura de les sortides de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea i Amposta.
1: I Protecció Civil reforçarà aquest dimecres més d'un 15% la plantilla del 112 per respondre al possible increment de trucades d'emergència coincidint amb l'eclipsi, ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: L'organisme preveu que entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit el nombre de trucades pugui créixer entre un 10% i un 15% per sobre del que és habitual.
1: Canal Reus, Paula Jansà.
16: Interior ha activat la fase d'alerta del Procicat davant la jornada d'aquest dimecres, coincidint amb l'eclipsi solar total. Una activació que és sobretot preventiva i que té com a objectiu mantenir tots els serveis coordinats i preparats davant l'afluència de ciutadans que s'espera a les zones amb millor visibilitat del fenomen, especialment al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. La consellera d'Interior, Núria Parlon, destaca que l'objectiu és garantir que l'esdeveniment es pugui viure amb normalitat.
17: Activar-lo en fase d'alerta vol dir que podem reunir-nos, prendre decisions conjuntes i anar decidint davant de les incidències respostes. Si fos emergència, voldria dir que igual hem de fer alguna resolució per restringir accessos, perquè enmig de la visualització de l'eclipsi es produeix una situació d'un incendi, coses que es podrien donar més greus.
16: El dispositiu es coordinarà des del CECAT de Reus i hi participaran Mossos d'Esquadra, Bombers, Protecció Civil, SEM i agents rurals, entre altres serveis d'emergències. La previsió és que sigui una jornada tranquil·la amb una mobilitat esglaonada entre avui i demà i sense una concentració de desplaçaments en un únic moment. Interior demana planificar els desplaçaments, seguir les indicacions dels serveis de seguretat i, sobretot, observar l'eclipsi amb ulleres homologades.
1: I a la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament no preveu per avui cap aglomeració les sortides de la ciutat per anar a veure l'eclipsi més enllà del que ja pugui haver un cap de setmana normal. El consistori recorda que no es pot anar a veure'l al parc de Collserola per les restriccions per la pesta porcina. Marc Dalmau, bon dia.
18: Bon dia, Jordi. De fet, no és recomanable veure l'eclipsi des de Collserola perquè l'orientació no és la més idònia. L'Ajuntament barceloní afegeix a la restricció pel brot de pesta porcina l'elevat risc d'incendis. Ho explica el tinent d'alcaldia, Albert Batlle.
19: Recordar doncs, les restriccions d'accés que des de fa ja molts mesos hi ha a Collserola com motiu de la pesta porcina. I sobretot que no es desplacin amb vehicles i sobretot doncs, que els vehicles aparquin quan hagin d'aparcar en els jocs estel·lars. Això és una de les recomanacions que s'està fent per part dels diferents departaments de la Generalitat d'evitar, perquè estem també en un moment de risc extrem d'incendis.
18: Batlle ha fet una crida a la prudència tant pel que fa a les aglomeracions en les zones on millor es vegi, com l'Anella Olímpica, i ha demanat utilitzar el transport públic o anar-hi directament a peu.
1: I pel que fa a l'eclipsi en si, aquest migdia s'ha fet ja l'acte institucional a l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes. Allà el president de la Generalitat ha animat tothom a gaudir de l'eclipsi i a fer-ho amb prudència i civisme, i ha reivindicat aquesta part del territori, la ciència també, la divulgació. 21 Ràdio, Sílvia Alarcón.
20: El president de la Generalitat ha escollit l'Observatori de l'Ebre a Roquetes per fer el seguiment i observar l'eclipsi solar total. Salvador Illa ha remarcat que avui el govern català ha decidit mirar el cel des d'aquí com a homenatge a aquesta institució i com a reivindicació de la Catalunya tota.
21: Aquí hem decidit mirar el cel avui per veure l'eclipsi, des d'aquí. És també un homenatge, efectivament, a l'Observatori de l'Ebre, a la feina feta per la companyia de Jesús, al treball científic que s'hi ha fet, al tresor que tenim aquí acumulat, i és també una reivindicació de la Catalunya tota. Naturalment que a molts llocs del territori tenim magnífics observatoris, però avui hem volgut subratllar que aquí a l'Ebre hem pogut reivindicar l'Ebre, hem pogut reivindicar les Terres de l'Ebre també mirant el cel des d'aquí, des d'aquest observatori.
20: Avui l'Observatori afegeix un capítol més en la seva dilatada trajectòria. El dia en què els astronautes Ellen Baker, Pedro Duque o el Premi Nobel de Física Dieter Queloz es van reunir als seus pavellons per viure una fita històrica, l'eclipsi solar del segle.
1: I Reus serà un dels municipis referents on aquest vespre es podrà gaudir de l'eclipsi de manera inclusiva, la nova Ràdio Sandra Simón.
0: Reus es convertirà avui en un dels epicentres de l'astronomia accessible amb la presentació del projecte Eclipsi Inclusiu. Aquesta iniciativa, coordinada entre 13 departaments de la Generalitat sota el lema Catalunya mira el cel, busca que el fenomen astronòmic del segle sigui una experiència compartida per tota la ciutadania, especialment per a les persones amb discapacitat visual. Reus disposarà de 15 dispositius Light Sound que transformen la intensitat de la llum en sons aguts o greus, permetent que les persones cegues escoltin com la lluna va cobrint el sol en temps reals. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha subratllat que aquesta iniciativa vol projectar Catalunya com un referent en la democratització del coneixement.
3: Eclipsi per a tothom recull aquesta iniciativa, Eclipsi Inclusiu, i aquí el que hem volgut és donar visibilitat a un col·lectiu que certament és curiós, un col·lectiu que certament vol saber més, vol aprendre més, així que estem realment molt satisfets.
0: Més enllà de l'accessibilitat, la consellera ha destacat que el projecte ha servit per estimular vocacions científiques a través de xerrades a més de 2.800 alumnes.
1: I Tàrrega es prepara també per viure l'eclipsi. Des del Parc de Sant Eloi, l'Ajuntament, el Centre Cultural i l'Associació dels Amics de l'Arbre han organitzat una jornada d'observació d'aquest fenomen excepcional. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
22: La trobada començarà a les 7 de la tarda vora la Creu dels Escolapis, a l'extrem de ponent del parc. Tot i que la ciutat quedarà lleugerament fora de la franja de totalitat, des de l'Associació dels Amics de l'Arbre, Roser Sala ha volgut destacar aquesta cita excepcional.
23: Tàrrega pues, també hi vol ser. Tenim un lloc privilegiat per poder-lo veure, que és el Parc de Sant Eloi. Una mica els fets serien començar a les 7 de la tarda, situaríem a la zona de la Creu dels Escolapis, el lloc on estarà millor orientat, i la concentració seria a les 19:34, es considera que començarà l'eclipse, a les 20:29 seria el moment àlgid on la lluna taparia el sol. I l'objectiu d'allí és veure i disfrutar d'aquest fet insòlit que és l'eclipse.
22: I després de l'eclipse, la jornada continuarà a la plaça de les Alzines, amb música en directe de Sisa Viva i Roberto Chibuque, un sopar a la fresca i servei de bar. Ara caldrà esperar fins aproximadament l'any 2180 per tornar a viure aquest fenomen des del territori català.
1: I els que han sortit al carrer per saber com es prepara la gent per viure l'eclipsi són a Osona, on l'eclipsi no serà total. Ho han fet els nostres companys del 9FM i en concret l'Ona Fàbrega.
24: Aquest dimecres a la comarca d'Osona es viurà un fenomen excepcional perquè podrem viure per primera vegada un eclipsi solar total. No el 100%, però sí el 99%. I moltes persones ja estan a punt amb les seves ulleres per viure aquest fenomen, quan de la claror acabarem passant a la foscor. Veureu l'eclipsi des de Falset, no?
25: Sí. Han habilitat llocs per poder anar a veure la gent. Nosaltres tenim la sort que des de casa nostra el podem veure perfectament.
26: Anem a Sota Lleida, direcció Saragossa, que ja es veu la totalitat. Hem llogat una autocaravana i anirem fins allà avui.
27: A Osona, Osona.
28: A Torelló.
27: A Torelló hem buscat un altre lloc. Esperem que se'ls vegi.
29: No, en principi no es podrà veure molt bé aquí a Vic. Tindrem que, els que no tenim cotxe, pues, tenim que fotre'ns a veure'ls des de com podem.
30: No, he de buscar unes gafes i no hi ha gafes. Ja s'han vendido totes.
31: Sí, intentarem o a Centelles o a Tona. Veurem.
32: O al Puigagordi o al Castell de Tona.
28: Les ulleres, sí.
27: Ja fa dies que les tenim perquè ja sabíem que passaria això.
32: A la 11. A la 11 ha estat el pioner, suposo que de portar aquest tipus de ulleres.
33: Jo tinc 50 anys i no havia vist un eclipse, bueno, havia fet altres coses, no sé.
1: En punt un quart de 3 de la tarda i seguim parlant de l'eclipsi, un dels grans noms mundials de l'astrofotografia ja és a Tarragona per cobrir aquest fenomen. Es tracta de Babak Tafreshi, fundador del projecte The World at Night i col·laborador habitual de National Geographic. Amb ell ha parlat el nostre company de Tarragona Ràdio, Josep Sunyer.
34: Tafreshi busca ara el millor escenari per a una imatge que té molt clara abans fins i tot d'arribar. Qualsevol dels monuments romans li encantaria incloure en les imatges, com el Pont del Diable, però també la catedral i el seu campanar. En una entrevista de Tarragona Ràdio assegura que buscarà llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat al primer pla, perquè li agradaria, diu, mostrar que això està passant en un lloc declarat a Patrimoni de la Humanitat.
2: I per a mi, com a fotògraf, planejaré llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat de Tarragona al primer pla, perquè m'agrada mostrar que això que està passant en un lloc declarat Patrimoni de la Humanitat a Espanya, a Catalunya, i aquests elements de cultura, història, antiguitat i el públic en general, són molt importants perquè apareguin al primer pla. Però és molt difícil, perquè el sol està molt baix a l'horitzó. Per tant, he de reconèixer totes les localitzacions per tal de trobar els llocs adequats per a aquest propòsit.
34: Per sobretot diu que cal gaudir d'una experiència que per moltes persones serà única a la vida.
1: Doncs una de les zones zero d'aquest eclipsi el trobem evidentment a l'Ebre, on milers de persones es preparen ja per viure aquest fenomen històric. En directe tenim des de Canal T a Martí Carot. Martí, bon dia.
4: Hola, bon dia. El Delta de l'Ebre és un dels punts escollits per moltíssima gent d'arreu per veure aquest fenomen. Precisament, al pont de l'Opassador de Deltebre es preveuen gairebé 2.000 persones i un total de 10.000 als tres punts habilitats del municipi, amb gent vinguda d'arreu com Canadà, Holanda, Mozambic, Itàlia i Suïssa. Lola Casanova és la regidora de Turisme de Deltebre.
5: Aquí en els tres punts conjuntament que hem habilitat hi ha una previsió d'unes 10.000 persones en total. Tenim unes 4.000 places d'aparcament i a més efectius entre Protecció Civil i altres efectius supramunicipals i municipals, uns 80 entre voluntaris també de l'Eclipse, unes 80 persones i després pues, hi ha gent que ens ha vingut de totes bandes del món, també nous mercats. O sigui, nous mercats de destinacions que normalment no havien vingut, pues, també coneixeran el nostre poble, tal com, per exemple, pues, ja me van ensenyar reserves pues, de Mozambic, hi ha bastants de holandesos, que tampoc és un mercat que normalment hagués vingut, hi ha italians, suïssos i els francesos, com no, i vull dir de tot el món.
4: Tot i això, continuem molt pendents del cel perquè no hi ha res que pugui interpolir, perquè no hi hagi res que pugui interpolir l'eclipsi com podrien ser els núvols. Sembla que en aquest moment es podrà veure un eclipsi espectacular.
1: Gràcies, Martí. L'eclipsi d'aquest dimecres és l'esdeveniment més esperat d'aquest estiu. Evidentment, una manera d'immortalitzar-lo és a través de la fotografia. És per això que la Penya Fotogràfica de Badalona s'ha preparat tot l'any per aconseguir les millors imatges d'aquest esdeveniment extraordinari. Ràdio Ciutat de Badalona, Martí Cachipuendo.
6: La fotografia ens permet fer inoblidables moments extraordinaris. L'eclipsi d'aquest dimecres és un exemple i una ocasió per a la qual la Penya Fotogràfica de Badalona s'ha format i equipat des de finals de l'any passat. La lent de la càmera ha de protegir-se, com els nostres ulls, amb un filtre. De no fer-ho, el sensor es podria cremar en qüestió de segons. La configuració dels paràmetres de la càmera també són importants. Aquests ens permetran adaptar ràpidament l'aparell a les diferents fases de l'eclipsi. Però si no disposem d'una càmera professional, en Joan Brió, president de la Penya Fotogràfica de Badalona, ens explica com capturar l'esdeveniment del cicle amb el mòbil.
7: Que retalli un tros d'ulleres, vale? Que l'enganxi amb un celo o que sigui, vale? I amb allò pot fer fotos sempre i quan no estigui sempre encarat al sol. O sigui, fent la foto i canviant i no estigui allà mitja hora encarat al sol.
6: I és que ningú es vol perdre aquest fenomen que no ocorria a Catalunya des del 1905. De fet, la Penya Fotogràfica ja ha posat la mira en l'altre eclipsi solar de l'agost del 2027 i en l'anular del gener del 2028.
8: Notícies en xarxa.
1: 11 minuts i 2:15 i eclipsi a banda. Aquest dimecres és notícia que han començat a aplicar-se les primeres mesures del nou reglament de la Unió Europea sobre envasos i residus. Entre altres canvis, la normativa comportarà d'aquí a 4 anys, en pocs anys, doncs, l'eliminació dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos per a racions individuals de salses, sucres, melmelades o mantegues.
9: Serà llavors quan els plàstics monodosi cedeixin el lloc a sistemes reutilitzables i alternatives més sostenibles, com ara pots de vidre, dispensadors a granel o sobres de paper. En canvi, el reglament limita des d'aquest mateix dimecres l'ús de substàncies en envasos que estiguin en contacte amb aliments.
1: Pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les seves autoritats, un sisme que ja ha provocat la mort de més de 200 persones i un miler de ferits.
9: Segons ha informat el consistori, en un comunicat, aquests recursos es canalitzaran mitjançant el memoràndum d'entesa vigent amb Santiago de Cali, una ciutat amb la qual tenen una relació estable de col·laboració.
1: I us ho dèiem en titulars, l'aeroport de Barcelona-El Prat ha transportat gairebé 5,9 milions de passatgers passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat, segons dades publicades aquest dimecres per Aena.
9: Aquesta xifra és un nou màxim històric en un mes de juliol i suposa que la infraestructura continua batent rècords en tots els mesos d'aquest 2026. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport arriba gairebé ja als 34 milions de passatgers, un rècord a la sèrie històrica amb un creixement interanual del 4,6%. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
1: I moment ara per la cultura. I per començar, per la nova edició del Festival Nits de Circ, que arrenca avui mateix, aquest dimecres, amb espectacles a Roses i Besalú i la novetat de Palamós, que s'estrenarà el dia 26. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
0: Nits de Circ és un espectacle protagonitzat per 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents, amb l'acompanyament en directe dels músics de la Paris Circus Orchestra. Genís Matabosc n'és el director artístic i parla de la qualitat com a eix principal de la proposta.
3: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
0: Nits de Circ programa artistes internacionals com el mag David Di Lello, els trapezistes de Flying Caballero o el pallasso portuguès César Díaz. L'estada a Besalú s'allargarà fins dissabte vinent. Després, l'espectacle passarà per Roses del 18 al 23 d'agost i acabarà amb 5 funcions a Palamós a finals d'aquest mes.
1: I arribarem als esports amb música.
10: Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací.
1: Per començar, David Bisbal serà el protagonista avui a la Costa Brava.
9: El cantant i compositor andalús farà un repàs als seus grans èxits en l'actuació d'aquest dimecres al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
1: I arribarem als esports amb Total Eclipse of the Heart, de la recentment desapareguda Bonnie Tyler, un tema idoni per una jornada històrica.

0: amb la veu de la desapareguda, recentment desapareguda Bonnie Tyler, i amb aquest Eclipse anem als esports. Uns esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Ferran Torres és la gran absència en el retorn dels campions del món a la pretemporada del Barça.
1: Bon dia, Jordi. El davanter valencià té el permís del club per resoldre el seu futur lluny del Camp Nou i que tot apunta que seria per jugar al Paris Saint-Germain. En qualsevol cas, qui sí han tornat són els altres jugadors de la selecció espanyola que van guanyar el Mundial: Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Pau Cubarsí. L'equip s'entrena avui amb una doble sessió, matí i tarda, amb la plantilla al complet, excepte els jugadors lesionats Frenkie de Jong i Ronny Bardagi, a més del citat Ferran Torres. El tècnic Hansi Flick, però, espera que el club pugui tancar en els propers dies les arribades de Rodri i Julián Álvarez. L'Espanyol ha presentat aquest migdia Unai Núñez, el quart fitxatge del conjunt blanquiblau. El central basc arriba procedent del Celta en forma de cessió, però amb una opció de compra pel conjunt perico a final de temporada. Unai explica que es mostra mentalitzat per afrontar aquest nou repte.
2: La verdad que sí, como te he dicho, tengo muchas ganas ya de poder jugar el primer partido ya aquí en casa y bueno, con la trayectoria que habéis dicho vosotros que tengo, pues yo voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible, ayudar a los compañeros más jóvenes a poder seguir creciendo y a los que no son tan jóvenes, pues a ayudarnos entre todos para cumplir nuestros objetivos.
1: Pel que fa als tres equips catalans de la Lliga EFA, tots tres disputen avui un amistós en ple eclipsi solar. Jugaran el Barça i el Badalona Women. Les blaugranes s'enfrontaran al Montpellier, al Johan Cruyff, a partir de les 7, i a la mateixa hora les badalonines jugaran contra l'Al Khatchia al Municipal d'Olot. La jugadora del Badalona, Lorena, espera un partit que serveixi per continuar compactant el grup.
3: Sí, la verdad que bueno, todo partido es bueno para seguir cogiendo sensaciones, para ver lo que hemos entrenado, que nos sirva también para coger ritmo y la verdad que para seguir conociéndonos, sobre todo con las nuevas, las del año pasado.
1: Aquest matí ha jugat l'Espanyol contra l'Europa, amb triomf en l'equip blau per 2-0. Les periques s'han avançat a la primera part amb una jugada assajada a la sortida d'un córner, amb rematada de cap final de Brownie, i a la segona part Anita Marcos, a porteria buida, ha fet la segona diana. I pel que fa al futbol de casa nostra, el jugador nascut a Figueres, Pep Xavarria, ha fitxat pel Chelsea fins a l'estiu del 2031. El jugador ha jugat també al Figueres i a l'Olot, abans també al Saragossa, i prové del Rayo Vallecano al conjunt londinenc. I en handbol, el Frenkie Balomena Granollers disputava el primer amistós de la pretemporada a la pista del segon i ho feia amb derrota per 31-30. Antonio Rama, tècnic dels Vallès, ens valorava aquest enfrontament.
4: Potser falta ritme, moltes imprecisions, moltes errades sense ser forçades. És veritat que no hem controlat en cap moment el ritme de partit, ens ha costat entrar i quan hem anat molt igualats tot el partit, però hi ha hagut un moment que hem sumat masses errades seguides i ens ha fet un parcial de 6-0, que després ens ha costat moltíssim recuperar. Hem tingut opcions fins al final i bé, un partit més per aprendre, per seguir i per anar agafant ritme.
1: I sortejat ja el calendari de l'ACB, qui s'estrena, qui obre la temporada 26-27 és el Manresa a la pista del Bilbao.
0: Doncs gràcies, Jordi, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: L'univers infinit.
3: Fritz Zwicky i la matèria fosca. Fritz Zwicky va néixer a Varna, Bulgària, no a Barcelona, el 1898. Es va doctorar en física l'any 1922 a l'Institut Federal Suís de Tecnologia de Zúric. El 1925, la Fundació Rockefeller de la ciutat de Nova York li va oferir una beca per estudiar la física dels cristalls a l'Institut Tecnològic de Califòrnia. Allà va coincidir amb el físic experimental Robert Millikan, Premi Nobel. Dos anys després va canviar de camp i va començar a investigar galàxies. Va fer avançar l'astronomia durant bona part del segle XX, fent descobriments pioners sobre components del cosmos, des de les supernoves i les estrelles de neutrons fins a la matèria fosca i galàxies compactes. Va treballar en dos dels observatoris més importants de l'època, Mount Wilson i Mount Palomar. També va ser un gran innovador en el disseny de motors a reacció ajudats per coets per enlairar avions pesats. Quan va arribar a Pasadena, primer es va dedicar a l'estudi de la física de l'estat sòlid, la ionització gasosa i la seva termodinàmica. Però aviat va canviar de camp i va entrar a l'astronomia estudiant supernoves, noves i raigs còsmics. Al principi dels anys 30, mentre estudiava les observacions de Hubble sobre els cúmuls de galàxia de Coma, va observar una anomalia. Segons les mesures de la quantitat de massa visible, les galàxies individualment es movien massa ràpidament, massa ràpides com per mantenir-se lligades al conjunt. Va proposar que hi havia d'haver un nou tipus de matèria que no es veia i que va anomenar matèria fosca. Aquests treballs els va publicar el 1933 a la Societat Física de Suïssa. El 1934, en Walter Bade va proposar l'existència de supernoves, una nova classe d'explosions estel·lars, diferents de les conegudes fins als moments. Fent la hipòtesi de que eren un pas previ de les estrelles de neutrons, en va descobrir 18 entre 1937 i 1941, de les quals només 12 havien estat registrades. També plantejar que en les explosions de noves es produïa un escampall de partícules que podrien explicar els raigs còsmics detectats uns anys abans. En definitiva, Zwicky va ser un avançat a la seva època i va ser el primer que va parlar d'astres nous, com les supernoves, les noves, i va parlar de la matèria fosca a l'univers.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Molt bon dia, són 2:15.
5: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
6: M'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona, i per això el veuré.
7: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks, y dicen que es un buen lugar para verlo.
8: Es bonito, es interesante, ocurre poco.
9: Penso que serà l'últim eclipse que veuré per l'edat, així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
4: Doncs sí, finalment ha arribat el dia. D'aquí a 6 hores, una part de Catalunya, al sud i l'oest, viurà l'esperat eclipsi de sol total, el primer en 121 anys. A la resta serà parcial, això sí, amb el permís del temps. Previsió, Marc Jaureguizar.
10: Un matí de dimecres radiant el conjunt del país i les primeres nuvolades que han aparegut a partir de mig matí, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda més passada per aigua en aquest sector. Puntualment, els ruixats aniran acompanyats de tempestes, sobretot aquells ruixats que es localitzin a les comarques, per exemple, de la Cerdanya i també de l'Alt Ripollès. Amb un migdia, les temperatures tornen a ser elevades, sobretot al Pla de Lleida, la Catalunya Central i l'interior de les comarques de Girona, i pendents de cara a les properes hores de l'evolució de la nuvolositat. I és que, sobretot, estem pendents d'aquest eclipsi que s'iniciarà a 8:15 i que tindrem una visió òptima, sobretot, a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i també les comarques de Tarragona, on aquí estarem pendents de la presència de bandes núvols alts i prims que afectaran a la mateixa ciutat ciutat de Tarragona. Núvols baixos que apareixeran al sud del golf de Sant Jordi i també a la punta del delta de l'Ebre. Algun núvol baix també es deixarà veure al sud del massís dels Ports.
4: Un eclipsi que s'ha volgut aprofitar també turísticament, sobretot a la vintena de municipis que han habilitat una trentena de zones d'observació. Milers de persones esperen viure l'experiència en viu i en directe. És dimecres 12 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Crida la prudència de Protecció Civil i també de Salut, Marc Pijoan.
2: La consellera de l'Interior, Núria Parlon, assegura, però, que molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació. Mentrestant, Salut recorda que cal protegir la vista amb ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi amb total seguretat.
4: I Salvador Illa destaca la transcendència del dia.
2: El president de la Generalitat ha animat a tothom a gaudir de l'eclipsi i a fer-ho, això sí, amb prudència i civisme. Ho ha fet des de l'Observatori de l'Ebre, on ha reivindicat aquesta part del territori català, la ciència i la divulgació.
11: Hem tancat, reduït l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals, hi ha risc d'incendi. Vull aprofitar per fer una crida a això, a la ciutadania, a viure-ho, a gaudir-ho, però a fer-ho amb prudència i amb civisme.
4: Des de la xarxa, el Next Estiu de Televisió farà un seguiment especial de 7 a 8 de la tarda i després moltes emissores locals faran una programació especial. Més coses, entra en vigor una nova regulació d'envasos.
2: La normativa europea comportarà l'eliminació el 2030 dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos de salses, sucres, melmelades o mantegues. Des d'avui, però, ja està prohibit comercialitzar envasos que continguin substàncies químiques i estiguin destinats a estar en contacte amb aliments.
4: Nou rècord històric de l'aeroport de Barcelona al Prat,
2: que ha transportat gairebé 6 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport ja supera els 34 milions de passatgers, un nou rècord també. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
4: Cultura arrenca una nova edició de Nits de Circ.
2: Una proposta que s'allargarà fins al 30 d'agost amb espectacles a Besalú, Roses i la novetat de Palamós. El certamen tindrà 29 artistes internacionals de disciplines com els malabars, el trapezi volant i els acròbates aèrics.
4: Esports, Jordi Cervantes tornen als campions del món, menys Ferran Torres.
12: Els jugadors del Barça, Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Cubarsí, que es van fer amb el Mundial amb la selecció espanyola, han tornat a entrenar-se a les ordres de Hansi Flick. L'únic absent és el davanter valencià amb permís del club per resoldre el seu futur lluny del Camp Nou.
4: El control de so Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista, Montseu Guet i Albert Güell, passen 4 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: És la nostra portada d'aquest dimecres. Després de molta espera, per fi arribat el dia, Catalunya viurà el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. Es produirà entre 8:15 i les 9 del vespre, segons el lloc des d'on s'observi, però només serà el sud i l'oest del país, on el sol quedarà completament ocult, com a màxim, durant un minut i mig. Arnau Vidal.
13: Aquest dimecres al vespre la lluna ocultarà completament el sol, es farà de nit i baixarà la temperatura durant uns minuts. Es tracta d'un eclipsi solar total, un fenomen únic que Catalunya va veure el 1905 i no tornarà a fer fins al 2180. Sent el primer de 3 eclipsis visibles a Espanya fins al 2028, es veurà tot el país, però només serà total a les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i zones de Lleida, on durant un minut i mig, com a màxim, el sol quedarà completament tapat. La font del Mirador d'Altafulla o la plaça de Bous d'Alcanar són alguns dels punts d'observació que ha establert la Generalitat en 20 localitats per gaudir de l'eclipsi. Tot i que a la resta del territori l'eclipsi no serà total, a Barcelona, per exemple, moltes persones no se'l perdran. Escoltem-les.
6: Suposo que vindré aquí a la Rambla, m'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona, i per això el veuré.
7: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks y es un buena, dicen que es un buen lugar para verlo.
14: Farem un parpadeig. ¡Pam! Ya se ha acabado.
8: Es bonito, es interesante, ocurre poco.
15: He tomado la decisión debido a mi edad de verlo en la televisión. No tengo gafas, no me compro gafas y no quiero que se me estropee la vista.
16: Me agradaría ver oral, pero estaría en un lloc que es imposible ver oral. Por la tele, home, sí, clar.
9: Penso que serà l'últim eclipse que veuré per l'edat. Així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
13: L'eclipsi també es podrà veure a les Illes Balears, al nord del País Valencià i altres punts de la península.
4: Una jornada que es preveu complicada a les carreteres catalanes, per això el govern té en marxa aquesta hora un dispositiu especial davant la possibilitat que milers de persones es desplacin fins al sud del país.
2: El Servei Català de Trànsit, de fet, demana fer servir vies alternatives a la sempre saturada AP7 per arribar als punts d'observació de l'eclipsi.
4: Més detalls, Artau Bellavista, bon dia.
17: Bon dia, Jordi. Trànsit fa una crida per alliberar la P7. De fet, recomana prioritzar la zona de Ponent, on no es preveu tant de trànsit. En tot cas, per aquells que vagin cap al sud i baixin fins a l'Ebre, indiquen fer ús de la A7 per moure's pel Camp de Tarragona, o la N420 o la T11 pels que baixin cap al Baix Camp. A partir de les 5 de la tarda i fins a les 12 de la nit, es restringirà el pas de camions en el sentit sud a la P7 des de Martorell i a la N340 des de Vilafranca. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, no descarta tallar entrades a la P7, sobretot a la zona del Delta de l'Ebre.
18: Aquí tindrem un vol d'helicòpter, tindrem equip d'helicòpter per anar mirant aquestes vàlvules i veure si cal tancar-les o cal obrir-les. Si cal tancar una sortida perquè s'està congestionant i cal donar més trànsit cap a les altres sortides, o al revés, si hi ha sortides del sud que s'estan congestionant, recomanar molt insistentment i tancar-les, i recomanar molt insistentment que s'entri per les de més al nord.
17: Trànsit treballa amb la previsió que aquests talls es podrien produir a l'altura de les sortides de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea i Amposta.
4: I Protecció Civil reforçarà aquest dimecres més d'un 15% la plantilla del 112 per respondre al possible increment de trucades d'emergència coincidint amb l'eclipsi, ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: L'organisme preveu que entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit el nombre de trucades pugui créixer entre un 10 i un 15% per sobre del que és habitual.
4: Canal Reus, Paula Jansà.
19: Interior ha activat la fase d'alerta del Procicat davant la jornada d'aquest dimecres, coincidint amb l'eclipsi solar total. Una activació que és sobretot preventiva i que té com a objectiu mantenir tots els serveis coordinats i preparats davant l'afluència de ciutadans que s'espera a les zones amb millor visibilitat del fenomen, especialment al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. La consellera d'Interior, Núria Parlon, destaca que l'objectiu és garantir que l'esdeveniment es pugui viure amb normalitat.
20: Activar-lo en fase d'alerta vol dir que podem reunir-nos, prendre decisions conjuntes i anar decidint, davant de les incidències, respostes. Si fos emergència, voldria dir que igual hem de fer alguna resolució per restringir accessos, perquè enmig de la visualització de l'eclipsi es produeix una situació d'un incendi, coses que es podrien donar més greus.
19: El dispositiu es coordinarà des del CECAT de Reus i hi participaran Mossos d'Esquadra, Bombers, Protecció Civil, SEM i agents rurals, entre altres serveis d'emergències. La previsió és que sigui una jornada tranquil·la amb una mobilitat esglaonada entre avui i demà i sense una concentració de desplaçaments en un únic moment. Interior demana planificar els desplaçaments, seguir les indicacions dels serveis de seguretat i, sobretot, observar l'eclipsi amb ulleres homologades.
4: I a la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament no preveu per avui cap aglomeració a les sortides de la ciutat per anar a veure l'eclipsi més enllà del que hi pugui haver un cap de setmana normal. El consistori recorda, però, que no es pot anar a veure'l al parc de Collserola per les restriccions per la pesta porcina. Marc Dalmau, bon dia.
21: Bon dia, Jordi. De fet, no és recomanable veure l'eclipsi des de Collserola perquè l'orientació no és la més idònia. L'Ajuntament barceloní afegeix a la restricció pel brot de pesta porcina l'elevat risc d'incendis. Ho explica el tinent d'alcaldia, Albert Batlle.
22: Recordar doncs, les restriccions d'accés que des de fa ja molts mesos hi ha a Collserola com motiu de la pesta porcina. I sobretot que no es desplacin en vehicles i sobretot doncs, que els vehicles aparquin quan hagin d'aparcar en els jocs establerts. Això són les recomanacions que s'està fent per part dels diferents departaments de la Generalitat d'evitar, perquè estem també en un moment de risc extrem d'incendis.
21: Batlle ha fet una crida a la prudència tant pel que fa a les aglomeracions en les zones on millor es vegi, com l'Anella Olímpica, i ha demanat utilitzar el transport públic o anar-hi directament a peu.
4: 5 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda, i pel que fa a l'eclipsi en si, aquest migdia s'ha fet ja l'acte institucional a l'Observatori de l'Ebre, Roquetes. Allà el president de la Generalitat ha animat tothom a gaudir del fenomen i a fer-ho amb prudència i civisme, i ha reivindicat aquesta part del territori, la ciència i també la divulgació. 21 Ràdio, Sílvia Alarcón.
23: El president de la Generalitat ha escollit l'Observatori de l'Ebre a Roquetes per fer el seguiment i observar l'eclipsi solar total. Salvador Illa ha remarcat que avui el govern català ha decidit mirar el cel des d'aquí, com a homenatge a aquesta institució i com a reivindicació de la Catalunya tota.
24: Bé, aquí hem decidit mirar el cel avui per veure l'eclipsi, des d'aquí. És també un homenatge, efectivament, a l'Observatori de l'Ebre, a la feina feta per la companyia de Jesús, al treball científic que s'hi ha fet, al tresor que tenim aquí acumulat, i és també una reivindicació de la Catalunya tota, Naturalment que en molts llocs del territori tenim magnífics observatoris, però avui hem pogut subratllar que aquí a l'Ebre hem pogut reivindicar l'Ebre, hem pogut reivindicar les Terres de l'Ebre també mirant el cel des d'aquí, des d'aquest observatori.
23: Avui l'observatori afegeix un capítol més en la seva dilatada trajectòria. El dia en què els astronautes Ellen Baker, Pedro Duque o el Premi Nobel de Física Dieter Queloz es van reunir als seus pavellons per viure una fita històrica, l'eclipsi solar del segle.
4: I de les Terres de l'Ebre a Reus, que serà un dels municipis referents on aquest vespre es podrà gaudir de l'eclipsi de manera inclusiva, la nova Ràdio Sandra Simón.
0: Reus es convertirà avui en un dels epicentres de l'astronomia accessible amb la presentació del projecte Eclipsi Inclusiu. Aquesta iniciativa, coordinada entre 13 departaments de la Generalitat sota el lema Catalunya mira el cel, busca que el fenomen astronòmic del segle sigui una experiència compartida per tota la ciutadania, especialment per a les persones amb discapacitat visual. Reus disposarà de 15 dispositius Light Sound que transformen la intensitat de la llum en sons aguts o greus, permetent que les persones cegues escoltin com la lluna va cobrint el sol en temps reals. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha subratllat que aquesta iniciativa vol projectar Catalunya com un referent en la democratització del coneixement.
1: Eclipsi per a tothom recull aquesta iniciativa, Eclipsi Inclusiu, i aquí el que hem volgut és donar visibilitat a un col·lectiu que certament és curiós, un col·lectiu que certament vol saber més, vol aprendre més, així que estem realment molt satisfets.
0: Més enllà de l'accessibilitat, la consellera ha destacat que el projecte ha servit per estimular vocacions científiques a través de xerrades a més de 2.800 alumnes.
4: I a les comarques de Ponent, Tàrrega també es prepara per viure l'eclipsi solar. Des del Parc de Sant Eloi, l'Ajuntament, el Centre Cultural i l'Associació dels Amics de l'Arbre han organitzat una jornada d'observació d'aquest fenomen excepcional. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
3: La trobada començarà a les 7 de la tarda vora la Creu dels Escolapis, a l'extrem de Ponent del Parc. Tot i que la ciutat quedarà lleugerament fora de la franja de totalitat, des de l'Associació dels Amics de l'Arbre, Roser Sala ha volgut destacar aquesta cita excepcional.
10: Tàrrega pues, també hi vol ser. Tenim un lloc privilegiat per poder-lo veure, que és el Parc de Sant Eloi. Una mica el fet serien començar a les 7 de la tarda. Situaríem a la zona de la Creu dels Escolapis, el lloc on estarà millor orientat, i la concentració seria a les 19:34, es considera que començarà l'eclipse, a les 20:29 seria el moment àlgid on la lluna taparia el sol. I l'objectiu d'allí és veure i disfrutar d'aquest fet insòlid que és l'eclipse.
3: I després de l'eclipsi, la jornada continuarà a la plaça de les Alzines, amb música en directe de Sisa Viva i Roberto Chibuque, un sopar a la fresca i servei de bar. Ara caldrà esperar fins aproximadament l'any 2180 per tornar a viure aquest fenomen des del territori català.
4: I un dels grans noms mundials de l'astrofotografia ja és a Tarragona per cobrir l'eclipsi. Es tracta de Babak Tafreshi, fundador del projecte The Wall of Night i col·laborador habitual de National Geographic. Tarragona Ràdio, Josep Sunyer.
11: Tafreshi busca ara el millor escenari per a una imatge que té molt clara abans fins i tot d'arribar. Qualsevol dels monuments romans li encantaria incloure en les imatges, com el Pont del Diable, però també la catedral i el seu campanar. En una entrevista de Tarragona Ràdio assegura que buscarà llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat al primer pla, perquè li agradaria, diu, mostrar que això està passant en un lloc declarat Patrimoni de la Humanitat.
25: I per a mi, com a fotògraf, planejaré llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat de Tarragona al primer pla, perquè m'agrada mostrar que això que està passant en un lloc declarat Patrimoni de la Humanitat a Espanya, a Catalunya, i aquests elements de cultura, història, antiguitat i el públic en general, són molt importants perquè apareguin al primer pla. Però és molt difícil, perquè el sol està molt baix a l'horitzó. Per tant, he de reconèixer totes les localitzacions per tal de trobar els llocs adequats per a aquest propòsit.
11: Per sobretot diu que cal gaudir d'una experiència que per moltes persones serà única a la vida.
4: Amb un 3:45 de la tarda i els propietaris d'animals domèstics no cal que prenguin mesures especials amb l'eclipsi, ho ha dit un veterinari en declaracions a Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
26: Des de l'àmbit veterinari asseguren que les nostres mascotes no es veuran afectades en el moment de l'ocultació del sol i que el fenomen de l'eclipsi no té per què incidir en el comportament dels nostres animals. Així ho explica el veterinari de Badalona, Badalona, Pere Molero, qui remarca que tampoc cal posar-los ulleres de cap mena.
27: Hi ha ulleres de sol per animals, això existeix en el mercat, d'acord? Però bueno, no penso que realment s'hagin de posar orelles de sol als animals per tema de l'eclipsi, no? No penso que els hi afecti de cap manera i, per tant, si el gos està present en el moment de l'eclipsi, doncs tampoc s'hauria de prendre cap mesura en particular.
26: La situació sí que pot ser diferent en els animals salvatges del nostre entorn, que sí poden veure alterat el seu comportament de forma subtil, i és que durant l'eclipsi solar, en el moment en què la Lluna tapi el Sol, aquest enfosquiment momentani podria alterar el seu rellotge biològic. Així, algunes aus pot ser que es quedin aturades o que els insectes nocturns puguin activar-se.
4: I moltes de les persones que aquest vespre observaran l'eclipsi de Sol s'hauran desplaçat expressament per veure el fenomen.
2: Alguns fins i tot ho faran. Faran molts quilòmetres procedents d'altres comunitats, de l'Estat o d'altres països. És el que s'anomena turisme d'eclipsi.
4: És el que han fet ja unes quantes ocasions la Pepita Vela i l'Antonio Ariza, una parella catalana de 89 i 86 anys. Ells s'han recorregut el món a la caça d'eclipsis solars com el d'avui i ens ho han explicat a la xarxa.
5: A mí lo del viaje siempre me ha agradado desde bien petit, y cuando he pogut viatjar, pues lo he fet y han recorregut forces territoris estrangers i nacionals.
6: Jo ja vaig ser educada així. Els meus pares econòmicament no podien molt, però tots ho guardaven per fer viatges.
5: Pues después de Líbia, a ver eclipses en concreto, va ser el de Mongòlia. El tercer va ser a Rapa Nui, la illa de Pasqua.
6: La illa de Pasqua, espectacular, per les escultures aquelles. Vàrem tenir la sort dels estels de coincidir amb un joiero. Un joiero és tot un grup d'estels junts, un estel vermell, l'altre verd, l'altre blau, l'altre groc, com un joier.
5: El que més he disfrutat ha sigut justament el de l'Illa de Pasqua, perquè va ser molt llarg, va ser de més de 4 minuts, i això és molt en un eclipsi. El que veurem justament ara a l'agost, a on nosaltres podem anar-hi a veure'l, serà molt curt, un minut, dos segons. El quart va ser als Estats Units el 2024.
6: Però no va ser el mateix, perquè tots els eclipses la gent guarda silenci. El silenci, com que la natura es para, el silenci és elemental. En canvi, als Estats Units, nens cridant, dones no sé què fent, va tallar molt el misteri, tot el que t'envolta un eclipse. El que sí recomanaria a la gent, que tothom faci l'esforç d'anar a veure l'eclipse, i al moment de l'eclipse, sobretot, tothom ulleres protectores. Perquè jo a Mongòlia vaig estar un segon sense les ulleres mirant i els ulls se me varen cremar. O sigui, les pestanyes es varen ajuntar uns 3 dies patint dels ulls. Per un segon de mirar el cel.
7: Notícies en xarxa.
4: Doncs ja heu sentit el testimoni, sobretot posar ulleres protectores. I eclipsi a banda, aquest dimecres, 11 minuts, i arribem a les 3 en punt de la tarda, és notícia que han començat a aplicar-se les primeres mesures del nou reglament de la Unió Europea sobre envasos i residus. Entre altres canvis, la normativa comportarà d'aquí a 4 anys l'eliminació dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos per a racions individuals de salsa, sucres, melmelades o mantegres.
2: Serà llavors quan els plàstics monodosi cedeixin el lloc a sistemes reutilitzables i alternatives més sostenibles, com ara pots de vidre, dispensadors a granel o sobres de paper. En canvi, el reglament limita des d'aquest mateix dimecres l'ús de substàncies químiques en envasos que estiguin en contacte amb aliments.
4: Pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les seves autoritats, un sisme que ja ha provocat la mort de més de 200 persones i un miler de ferits.
2: Segons ha informat el consistori, en un comunicat, aquests recursos es canalitzaran mitjançant el memoràndum d'entesa vigent amb Santiago de Cali, una ciutat amb la qual tenen una relació estable de col·laboració.
4: I us ho dèiem en titulars, l'aeroport de Barcelona el Prat ha transportat gairebé 5,9 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat, segons dades publicades aquest dimecres per Aena.
2: Aquesta xifra és un nou màxim històric en un mes de juliol i suposa que la infraestructura continua batent rècords en tots els mesos d'aquest 2026. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport arriba ja als 34,2 milions de passatgers, un rècord en la sèrie històrica amb un creixement interanual del 4,6%. Pel que fa al de Girona, aquest per un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
4: Moment ara per la cultura. I per començar, per la nova edició del Festival Nits de Circ, que arrenca avui mateix amb espectacles a Roses, Besalú i la novetat de Palamós, Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
8: Nits de Circ és un espectacle protagonitzat per 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents, amb l'acompanyament en directe dels músics de la Paris Circus Orchestra. Genís Matabosc n'és el director artístic i parla de la qualitat com a eix principal de la proposta.
9: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
8: Nits de Circ programa artistes internacionals com el mag David Di Lello, els trapezistes de Flying Caballero o el pallasso portuguès César Díaz. L'estada a Besalú s'allargarà fins dissabte vinent. Després, l'espectacle passarà per Roses del 18 al 23 d'agost i acabarà amb 5 funcions a Palamós a finals d'aquest mes.
4: I arribarem als esports amb música.
12: Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací.
4: Per començar, David Bisbal, protagonista avui, aquesta nit, a la Costa Brava. El cantant i compositor andalús farà un repàs als seus grans èxits en l'actuació d'aquest dimecres al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. I arribarem als esports amb Total Eclipse of the Heart de la recentment desapareguda Bonnie Tyler, un tema idoni per a una jornada històrica.
13: There's nothing I can do, a total eclipse of the heart.
4: Doncs amb la veu de Bonnie Tyler i amb el seu eclipse ens arriba el Jordi Cervantes amb els esports. Bon dia, Jordi. Ferran Torres, és la gran absència en el retorn dels campions del món a la pretemporada del Barça.
14: Bon dia, Jordi. El davanter valencià té el permís del club per resoldre el seu futur lluny del Camp Nou i que tot apunta que seria per jugar al Paris Saint-Germain. En qualsevol cas, qui s'hi ha tornat són els altres jugadors de la selecció espanyola que van guanyar el Mundial, Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Pau Cubarsí. L'equip s'entrena avui amb doble sessió, matí i tarda, amb la plantilla al complet, excepte els jugadors lesionats, Frenkie de Jong i Roni Bardaggi, a més del citat Ferran Torres. El tècnic Hansi Flick, però, espera que el club pugui tancar en els propers dies les arribades de Rodri i Julián Álvarez. L'Espanyol ha presentat aquest migdia Unai Núñez, el quart fitxatge del conjunt blanc i blau. El central basc arriba procedent del Celta en forma de cessió, però amb opció a una compra pel conjunt perico a final de temporada. Unai explica que es mostra mentalitzat per afrontar aquest nou repte.
15: La verdad que sí, como te he dicho, tengo muchas ganas ya de poder jugar el primer partido ya aquí en casa y bueno, con la trayectoria que habéis dicho vosotros que tengo, pues yo voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible, ayudar a los compañeros más jóvenes a poder seguir creciendo y a los que no son tan jóvenes, pues a ayudarnos entre todos para cumplir nuestros objetivos.
14: Pel que fa als tres equips catalans de la Lliga EFA, tots tres disputen avui un partit amistós. En ple eclipsi solar jugaran el Barça i el Badalona Women. Les blaugranes s'enfrontaran al Montpellier, al Johan Cruyff, a partir de les 7. I a la mateixa hora, les badalonines jugaran contra l'Alcatxà, al Municipal d'Olot. La jugadora de Badalona, Lorena, espera un partit que serveixi per continuar compactant el grup.
16: Sí, la verdad que bueno, todo partido es bueno para seguir cogiendo sensaciones, para ver lo que hemos entrenado, que nos sirva también para coger ritmo y la verdad que para seguir conociéndonos, sobre todo con las nuevas, las del año pasado.
14: Aquest matí ha jugat l'Espanyol contra l'Europa amb triomf blanc i blau per 2-0. Les periques s'han avançat a la primera part amb una jugada assajada a la sortida d'un córner amb rematada de cap final de Brownie, i a la segona part Anita Marcos, a porteria buida, ha fet la segona diana. L'escoltem.
16: Bueno, ha sido un partido para seguir mejorando esos aspectos que el partido anterior del Marsella pues teníamos que pulir y pues seguir mejorando las cosas que estábamos haciendo bien y que bueno, aún queda 3 semanas de preparación, 2 semanas hasta el inicio de liga y bueno, la verdad que estoy contenta con el equipo porque creo que seguimos mejorando en esas cositas que poco a poco Sara nos va diciendo, así que bueno, bien, contenta.
14: En handbol, el Fraikin Granollers disputava el primer amistós de la pretemporada a la pista del segon i s'estrenava amb derrota, per la mínima 31-30. Antonio Rama, tècnic dels Vallesans, valorava aquest enfrontament.
18: Potser falta ritme, moltes imprecisions, moltes errades, sense ser forçades. És veritat que no hem controlat en cap moment el ritme de partit, ens ha costat entrar i quan hem anat molt igualats tot el partit, però hi ha hagut un moment que hem sumat masses errades seguides i ens ha fet un parcial de 6-0, que després ens ha costat moltíssim recuperar. Hem tingut opcions fins al final i bé, partir més per aprendre, per seguir i per anar agafant ritme.
14: I en bàsquet s'ha sortejat el calendari del curs 26-27 de la Lliga CB. El Manresa serà l'encarregat d'obrir la temporada a la pista del Bilbao dissabte 26 de setembre a les 6 de la tarda. El mateix dia, però a les 9 de la nit, el Barça debutarà rebent el Corunya. Ja diumenge 27 s'estrenarà el Joventut a la pista del Breogán a les 12 del migdia. A les 5 de la tarda el bàsquet Girona rebrà el Camp Múrcia i una hora més tard el Força de Lleida donarà el tret de sortida a la seva temporada a la pista del València. L'última jornada jugarà el cap de setmana del 21 al 23 de maig amb dos duels catalans.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Barreres Fora, un programa de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Mollet i Comarca, ADIMO.

0: Molt bona tarda a tothom, el Barreres Fora torna a estar aquí amb tots vosaltres i nosaltres, no? A part de tothom.
1: I tant.
0: Com cada dimecres, el programa de Ràdio Mollet que fem els membres de l'associació Adimo. I qui som els membres de l'associació Adimo que fem el programa de ràdio? Cristina, bona tarda.
2: Bona tarda. Hola, Jaume Girbau.
0: Bona tarda.
2: Bona tarda. Aquí Cristina Sandoval, bona tarda.
0: Tenim també a la Sònia aquí, no, avui?
2: Avui de convidada especial.
0: Bona tarda, Sònia.
3: Bona tarda.
0: I excusem el Josep Roca,
2: sí,
0: que no el tenim físicament, però el tindrem ara amb ànima.
2: Sí.
0: Amb un àudio que ens ha deixat.
2: De forma presencial, gairebé.
0: I també excusem avui a la Àngela.
2: Calla, calla.
0: Calla, calla, que teníem que tenir-la aquí avui, havíem de tenir-la aquí, però s'ha quedat atrapada, ja no explicarà.
2: En el metro.
0: En el metro.
2: I lástima que no tiene batería, si no...
0: En el metro y por temas de catenaria. Yo digo que le han robado el cobre.
2: Yo también, yo soy de la misma opinión.
0: Es una apuesta.
2: Va, es como una... hemos hecho una porra.
0: A ver, ya nos explicará la semana vinent.
2: Ya no, y nos lo explicará.
0: O si ens pot trucar més tard.

0: a lo millor no pot incorporar-se. Ho veig difícil.
1: Complicado, perquè estava todavía en la boca del metro.
0: Molt bé. I a l'altre costat del vidre, avui tenim el Josep o el Pep, Casas Novas.
2: Escoltes? Barreres fora.

0: Ens podeu seguir escoltant tots els dimecres, com avui, de 17 a 18 hores. I si us heu perdut el programa o el voleu tornar a escoltar altra vegada, recordeu que podeu accedir a la web de Ràdio Mollet, que és www.radiomollet.com. Només heu d'anar a programes, triar barreres fora i seleccionar la data del programa o el títol que vulgueu tornar a escoltar. Avui, en concret, l'hem titulat Parece lo que es. I, per cert, la redifusió la teniu diumenge de 13 a 14 hores.
1: També ens podeu tornar a visitar la nostra seu social, que està al centre cívic de Can Pantiquet, que és al carrer de Can Flaquer, número 25, de Mollet del Vallès. Atenció, ens podeu trobar tots els dimarts entre 17 i 20 hores. També ens podeu trucar per telèfon al 93 570 35 25, 93 570 3525, i ens podeu deixar l'encàrrec allà mateix al centre cívic, que us atendrem amb molt de gust. I a partir d'ara, i fins a les 6 de la tarda, i en rigoroso directo, oi, sí, Cristina?
0: Sí.
1: Qui ens vulgui trucar i saludar i dir qualsevol cosa,
0: uf,
1: què ha de fer?
0: Pues directament
1: trucar. Agafar el telèfon, primer.
0: Agafar el telèfon.
1: Marcar.
0: Marcar el número. I és el 93-570-6866. Telèfono de Ràdio Mollet, 93-570-6866. Gràcies.
1: I ara sí, benvinguts a casa vostra.
2: Escoltes Barreres Fora.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarto.
3: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
2: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
4: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
5: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
6: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
7: Hi ha moltes formes de deixar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
8: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
9: Sí, també és un curt documental. Tots dos, de fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
10: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula descobrir. Descobrir la sopa d'all és pensar-se haver descobert o inventat una cosa que ja és coneguda de tothom. Aquest es creu que acaba de descobrir la sopa d'all, i això ja existia fa segles. Com a sinònim tindríem haver inventat la pólvora. Descobrir el calaix del pa és descobrir una cosa no gens difícil. Es pensa que ha descobert el calaix del pa aquest. Descobrir el pastís, en canvi, és descobrir l'engany o destapar l'olla. Aquests dos ho han embolicat tot. Si es descobreix el pastís, ho pagaran car perquè han arruïnat molta gent. Descobrir la veta d'algú és descobrir-ne les intencions. Volia fer veure que l'ajudava i en realitat volia treure-li la feina. Li han descobert la veta. Descobrir món és recórrer terres per veure coses noves i adquirir coneixença dels diferents països. La Martina no para mai a casa. Li agrada descobrir món i sempre viatja. Per cert, sabeu què vol dir furetejar? Cercar-ho, regirar-ho tot, ficar-se per tot, per saber, per descobrir alguna cosa. Sempre va d'una banda a l'altra furetejant. I vosaltres, sou gaire de descobrir coses o furetejar? Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Festa Major 2026.
1: Ràdio Mollet us ofereix l'agenda de les activitats previstes per avui dimecres 12 d'agost. A les 12 d'aquest migdia, les colles ensenyant la llengua. Serà el Mercat Vell, és una activitat que organitza Òmnium Cultural de la mà de la colla Torrada i Morada. A les 6 de la tarda tindrà lloc el Tapes Xuxes Tour amb Tanfest. És una activitat que organitza la colla Morada. A l'inici es farà a la plaça de l'Església. Una hora més tard, a les 7, Castellers de Mollet torna a fer un assaig especial de Festa Major al Centre Cívic Lera. A les 7 hi haurà l'assaig de gralles i tabals, mentre que els castells, a l'assaig s'iniciarà a les 8 del vespre. A 8:15 hi haurà jocs gegants i jocs d'iniciació a la boxa. És una activitat que organitza la colla Morada i que tindrà lloc a la plaça Pau Casals. A les 9 del vespre es farà la invocació del Moll Fer. Serà a Can Gomà, la cruïlla de l'Avinguda Jaume I amb el carrer Castelau. És una activitat de la colla de Torrats, col·labora l'antiga bodega Segalers. També a les 9 del vespre es farà el sopar a Morat a la plaça Pau Casals. Concretament l'organitza la colla Morada, com no podia ser d'una altra manera. A 11:15 de la nit, però en el Mercat Vell, amb entrada lliure, hi haurà un concert torrat amb esbarzers. Hi haurà servei de sopar i barra disponible a càrrec de la colla dels Torrats. Per la seva banda, la colla Morada celebrarà la seva nit petarda amb el show Drac d'Astra Bomb. Serà la plaça Pau Casals a partir de 11:15 de la nit. I ja per acabar, en el Mercat Vell, el clan X de la colla Torrats farà el beer pong de clan X.
0: Festa Major 2026.
2: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
3: Bienvenidos a Noticias, Ràdio Mollet.
4: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bertiquí de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que serà el vostre barman, i contem amb el suport tècnic avui del Sergio Guardeño. Moltes gràcies per escoltar.

Així que, com m'acostumo a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que amb ells us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten. Benvinguts en aquest bar que només obre els divendres de 7 a 8 al vespre, mentre que la resta de la setmana és tancat per descans del personal.

0: Avui és divendres 12 de desembre de 2025, programa número 12 d'aquesta tercera temporada de Vertiqui. I tornarem amb les reencarnacions. I és que al món de la música en trobem moltes, les reencarnacions. Bandes o solistes que moren, artísticament parlant, i poc després les trobem, però en una altra forma nova i de vegades inesperada, tot i que el karma de la vida anterior, que és molt fill de puta, encara roman. Algunes canvien de formació, d'altres canvien de nom i d'altres simplement canvien el seu estil. I està bé, tothom té dret de reinventar-se. Només que de vegades hi ha reinvencions curioses. I amb això dedicarem el programa d'aquest vespre. Repassarem un grapat de casos de grups que van ser d'una manera, van desaparèixer i van tornar amb una altra forma distinta, però potser no tant. Comencem.
1: ¿Vas a tomar algo, chico?
2: Sí. Deme una Fanta.
1: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
2: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
1: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
0: I comencem amb una reencarnació o una reinvenció, potser, el crossover més inesperat que va portar el segle XXI. I per començar, hem de parlar d'uns dels grups definitius del rock dels anys 90, els Rage Against the Machine. Suposo que a aquestes alçades tots ja sabeu de qui parlarem tot seguit en la reencarnació. Però permeteu-me preparar els antecedents com cal. Rage Against the Machine. Com no havíem d'agradar-me els Rage Against the Machine? Un obligat recordatori a Rage Against the Machine, que és una banda nord-americana que va marcar profundament la dècada dels 90 amb la seva combinació explosiva de rap, de metal i funk i unes lletres carregades de crítica política i social. Els quatre membres del grup eren carismàtics individualment i una màquina perfectament engreixada com a grup. D'una banda, tenim el cantant, en Zach de la Rocha, un xicano que barrejava la fúria del punk amb el hip-hop i que n'era la cara visible. D'una altra banda tenim en Tom Morello, un mulat, fill de Canieta i d'italiana, un guitarrista virtuós, en una dècada en la que el virtuosisme a la guitarra havia passat de moda i ell era un tio molt innovador amb el seu instrument. I hi havia una secció rítmica que funcionaven com un metrònom, amb Brad Wilk a la bateria i en Tim Comerford, un tio que portava el 75% de la seva pell tatuada, que tocava el baix. Però sobretot eren un grup que barrejava molt hàbilment, doncs això que us he dit, el metall, la mala llet del punk i el hip-hop, en un moment en el que el hip-hop era una cosa només per negres, amb honroses excepcions com els Beastie Boys. Rage Against the Machine resumia la ja clàssica ira adolescent, però, per acabar-ho d'adobar, ho feien amb una vertent molt política, molt d'esquerres. Potser d'una esquerra molt de consigna, molt superficial, però què m'importava a mi quan era un xaval? Ells sortien amb samarretes al Che Guevara i colaven una bandera americana cap per avall a l'escenari i donaven suport explícit a l'Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ells parlaven de lluita, del sistema, d'opressió i de totes aquestes coses. En Zach de la Rocha cridava i tots cridàvem amb ell. No ens importaven les contradiccions. Ja se sap, menys de 5 contradiccions, amics meus, és dogmatisme. I les seves samarretes, val a dir, eren molt xules. Però, sobretot, feien cançons meravelloses. No tot eren crits i consignes. Eren capaços de colar tornades i ponts i frases de guitarra que entraven directament al cervell i ja mai no sortien. Ells es van formar, era l'any 1991, a Los Angeles. El seu primer disc, títol homònim, Rage Against the Machine, és un disc de 1992 i va ser un debut, podria dir que impactant, amb riffs molt potents i missatges radicals. Era un disc que tenia himnes com Killing in the Name i com Bomb Track. La portada de l'àlbum, amb la imatge del monjo vietnamita autoimmolant-se, es va convertir en icònica. El segon àlbum, Evil Empire, disc de 1996, va consolidar la seva fama. tot i que per mi era clarament un disc més fluix. Malgrat això, sí que té la millor cançó de Rage Against the Machine i segurament una de les millors cançons dels 90, Bulls on Parade. El seu tercer disc, The Battle of Los Angeles, un disc, ara ens anem al 1999, ja els tenia situats al cim de, diguem-ne, el rap metal, així com un estil. Tenia, però, un so més polit. Les coses ja no eren el mateix, ja s'acabava la dècada i s'acabava el segle. A finals de l'any 2000 publiquen Renegades, que era un disc de versions, i a finals d'aquell any 2000, en Sac de la Rocha va deixar la banda, per diferències internes. Això de fer un disc de versions ja era indicatiu que les coses no anaven tan fluides. I, en fi, l'assumpte va acabar amb la fugida d'escena d'en Zac de la Rocha. En fi, el que us dic, anem a començar, anem a escoltar com iniciava tot plegat el tema que obria el primer disc de Rage Against the Machine. Això és Bomb Track.

I mentre sona encara aquest trallasso de Rage Against the Machine, parlarem ara de Soundgarden. Rage Against the Machine i Soundgarden. Qui t'estimes més, el papa o la mama? Segurament si parlem de grunge, hom podria pensar que era un moviment musical més aviat monolític. Però si observem les bandes, en tenim de més properes al punk, com els Bad Honey, de més properes al punk i al pop, com Nirvana, o de més properes al hard rock amb èpica, com Pearl Jam, o de més properes al heavy metal, com Alice in Chains, i també com els que ens ocupen ara, els Soundgarden. Amb un vocalista privilegiat com en Chris Cornell, Soundgarden van irrompre a finals dels anys 80. Tothom recordem el Chris Cornell de la parilla i els cabells en punxa, però el Chris Cornell dels 80 era un xaval amb els cabells ben llargs. La qüestió estètica no era menor, i quan parlem de la reencarnació veureu per què. Però de moment quedem-nos als anys 80. Soundgarden, bé, era una de les bandes més emblemàtiques a Seattle. Va ser formada al 1984. El grup, doncs, l'integraven en Chris Cornell, ja ho he dit, amb Kim Thayil a la guitarra, Liro Yamamoto al baix i en Matt Cameron a la bateria. En Cornell, que tenia la seva veu poderosa i versàtil, va ser la figura central, mentre que en Kim Thayil aportava aquells riffs densos i afinacions poc convencionals que van definir el so del grup. Durant els primers anys, Soundgarden va ser una de les primeres bandes grunge a signar amb un gran segell discogràfic, cosa que els va situar com a pioners del moviment, que més tard incluiria, doncs, Nirvana, Pearl Jam i Alice in Chains. Per tant, el salt d'una discogràfica alternativa a una multinacional va arribar per Soundgarden ben abans que per Nirvana. Els primers discos de Soundgarden eren Ultra Mega OK, disc de 1988, i Louder Than Love, de 1989, i ja mostraven una barreja estilística de heavy metal i punk amb un cert toc psicodèlic. El baixista Ben Shepherd va entrar a Soundgarden l'any 1990 per substituir l'original Liro Yamamoto, que havia deixat la banda després d'enregistrar aquell Louder Than Love, és a dir, el segon disc, el de 1989, i després, doncs, va entrar en Ben Shepherd, que és segurament el que tots recordem més. L'arribada d'en Ben Shepherd va donar estabilitat a la formació i va portar un estil més contundent i més creatiu al baix, contribuint, doncs, això, al so característic, doncs, als anys de glòria del grup. Però el gran salt de Soundgarden com a banda va arribar amb el disc Bad Motor Finger, un disc de 1991 que alhora coincidia amb l'explosió del grunge, almenys a nivell popular. Temes com Rusty Cage o com Outshined van consolidar-los com una banda de referència. L'any 1994, Soundgarden van publicar el seu disc més icònic, Super Unknown, que va portar el grup al cim de la fama mundial. Era un disc que tenia cançons com Black Hole Sun, com Spoonman i com Fell on Black Days. Van aconseguir, bueno, doncs, vendre molt, va vendre milions de discos, van tenir premis Grammys, etc, etc. Aquest àlbum combinava els riffs passats i les melodies fosques i una certa un cert nivell d'introspecció. I, sobretot, tenia videoclips que es van passar amb molta freqüència a la MTV, on ja podem veure el guapot d'en Chris Cornell, ja amb els cabells curts i sent una mena de, diguem-ne, de model estètic del grunge. El tema estètic al rock mai no deixa de ser important. El següent i darrer fins a aquella data, treball de Soundgarden, de títol Down on the Outside, un disc de 1996, va demostrar que podíem mantenir un so més experimental, però també va evidenciar tensions internes. Aquestes polèmiques i aquests conflictes creatius van portar a la dissolució del grup al 1997. Diria que en plena era d'or del grunge. Va ser un cop dur. Soundgarden semblaven tenir-ho tot, estaven en un gran moment de forma. És cert que aquest disc, aquest Down on the Upside, és una mica inferior als dos anteriors, cosa normal, ja que Bad Motor Finger i Super Unknown són dos discos molt grans. Però jo diria que la banda era en un gran moment, que es va trencar, doncs, per això, tensions internes, deixem-ho així.
I com qui no vol la cosa, doncs ens vam quedar orfes de Soundgarden. Però ara, que ja estem preparats per anar a la reencarnació, anem a escoltar abans un d'aquells hits inoblidables de Soundgarden. Això és Outshined.

Suposo que a aquestes alçades ben bé tothom pot advertir a quina reencarnació ens referim, a la dels Rage Against the Machine amb en Chris Cornell, que va derivar en el supergrup Audioslave. A l'any 2001 van començar a sorgir rumors de que es faria una nova banda que reunia els músics de Rage Against the Machine amb en Chris Cornell. I us ho reconec. Dit així, em semblava un despropòsit. Pocs cantants podrien semblar estilísticament més allunyats que en Chris Cornell i en Zach de la Rocha. Cal recordar que en Chris Cornell havia partit peres en Soundgarden i havia començat una carrera en solitari, tot oblidant aquell rock dur del seu grup, per enfocar-se en una carrera més intimista. De fet, el seu primer disc va ser rebut amb molta expectació. Aquell primer disc, que duia per títol Euphoria Morning, era un disc de 1999, va decebre un conjunt de fans per veure'l massa a prop de l'estil del Jeff Buckley i massa lluny de Soundgarden. No és que, evidentment, Jeff Buckley tingui res dolent, ans al contrari, però segurament no era el que ens esperàvem d'en Chris Cornell. Per tot plegat, molts pocs imaginaven en Chris Cornell tornant a una banda de rock i ni més ni menys que amb els músics de Rage Against the Machine. A principis de 2002, i sota el nom de Civilian, es van filtrar 13 demos en diversos programes d'aquests de descàrregues de cançons que tant estaven en boga en aquella època. Evidentment, ara sembla que parli de la prehistòria, però aleshores es feia això. Hi havia programets que permetien fer descàrregues il·legals de cançons. Ja no parlo de discos sencers, que això era per iniciats. En fi, naturalment, tot plegat no va agradar a la banda, perquè, segons deien, aquestes cançons no estaven acabades. Bé, també és de veure si realment això es va filtrar o ho van filtrar, doncs, per, bé, copsar una miqueta l'opinió de la gent. Òbviament, hi havia molt de morbo en conèixer cap a on portava aquesta barreja estranya, i jo recordo clarament, doncs, descarregar-me alguna d'aquestes cançons, entre elles el tema Cochise, que va acabar el primer disc, i sorprenentment sonava molt bé, sonava molt orgànic. Ningú no esperava veure en Chris Cornell rapejant com en Zach de la Rocha, i afortunadament això no va passar. Segons sembla, quan a l'any 2000 el vocalista Zach de la Rocha va anunciar, doncs, això, que abandonava Rage Against the Machine, cosa que òbviament va provocar la ruptura d'aquesta banda, els tres membres restants van decidir mantenir-se junts i van anunciar plans per continuar amb un nou vocalista. Van provar amb diversos cantants, entre els quals s'inclou en Be Real, del Cypress Hill. Però al final van decidir que no volien un altre raper, ni ningú que sonés com en Zach de la Rocha, decisió que em sembla prou encertada. Aleshores, el productor i amic del trio, en Rick Rubin, va proposar el nom de Chris Cornell, i el que semblava com una bogeria, de sobte va resultar quelcom plausible. Amb tot, podem dir que Audioslave va ser una banda el 2001. Es va crear el 2001, fruit d'aquella combinació explosiva i inesperada. Chris Cornell, exvocalista de Soundgarden, i els tres membres instrumentals dels Rage Against the Machine, en Tom Morello, en Tim Comerford i en Brad Wilk. I el resultat, com us dic, sempre es va qualificar com a supergrup, allò que sigui quan s'agafen membres de grups molt importants per fer una banda alternativa. Bé, sigui supergrup o sigui un grup normal i corrent, tenia una sonoritat bastant particular que barrejava riffs potents i un rotllo així mig funk amb la veu melòdica i intensa d'en Chris Cornell. Un Chris Cornell que va descriure Audioslave com, i cito, la banda amb la qual sempre havia somiat, mentre que en Tom Morello destacava la llibertat creativa que els donava aquest nou projecte, sense la càrrega política que caracteritzava els Rage Against the Machine. Evidentment, els principis són sempre flors i violes. Però és que el primer àlbum, de títol homònim, Audioslave, disc de 2002, va ser un èxit rotund. Tenia cançons com aquesta Cochise, que jo vaig sentir descarregant-me així de manera piratilla, també com Like a Stone o com Show Me How to Live. I són cançons, doncs, que van dominar les llistes i que van definir el seu estil. Era més melòdic i introspectiu que Rage Against the Machine, però amb la mateixa força instrumental. El disc, aquest disc de debut, va vendre més de 3 milions de còpies als Estats Units.
i va consolidar, naturalment, els Audioslave com una de les bandes més influents al rock alternatiu dels anys 2000. El segon disc, Out of Exile, un àlbum de 2005, va mostrar una evolució cap a sons més personals i introspectius, encara més introspectius, amb en Chris Cornell explorant a les lletres temes de redempció i de canvi. Va ser, compte, un disc que va debutar directament al número 1 de les llistes, un assoliment doncs, que demostrava la força del grup, el que sigui que signifiquin les llistes, ja sabem com va aquesta història. I darrere Audioslave hi havia una discogràfica potent. Però en qualsevol dels casos, poca broma amb Audioslave i el que solien. I hi va haver fins i tot un tercer disc, Revelations, disc de 2006, que va incorporar influències més funk, més soul, amb ritmes fins i tot més ballables, però també va ser el preludi del final. Un altre cop, tensions internes, que és segurament l'eufemisme que es fa servir més sovint, i també els propis problemes personals d'en Chris Cornell van portar a la dissolució al grup l'any 2007. Encara, us confessaré, encara se'n fa bola en recordar-me de Chris Cornell cantant temes de Rage Against the Machine en directe, sent un vocalista tan i tan diferent d'en Sac de la Roxa, us ho reconec. Veure'l a YouTube cantant Killing in the Name o Bulls on Parade feia una mica de vergonyeta aliena. Però fora d'això, eren un gran grup i van saber trobar la seva química pròpia. També feien versions de Soundgarden, però xocaven menys, ja que el matís de la veu doncs era molt definitori. I el que us dic, tot i la separació a 2007, Audioslave doncs, diria que va deixar un llegat important. 3 discos, diversos èxits i una fusió que va unir dues icones del rock dels 90 en un projecte sorprenent. Van ser només 6 anys, però déu-n'hi-do si van ser intensos. Després, en Chris Cornell va tornar a la seva carrera en solitari amb moments millors i d'altres francament dolents. I fins i tot li va donar temps a ressuscitar Soundgarden per acabar amb la seva tràgica mort a 2017, però aquesta és una altra història i ha de ser explicada en una altra ocasió. Per ara, escoltem un dels seus darrers hits amb Audioslave, Original Fire.

Deixem ara els anys 90 per anar als anys 60. Hi ha un exemple que combina reencarnacions, lògicament, que és on som, i també una mica de jeta. Anem amb The Yardbirds. Ja han parlat molt de The Yardbirds, sobretot amb aquella sèrie d'episodis que vam dedicar a la psicodèlia britànica aquí al Bartiki de Ràdio Mollet, episodis que naturalment són disponibles a l'iVox com a la pàgina web de Ràdio Mollet. En fi, els Yardbirds. Yardbirds, una banda clau a la història del rock britànic, especialment per haver estat al punt de partida de tres guitarristes legendaris, l'Eric Clapton, en Jeff Beck i en Jimmy Page. Tothom reconeix els Yardbirds, així en general, com el primer grup de l'Eric Clapton. Però personalment m'agraden més els Yardbirds sense Clapton que amb Clapton. Trobo que amb Eric Clapton estaven una mica encotillats en el classicisme del blues i sense ser això dolent, faltaria més. Diria que feia dels Yardbirds, i ja em perdonareu la blasfèmia, feia dels Yardbirds un grup més. La seva darrera etapa, a la que comença amb la sortida de l'Eric Clapton al 1965 i l'entrada de Jeff Beck, marca un gir cap a un so més experimental i psicodèlic, tot allunyant-se del blues pur, diguem-ne, que caracteritzava els primers anys de la carrera de la banda. Amb en Jeff Beck, el grup, els Yardbirds, van explorar textures innovadores, riffs distorsionats i efectes com el fuzz i el feedback que anticipaven el hard rock i fins i tot dirien que el heavy metal. Cançons com Shapes of Things són exemples d'aquesta evolució cap a un rock més agressiu i més avantguardista. Però els guitarristes no els duraven gaire. Tot els Yardbirds anava molt ràpid. Parlo d'etapes quan en realitat són períodes de no més de 2 anys. El grup es funda en 1963, en 1965 marxava l'Eric Clapton i quan Jeff Beck va marxar el 1966, en Jimmy Page va entrar com a guitarrista. Primer va compartir tasques, va compartir uns mesos amb en Jeff Beck, amb una formació breu però explosiva. Però després, doncs, amb la partida de Jeff Beck, en Jimmy Page va quedar com a únic guitarrista i el so dels Yardbirds va continuar transformant-se. Ja ho veieu, tercera etapa que iniciaven en només 3 anys de vida. El que us dic, amb en Jimmy Page la banda va incorporar riffs més pesants i una actitud més dura. Tot i això, internament hi havia, doncs, un altre cop aquesta paraula: tensions. El grup estava cansat de les gires constants, els èxits comercials disminuïen i la direcció artística, doncs, semblava ser una miqueta confusa. I aleshores, el 1968, els Yardbirds es van dissoldre oficialment. La fi dels Yardbirds, doncs, es deu a una combinació de factors: desgast personal, falta d'unitat creativa i la pressió per mantenir-se rellevants en un panorama musical que canviava ràpidament. Els Yardbirds sempre mantenir més èxit comercial als Estats Units que no pas al Regne Unit, sobretot en la seva etapa final. Tot i ser una banda britànica molt influent, al Regne Unit els seus singles van tenir un impacte moderat, mentre que els Estats Units van aconseguir entrar en força a les llistes. És evident que el mercat nord-americà, doncs, no només era més gran, sinó també que era més receptiu al seu so innovador, que barrejava, doncs, el blues, la psicodèlia i els riffs potents, i això els portava a fer llargues gires al continent americà. De fet, doncs, això, la pressió per mantenir-se popular als Estats Units, doncs, va ser una de les principals causes d'aquest desgast intern. Les gires eren extenuants i la banda no trobava una direcció clara entre el blues, el pop i el rock experimental. Ara veiem que sense els Yardbirds és difícil imaginar l'explosió de hard rock i del blues rock que va dominar els anys 70, però aleshores potser ells anaven una miqueta per davant de tothom. Va, sentim ara Over, Under, Sideways, Down.

El 1968 els Yardbirds, que encara sonen aquí de fons, es van dissoldre oficialment, però Jimmy Page tenia compromisos per complir amb concerts ja contractats. I vas aleshores quan en Jimmy Page, ja us dic un galtes a cuidado, va fer la reencarnació dels Yardbirds en el grup que ell tenia en ment. O potser més que la reencarnació dels Yardbirds, hauria de dir la seva pròpia. Efectivament, els inicis de Led Zeppelin estan directament lligats a la dissolució dels Yardbirds. Com us he dit, doncs això, quan el grup doncs es va desfer el 1968, en Jimmy Page doncs tenia aquells concerts ja contractats, per això, per no perdre aquesta oportunitat, doncs va decidir formar una nova banda sota el nom provisional de The New Yardbirds, en un exercici d'agitar considerable. En Jimmy Page va començar a buscar músics que encaixessin amb la seva idea d'un so més potent i potser més innovador. El primer a unir-se va ser el baixista John Paul Jones, amb qui Jimmy Page ja havia treballat en les sessions d'estudi. Recordem que tots dos, Jimmy Page i John Paul Jones, havien estat prestigiosos músics de sessió doncs que apareixen a molts discos. En fi, gràcies també a la recomanació del cantant Terry Reid, qui, per cert, ell era la primera opció de Jimmy Page per cantar a Led Zeppelin, doncs en Terry Reid li va recomanar en Robert Plant, un vocalista amb una veu poderosa i un estil, doncs, un estil blues rock que hi encaixava perfectament. Suposo que en Terry Reid es penediria d'aquesta decisió de dir-li que no a Jimmy Page i recomanar-li un altre fulano, però bé, són les coses que passen quan es prenen decisions, que de vegades doncs t'equivoques. En Robert Plant va portar amb ell el bateria John Bonham, conegut per la seva força i tècnica doncs molt impressionant. I amb aquesta formació, la de Robert Plant, John Bonham, Jimmy Page i John Paul Jones, la banda va començar a assajar i a definir el seu nou so. Durant els primers concerts, sempre sota el nom de The New Yardbirds, ja es podia percebre que aquell projecte anava molt més enllà d'una continuació dels Yardbirds. El so era més dur, amb riffs passants, ritmes contundents i una energia que anticipava doncs això, el hard rock i el heavy metal. Quan van acabar els compromisos pendents, el grup va decidir buscar un nom nou. El que es diu sempre la llegenda que s'explica, i jo crec que ja l'he explicat aquí, però és igual, em repeteixo, no importa. Es diu que el nom de Led Zeppelin va sorgir d'un comentari d'en Keith Moon, el bateria dels Who, que va dir que la banda cauria com un dirigible de plom, que en anglès és Led Zeppelin. També encaixa amb la sèrie de noms que unien un element pesat i un de lleuger, com els seus coetanis, els Iron Butterfly. Bé, les primeres gires dels Led Zeppelin com a The New Yardbirds van ser bàsicament per complir aquells compromisos que els Yardbirds havien signat abans de no dissoldre's. Aquelles primeres actuacions van tenir lloc a finals del 1968, principalment a Escandinàvia. De fet, el primer concert oficial amb la nova formació va ser un 7 de setembre de 1968 a Dinamarca. Aquella nit, doncs això, van tocar sota el nom de The New Yardbirds, i el repertori incloia temes dels Yardbirds, també versions de blues i algunes primeres idees que després formarien part del primer disc de Led Zeppelin. Per exemple, tenim un tema com Dazed and Confused, que ja feien els Yardbirds originals amb en Jimmy Page, però que van perfeccionar fins a fer-se-la tota seva als Led Zeppelin. Un cop acabada aquesta minigira, de fet, és fàcil trobar les imatges que van registrar, jo diria que és la televisió de Dinamarca, d'aquesta actuació. Bé, el grup va començar a preparar el que seria el seu primer àlbum. Alhora, la primera gira dels quatre als Estats Units va arribar després de la gravació del disc, a finals de desembre de 1968, i també allargant-se fins al gener del 69, tot coincidint doncs això, amb la publicació del seu primer àlbum. El van gravar, i van publicar i van marxar de gira immediatament. Aquella gira pels Estats Units va ser decisiva per consolidar el grup, ja que el públic americà va rebre la banda amb entusiasme, molt més que no pas al Regne Unit. Ells van compartir escenari amb artistes que aleshores eren un gran nom dins el hard rock, diguem-ne, com Vanilla Fudge i com Iron Butterfly.
I després, molt poc després, evidentment, els Led Zeppelin els hi van passar la mà per la cara, perquè se sona la història. I sobretot això, aquesta exposició al públic americà va catapultar-los ràpidament. Aquell primer disc va tenir, doncs ja us dic, un gran èxit als Estats Units, on la banda va començar a consolidar-se amb gires intenses. I immediatament van fer un segon àlbum, Led Zeppelin 2, publicat el mateix any, el mateix 1969, que va confirmar doncs, el seu estatus de banda gran, amb riffs icònics com el de Whole Lotta Love, i van establir les bases del hard rock. I la resta, com sol dir-se, és història. Tot i que a mi m'agraden molt els Yardbirds, no li podem negar al Jimmy Page la seva visió en la reencarnació que va protagonitzar, va sentir com obria el primer disc de Led Zeppelin, Good Times, Bad Times.

I si parlem de Led Zeppelin, anem amb un altre dels noms recurrents del hard rock dels 70. Un són Led Zeppelin i els altres quins són? Exactament, els Deep Purple. Deep Purple, naturalment, una de les bandes més influents també de hard rock i també de heavy metal, però que té una història marcada per constants canvis de formació, coneguts en el món anglosaxó com a Marx, que van definir el seu so i la seva evolució. De fet, els que, diguem-ne, no iniciats reconeixen com a Deep Purple seria la Mark II, Mark II. Però hi ha un principi, hi ha una Mark I, etapa 1968-1969, que va ser la formació original, amb un cantant que se'n deia Rod Evans. Tenim el Richie Blackmore a la guitarra, John Lord, en Nick Simper al baix i Liam Pace a la bateria. El seu estil inicial d'aquest Mark I era molt més proper al rock psicodèlic progressiu, amb discos com Shades of Deep Purple, però encara lluny del so més dur que els faria famosos. La Mark II, etapa d'entre el 69 i 1973, com us dic, és la més icònica. Entren Liam Gallagher com a cantant i el Roger Glover com a baixista i substitueixen en Roger Evans i en Nick Simper. I el grup, doncs abraça el que diríem el hard rock. Deixen més la psicodèlia, deixen més el progressiu i abracen el hard rock amb riffs potents, solos virtuosos, què dir, discos com In Rock, com Machine Head i com el famosíssim disc en directe Made in Japan, va convertir-los en pioners del gènere, amb himnes com, doncs això, Smoke on the Water, Highway Star, etc. Aquesta etapa, doncs el que us dic, va consolidar el Deep Purple com a referència mundial, però tot dura molt poc, 5 anys només. El 1973, amb la sortida del cantant Ian Gillan i del baixista Roger Glover, neix l'anomenada Mark III, amb en David Coverdale a la veu i en Glenn Hughes al baix, i també feia segones veus. Aquesta formació va portar un gir cap al blues rock i al funk, sense perdre encara la força del hard rock, encara entra dins del conjunt de temes i discos més coneguts per fans i no tan fans. Parlo de discos com Burn, de 1974, o com Stormbringer, també de 1974. Mostren aquesta evolució, tenim cançons com la pròpia Burn, però encara són reconeixibles com el que dirien com a Deep Purple. La química entre el David Coverdale i el Glenn Hughes és evident, i també és evident un estil més negre, si voleu, més sofisticat, que li dona una nova dimensió al grup, tot i que, i ja me'n repeteixo un altre cop, tensions internes van créixer, especialment amb en Richie Blackmore, un tio que no voldries com a company de feina, i ell va marxar el 1975. Bé, amb la sortida d'en Richie Blackmore arriba l'anomenada Mark IV, tapada entre el 75 i el 76, amb en Tommy Bolin a la guitarra. El disc Come Chase the Band explora sons més funk, més jazz, però també és una etapa marcada per problemes personals i excessos de tot el grup en general. I en David Coverdale, frustrat per la falta d'estabilitat i direcció, decideix marxar al 1976. Però ara escoltem un tema d'aquest Mark III, Burn, Deep Purple.

0: Que no. I mentre que ara encara sona el mític Burn, tenim un protagonista d'aquesta nova reencarnació, d'almenys part dels Deep Purple, en David Coverdale, que quan va deixar Deep Purple doncs va fundar una nova banda, Whitesnake. Segurament ara pensem en aquest nom, això de Whitesnake, i ens recorda aquell grup dels 80. I de fet, doncs, evidentment que era aquell grup i que eren en David Coverdale, però no eren exactament el mateix. Hi havia uns Whitesnake setanteros. Doncs com us dic, els Whitesnake van néixer el 1978. Era un grup fundat per David Coverdale, evidentment després de la seva sortida de Deep Purple, després de la dissolució d'aquest Mark IV. En David Coverdale doncs volia crear una banda que reflectís el seu amor pel blues rock britànic i el hard rock de caire més clàssic, amb un so directe i sobretot menys experimental que el que havia viscut amb Deep Purple. El projecte inicial va començar amb músics de gran nivell, en Mickey Moody i en Bernie Marsden a les guitarres, en Neil Murray al baix i en Dave Dowley a la bateria. I poc després, va venir en John Lord als teclats, que venia, esclar, de Deep Purple. Aquí veiem que la reencarnació no era només una cosa del David Coverdale. Ara tenim a dos ex-Deep Purple, David Coverdale i John Lord. Els primers discos de Whitesnake van establir clarament el seu estil. Blues rock, amb riffs potents, melodies clàssiques i una veu, la del David Coverdale, una veu profunda, una veu carismàtica. L'LP Trouble, el seu primer disc de 1978, va ser un bon debut, seguit pel Love Hunter de 1969, que ja mostrava doncs una banda amb una personalitat pròpia. Però el gran salt arriba amb el disc Ready and Willing, disc de 1980, tot i que era un disc completament setantero, disc que inclou el hit Fool for Your Loving i disc que marca la consolidació del grup al Regne Unit i a Europa. Aquesta etapa es completa amb dos LPs més, com en Get It, de 1981, i Saints and Sinners, de 1982, que mantenen el to clàssic, però amb una producció doncs, cada cop més polida. Cançons com Here I Go Again, ojo, en la seva primera versió, i Don't Break My Heart Again, són exemples d'aquesta evolució que ja vam veure doncs, quan va començar la dècada dels 80. Per mi, el treball més interessant d'aquesta primera etapa de Whitesnake és Life in the Heart of the City, un disc en directe emblemàtic, publicat el 1980, però que té esperit de 70s i que captura la banda en el seu moment de consolidació com a referent del blues rock britànic abans del gran gir cap al glam metal dels anys 80. Aquest àlbum recull actuacions enregistrades al Hammersmith Odeon de Londres, a la sala. Tot això durant dues nits de dos concerts, el 78 i el 80, i ho van barrejar com si fos una sola presa. Però bé, aquest concert mostrava la força i la química de la formació clàssica, amb David Coverdale, amb el Mickey Moody i el Bernie Marsden a les guitarres, en Neil Murray al baix, John Lord als teclats i, compte aquí, Liam Pace a la bateria, un altre ex-Deep Purple. A partir de 1982, en David Coverdale comença a buscar un so més potent i més orientat al mercat americà, coincidint amb l'auge del glam metal i del hard rock més comercial, si voleu. Això porta a una renovació profunda de la formació, surten alguns membres originals i entren d'altres que porten, doncs, això, més una imatge més moderna, diguem-ho així. El gran èxit arriba amb Whitesnake, el disc de 1987, conegut, de fet, com a 1987 a Europa. Als Estats Units es va vendre sota el nom Whitesnake, a Europa com a 1987. I aquest disc és l'explosió comercial, amb hits com el Here I Go Again, ara a la seva versió definitiva, i amb Is This Love, perdoneu, i sobretot amb Still of the Night. Però aquesta és una altra història i fins i tot podríem parlar d'una altra reencarnació, però no ho farem. Ho deixarem aquí, tot recordant la versió en directe de Fool for Your Loving, Whitesnake.
1: It's a song you put in the top 24. Let me hear you sing.

I no deixarem el Regne Unit, però sí que tornarem als 60 amb una banda que va fer tota una reencarnació estilística, tot i que no de nom, malgrat que els membres sí que van anar variant. Si parlem de Fleetwood Mac, tothom recordarà aquelles cançons de rock suau i elegant, molt pop, amb una producció extremadament bona a mitjans dels anys 70. Però el grup ja portava una trajectòria prèvia i diferent, força interessant, però durant la dècada anterior, la dècada dels 60. Anem a pams. Fleetwood Mac, un grup que va néixer el 1967 a Londres, en plena explosió del blues britànic, un moviment que havia estat impulsat, doncs això, per figures que ja han parlat molt sovint, John Mayall, Eric Clapton, etc. Potser també diria que era una etapa més tardana del blues britànic, quan ja hi havia grups ficant-se a la psicodèlia com per caure al classicisme blues, però aquest corrent encara tenia pes. I la història de Fleetwood Mac, aleshores, passa pel Peter Green, un guitarrista amb un talent extraordinari i una sensibilitat única. Ell havia substituït, de fet, l'Eric Clapton als Blues Breakers de John Mayall, on va demostrar que no només podia estar a l'alçada, i que poca broma, sinó que tenia també una veu pròpia dins del blues. Quan en Peter Green va decidir formar la seva pròpia banda, va voler comptar amb dos companys de confiança, Mick Fleetwood, a la bateria, i en John McVie al baix. D'aquí el nom de Fleetwood Mac, que combinava els cognoms de Mick Fleetwood i John McVie. Ell va decidir, en Peter Green va decidir prendre aquest nom, tot i que era en Peter Green qui era el veritable líder creatiu dels Fleetwood Mac. Al principi, doncs, la formació es complementava amb en Jeremy Spencer, que era un altre guitarrista molt influenciat pel bluesman americà dels anys 40, l'Elmore James, molt especialitzat en slide. L'estil del Jeremy Spencer era molt més tradicional que no pas el del Peter Green. El Peter Green, doncs, diguem-ne que buscava expandir els límits del blues, aquesta dualitat amb el Jeremy Spencer. I el Peter Green, doncs, va donar a la banda un so bastant ric i variat. El disc de debut, Fleetwood Mac, disc de 1968, és pur blues elèctric, amb versions de clàssics i composicions pròpies. El segon disc, de títol Mr. Wonderful, també del 68, segueix la mateixa línia, però ja es percep la inquietud creativa de Peter Green. El gran salt, però, arriba amb el single Albatross. Single de final 68. No podem dir pas que el 1968 aquesta gent no eren pencaires. Aquest Albatross és una peça instrumental, atmosfèrica, hipnòtica, que trenca amb el blues tradicional. I amb el seu to gairebé eteri, Albatross es converteix en número 1 al Regne Unit, donant a Fleetwood Mac una notorietat enorme i demostrant que Peter Green era capaç de portar el blues cap a territoris nous. Les composicions claus d'aquesta etapa són Black Magic Woman, que més tard faria en Santana, i Man of the World. El tercer LP del grup, de títol Then Play On, disc de 1969, és el punt combinant del seu llegat, barreja blues rock i moments gairebé psicodèlics. Un moment decisiu va ser la seva trobada amb el Carlos Santana. Quan Santana va escoltar Black Magic Woman, va quedar fascinat i va dir que aquesta la volia versionar. Tot i l'èxit, la vida personal de Peter Green va començar a complicar-se. El consum de drogues psicodèliques i una predisposició que tenia a problemes mentals van desencadenar amb una crisi profunda. De fet, tot va col·lapsar amb una gira per Alemanya el 1970, quan en Peter Green va tenir experiències problemàtiques amb LSD, que el van marcar per sempre, i poc després anunciava que deixava la banda. La seva sortida va ser un cop dur. Fleetwood Mac va perdre el seu líder creatiu i la seva ànima blues. Sense Peter Green, la banda va entrar en una etapa d'inestabilitat. Es caga la història de Fleetwood Mac. Primera etapa és la història trista d'un Peter Green que és considerat un dels guitarristes més influents del blues britànic, diria, al nivell d'en Clapton, d'en Jeff Beck o del Jimmy Page, però amb una inestabilitat mental i emocional que probablement va ser un llast per l'èxit a més gran escala del grup. Mireu, fa un grapat d'anys, un conegut em va gravar una cinta que havia recopilat de blues britànic. Quan vaig veure el nom de Fleetwood Mac, em vaig quedar sorprès. No en sabia res, jo, d'aquells Fleetwood Mac blueseros, i aquesta era la cançó inclosa. Això és Black Magic Woman.

Què va passar, doncs? Com van passar dels quatre anglesos que feien blues a trobar-nos un Fleetwood Mac com a reis del soft rock comercial dels 70? Bé, després de la sortida de Peter Green, el 1970, els Fleetwood Mac, òbviament, van entrar en una etapa d'inestabilitat. El grup va intentar mantenir el seu so blues amb en Jeremy Spencer i en Danny Kirwan, però això ja no va tirar endavant. En Jeremy Spencer va abandonar sobtadament la banda durant una gira i, compte aquí, va unir-se a una secta religiosa. I en Danny Kirwan, doncs, va ser acomiadat el 1972, doncs, per desavenences amb la banda. Tot i això, Fleetwood Mac no es van rendir. Fleetwood Mac, que aleshores eren Mick Fleetwood i en John McVie. Ells van mantenir el nucli dur i van començar a buscar una nova direcció musical. De fet, he dit que eren en Mick Fleetwood i en John McVie. Sí i no. Abans d'això, la Christine McVie, la dona que s'havia casat amb en John McVie 2 anys abans, doncs va entrar oficialment a la banda. Ella era vocalista i teclista, i amb la sortida d'en Peter Green, doncs, va entrar al grup. Aleshores, el 1974, tots tres, el matrimoni del John i la Christine McVie i en Mick Fleetwood, decideixen com a grup traslladar-se als Estats Units. El 1974 va ser això per dos motius, doncs, estratègics i personals. D'una banda, el grup havia tingut èxits moderats al Regne Unit, però el mercat nord-americà era molt més gran i oferia més possibilitats per créixer. A més, l'estil del blues britànic amb el qual havien nascut i havien crescut, doncs, diguéssim que estava perdent força, mentre que el pop rock californià estava en auge amb bandes com els Eagles triomfant. D'altra banda, doncs, després de la sortida del Peter Green i dels altres membres, els Fleetwood Mac van passar per una etapa caòtica, doncs, amb aquests canvis de formació, i en Mick Fleetwood va veure que era el moment de començar de zero en un lloc diferent. Amb l'entrada de la Christine, els Fleetwood Mac, ja com a trio, van començar a incorporar elements de pop rock i de soft rock, allunyant-se, doncs, això del blues. El punt decisiu arriba al 1974, quan en Mick Fleetwood descobreix el duo californià Lindsey Buckingham i Stevie Nicks. Sempre m'ha fet molta gràcia com, en una parella, la que formaven Lindsey i Stevie, en Lindsey és un senyor,

un àlbum que no només és el més venut de la banda, sinó també és un dels més venuts de la història del rock. És un disc que té cançons com Go Your Own Way, com Dreams, com Don't Stop i com The Chain. Rumors és una obra mestra del pop-rock, plena d'harmonies, de riffs memorables, de lletres carregades d'emoció, per dir-ho d'alguna manera. I és que, com és prou sabut, aquest èxit es produeix enmig d'un caos personal, divorcis, ruptures i tensions internes entre els membres que van inspirar les lletres del disc. Però el grup veia que els havia costat molt arribar a tenir èxit i no anaven a perdre l'oportunitat, malgrat que això signifiqués treballar amb la parella de la que t'ha separat, que és el John McVie i la Christine McVie, també de Lindsey Buckingham i Stevie Nicks, o viure en una muntanya de drogues i d'altres addiccions. Aquesta barreja de drama real i talent musical va donar a Rumours una autenticitat que connectava amb milions de persones. I aquest gir és únic a la història del rock. Poques bandes han sabut reinventar-se amb tanta eficàcia. El llegat de Fleetwood Mac doncs és doble. D'una banda, la genialitat del blues del Peter Green a la seva primera etapa i, d'altra banda, la sofisticació pop-rock de l'era Buckingham-Nicks. Dues cares d'una mateixa llegenda. I marxarem amb una joia. Això és Go Your Own Way, Fleetwood Mac.

0: I ara sí que ens anem. Em sap molt greu deixar això de Fleetwood Mac, que són aquest Go Your Own Way a mitges, però bé, deixarem les reencarnacions i ens oblidem de moltes, ho sé, però potser ho reprendrem en un altre episodi, no serà la setmana que ve, ja que entrem a plenes festes nadalenques i el Bartiki ho celebrarem com cal.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve, a la mateixa batora i pel mateix bat-canal.
0: I com sempre dic, un plaer passar una altra tarda divendres amb tots vosaltres. Arriba l'hora de baixar la persiana i tancar el Bartic i salutacions. Aquí us parla Carlos Molina i del Sergio Guardeño, avui tocant botons, al control tècnic i, sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: Molt bona tarda a tothom, això és Ràdio Mollet i nosaltres som l'edat del pavo. Bona tarda, noies. Com esteu? Com porteu aquesta última setmana?
1: Molt bé, molt bé. Amb moltes ganes.
2: Bueno, aquí estem, ens hem deixat el pen, però em sembla que ho solucionarem una mica.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, doncs, com ja sabem tots, avui és l'últim programa de la temporada.
2: Doncs sí, que ràpid que passa el temps.
0: Quina pena que em fa, el curs s'acaba. A part, la Sierra, l'Aitz i jo, és l'últim any que estem al SEM.
1: A veure, Joana, pensa una mica.
0: Aviam, com que pensi?
2: Joana, la veritat, que no saps de què parla la... Bueno, la Joana aquí en aquest cas, de debò.
0: No, no, de veritat, què passa, què passa?
2: Well, tum. Vale, arpeixi, arpeixi.
1: Joana, tant et val estar trista, perquè l'any que ve t'espera la tortura, la desgràcia de la humanitat, un pou sense fons, la teva mort.
0: A veure, Joana, em podràs explicar què passa l'any que ve exactament?

0: Exactament.
1: A veure, Joana, l'any que ve tenim la nostra mort escrita.
0: Exacte, l'any que ve us espera...
2: Què? Què m'espera l'any que ve? Vinga, no em facis esperar, que em poso dels nervis.
0: El batxillerat!
1: Pam, pam, pam!
0: Joana, prepareu-vos per passar els dos pitjors anys de la vostra vida. 40 persones revolucionades i amb les hormones pels aires, fotudes en una classe de 20 metres quadrats i amb un olor de porc mort. Prepara't per les lectures eternes del PowerPoint dels profes i les classes interminables. Prepareu-vos, us ho recomano.
2: A veure, Joana, crec que no és per tant, que segur que no, no és res.
0: Mira, mira, t'he portat uns testimonis i... perquè ho vegis, que passi l'aire, si us plau. A veure, Aida, explica'ns quina és la teva experiència amb el batxillerat.
1: Bueno, aquesta... Això, jo... És horrible. Em van baixar 3 punts en ortografia i em va quedar l'examen en nombres negatius. A part, el professor de matemàtiques em va fer sortir a explicar la classe mentre ell s'anava amb la de català, segons ahir, a fer fotocòpia. Sisplau, necessito un psicòleg.
0: Bueno, doncs, Joana, aquí ho has vist. Ja em diràs l'any que ve a veure què et sembla.
1: Ha, ha, ha. Bueno, no, ja has estat meravellós a l'advertència mort i tal, però es crec que hem de passar amb les seccions. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.
3: Ja?
1: Sí, ja.
3: Ah, vale, vale.
4: Ja. Serà tot molt manual.
3: Ah, vale. Benvinguts i benvingudes a la secció...
0: No.
3: Benvinguts i benvingudes a la secció de la teva història.
0: Vale.
1: Bueno.
0: Què ha canviat?
1: Bueno, i de qui ens parlaràs avui, Genís?
3: Doncs avui us parlaré de l'Alicia, el Pablo i el Nahuel.
0: Bon trio,
1: combo.
0: Trio, la, la.
2: Bon combo, diu.
3: Hi ha més, però si no és que sabia tota la història.
1: Ja. Una cosa, tu, sempre a les teves seccions sempre apareix el Nahuel.
3: És que...
1: No era mal d'això. Avui parlarem del Carlos, doncs el Carlos es va oblidar una fotocòpia i el Nahuel, saps?
3: És que són liantes, tipo. Bé, ens situem a unes... 2 setmanes de que acabes de que acabe les de que acabi l'escola. I al Pablo i al Nahuel encara els hi faltava un examen, el de català amb la Lídia. Però ells ja estaven farts de tant estudiar i al Pablo se li va acudir una idea: robar els exàmens de català per així no haver d'estudiar. Un cop el Pablo li va explicar la seva idea al Nahuel, es va decidir apuntar d'una, sense pensar-ho. I a més va millorar aquest pla, de manera que quan robessin els exàmens es començarien a vendre per tota l'escola. Un cop el Pablo i el Nahuel ja havien aconseguit robar els exàmens, es van començar a vendre a 5 euros cadascun. Aquesta notícia es va difondre tant per tota l'escola fins al punt que van aconseguir vendre en 50, és a dir, van guanyar 250 euros. Però aquesta notícia es va difondre tant que va arribar a les oïdes de l'Alicia, la directora. Un cop l'Alicia s'assabenta d'això, decideix dir-los que baixin al seu despatx. Què fas? A. Els hi treus tots els diners i els inverteixes en l'escola. B. Els envies el que queda a curs a l'IES Gallecs.
1: A l'IES Gallecs.
2: Però per què?
1: Bueno, per... jo què sé. Això ho ha escrit el Genís.
2: Vale, va, a l'IES Gallecs. Vale.
4: Sí,
3: Finalment, l'Alicia decideix enviar-los el que queda a curs a l'IES Gallecs. El dia següent, el Pablo i el Nahuel van començar a la seva nova escola. Els dies semblaven anar bé, fins que van arribar a la primera classe de socials, on el professor era el Dani. El Pablo i el Nahuel, quan el van veure, es van posar molt contents, ja que en la seva estança al CEM va ser el seu professor preferit. Un cop la classe ja havia començat, el Pablo li va preguntar al Dani que per quants diners es deixaria tallar la barba i el cabell. El que ell va dir que si algú li donava 200 euros en els pròxims 10 segons, es deixaria tallar-se. Casualment, el Nahuel tenia els 250 euros que havia aconseguit amb els exàmens. Què fas? A. Li dones els diners al Dani. B. Decides no malgastar els diners en allò.
0: Li dones els diners al Dani. Sí.
3: Finalment, el Nahuel decideix donar-li els diners al Dani perquè es deixi tallar els cabells. Un cop el Pablo i el Nahuel han començat a tallar els cabells, el Pablo, en comptes de tallar-li amb les tisores, agafa un encenedor i un desodorant i comença a tallar els cabells amb una espècie de llançaflames.
0: Hòstia.
3: Però el Pablo perd el control i sense voler acaba incendiant la seva classe. Un cop la directora de l'IES, segona del que ha passat, acomiada el Dani i torna el Pablo i el Nahuel al CEM. Quan l'Alicia s'adona que l'han tornat a liar, ja no sap què més fer. Què fas? A més, resposta lliure.
0: Vinga. Què fas amb ells?
1: Els hi donem el graduat ja de quart d'ESO i que marxin del col·le.
0: O
2: sense graduat.
3: És al final, eh? Sí. Heu d'acabar al final.
0: Ah, l'acabem nosaltres. Vale. Pues... No sé, eh? Està complicat.
1: I jo els foto a quart i que s'empirin.
0: Que estiguin com, o sigui, com d'esclaus de feines, així, en plan, fent fotocòpies. Com,
1: el Pere ho va fer una vegada, que es portava els alumnes a quart d'ESO i no estaven en la seva classe.
3: El Pau, el Pau.
0: Sí. Fora conyes, al meu institut, els nens de l'ESO, que no sé què fan, els castiguen anant a batxillerat. Sí. Llavors es passen tot un dia a la meva classe.
2: Passa.
0: Està bé, està bé.
2: I cada dia n'hi ha un nen diferent, o sigui, tenim com un integrant a la meva classe.
0: Sí, sí, sí.
5: Sí, sí. Companys meus de bàsquet, algun m'ho ha explicat. Companys.
1: Quins bons companys d'aquí.
5: I diu, aprendo más en batxillerat que...
0: No foten res. Bueno, pues això, els expulsem, ja està.
3: Sí?
0: Sí.
3: Bé, doncs fins aquí aquesta secció. Ens retrobem la temporada que ve. Adeu. Què estàs haciendo?

0: Bueno, gràcies a tots.
1: Què? La música, sí, com tu i
0: Uau, hola a tots i a totes. Jo sóc el germà Bum Bum i estem aquí amb un nou programa de Recordem Història. I uau, mare meva, extraordinàriament, el meu germà Bum Bum no està.
2: No, s'està petant a sushi.
0: No s'està petant a sushi, ja.
3: On està el Bum Bum?
0: Ja no, ens han abandonat.
2: Ara està el lavabo.
0: Ara està el lavabo.
2: Però no, però on està? Seriosament, on està?
3: On està?
0: Molt bona pregunta, ni ja no ho sabem. Trae el lavabo.
3: Però quantes setmanes passa,
2: abandonat.
3: Pablo? No ve.
4: Dos, no? Perquè el Pere la castiga.
0: Sí, el...
3: S'ha anat a veure el papa
0: sí,
3: de Roma.
0: Sí, també, també, també.
2: Ah, també fue?
0: No, que okay. Ah, vale. Doncs, bueno, avui parlarem sobre el papa León.
2: Ah, vale.
0: Anda, justo, Que és una de les notícies més destacades després que l'Atlètic de Madrid rebutgi l'oferta de 150 milions per Julián Álvarez.
3: Que l'Atlètic de Madrid posa kiwi, kiwi, kiwi al seu...
0: sí, sí, a Twitter, a Twitter. Bueno, el papa actualment està fent un viatge apostòlic i no fa molt va vindre a Barcelona.
2: Què és un viatge apostòlic?
0: Un world tour.
3: De papes.
0: Però del papa.
3: Claro.
0: Un world tour. Bueno, el 9 de juny va estar 7 hores en la catedral de Barcelona. I el 10 de juny va estar 9 hores i mitges en diversos llocs. I això és una barbaritat. És una barbaritat,
3: Està vellet el senyor, no? Bueno, quants anys té el senyor?
0: 70.
3: 70 anys.
0: Aquest any, a setembre, 71.
3: Oh, que ben informat,
0: Algú d'aquí ho va veure, a la missa del papa?
2: Jo vaig anar a Montjuïc.
3: Us juro. Ho va veure per la tele, el meu cosí de 3 anys.
2: Jo vaig anar amb els meus pares.
5: Ja el vas veure?
2: Sí. Vaig veure que feia el 6-7 en mi cara.
3: Sí, el va fer,
2: El papa fa el 6-7.
3: Mare meva.
0: Sí, sí.
2: I el papa.
0: 6-7.
2: Sí. Jo vaig veure la missa de Madrid un matí perquè m'avorria.
0: Ei.
6: Allò de les porteries de futbol.
4: Que ridícula, de veritat.
2: Una cosa que
3: és el Real Madrid, em sembla.
2: Sí, el que cantava el Antonio.
0: Bueno, i que no se m'oblidi, aquest és el papa número 267.
2: 6-7.
0: Sí.
2: Què dius? Què dius?
0: Sí, ho juro, Bueno, una dada curiosa que...
3: La Recordem Història, on està?
0: Bueno, història, aquest és el papa 6-7.
3: Moltes bombes pel papa mòbil, no?
0: I una dada curiosa que abans ha dit la Ciel, que aquest papa és del Real Madrid. Fins i tot el Real Madrid anomenen soci d'honor al papa Lleó.
6: Diu que defensa els pobres, va al Madrid.
2: Sí.
0: Que sí, és soci.
4: Defensa els lladres.
0: És soci del Madrid.
6: Vaya vellita.
0: Bueno, i també ara que em dono compte que el meu germà Bum Bum no està, bueno, aquest és l'últim programa de la temporada, no?
2: Sí.
0: I això, avui, no. Ahir va dir Pablo aquesta frase. Aquesta temporada ha portat moltes coses divertides, com desastroses, però per desastros estic jo. Pablo 2026. Això em va dir ahir.
2: Ah, molt bé.
0: Perquè després que el Pere li foti una bronca que... Buah.
2: Sí, perquè el desastre és més cert que el programa, eh?
0: Uf, no ho sé, amb el quartet... I, bueno...
2: El quartet de plàstica.
0: De plàstica, sí.
2: Què va passar exactament o no es pot dir?
0: No ho sé, jo no ho sé.
4: Es van entrar i el Pere va veure i es van caure ja.
2: Sí. El Campins o el Reyes?
4: El Reyes.
2: El Campins
0: sí.
4: I
3: però això què té de recordar ja, història?
4: Ja?
2: Recordem ja, anècdotes.
4: Hi ha una cadira tirada.
2: Història.
0: Sí, una cadira... Una cadira... Pintura. Ja. No. I, bueno... Nosaltres som el Racó Curiós i tornem l'edició vinent amb més, però no millor, perquè és impossible. Adeu!

0: Bona tarda a tots i a totes.
1: Som al Lluc Cremeri una setmana més a...
0: Qui té raó?
1: Ja que és l'estiu i el final de curs es troben ja bastant a prop...
0: Hem decidit fer el debat vinculat a les vacances.
1: Bé, què és millor? Les vacances amb comoditat i tranquil·litat...
0: O les vacances amb adrenalina i bastant mogudes.
1: Comencem.
0: Anem-hi pel més important, els records. Viure les vacances amb una mica més d'entusiasme sempre genera records que duren pràcticament per tota la vida.
1: Perdona, Mary, però això no és el més important de les vacances. El més important és la reducció d'estrès, acumulant durant tot el temps que no has pogut descansar. Descanses de veritat.
0: Aha, però surtes així de la zona de confort. Guanyes confiança, t'arrisques. Això el teu seu fa fent la migdiada crec que no passa, eh?
1: Zona de confort? Esclar, perquè anar a trencar-te una cama és el més emocionant que hi ha. Mary, estar més tranquil et permeteix recuperar energies tant mentals com físiques de manera més efectiva.
0: A veure, Lluc, pots permetir-te descobrir nous llocs i experiències d'una manera més profunda.
1: Ja, d'aquesta manera és més segur i menys esgotador. Evites riscos innecessaris.
0: Combates la rutina i aporta sensació de llibertat.
1: T'ajuda a gaudir del present sense pressions ni horaris exigents.
0: Afavoreix el creixement personal per afrontar reptes i situacions no esperades.
1: Millora el benestar general, fent la tornada de la rutina més fàcil.
0: Jo crec que avui ja hem dit tots els nostres arguments.
1: Esclar que sí.
0: Vinga, ha arribat l'hora de votar.
1: Un moment, aquest cop no votaran només els presentadors. Volem tenir en compte... Perdó.
0: Volem tenir en compte l'opinió de tots els que esteu aquí dins.
1: Ara sí, vinga, voteu.
0: Sí, qui té raó?
2: No sé.
0: Ah, voleu, entonces.
3: És que està una mica bé fer les dues coses.
1: La música?
3: Sí.
1: La música?
3: Deixa-la de fons.
4: Ah. És que és per compensar.
5: Queda
4: el sac. Comoditat.
0: Heu de votar tots.
3: No, jo prefereixo escollir. Adrenalina.
0: Vale, un vot.
2: És que tot el dia a casa t'avorreixes al final.
3: Exacte.
2: Jo m'avorreixo.
3: És que amb dos. O sea, les dues opcions...
0: Pues,
1: però també...
0: Si hauries d'escollir un extrem, quin?
1: Però també pots
2: és
1: anar...
2: És que no es pot escollir, és també que no hi ha punt
1: anar...
2: de millor.
1: També pots anar a la piscina o saps? No cal que et quedis tot el dia a casa.
0: Sí. Ja, o sigui, però coses tranquil·les.
3: T'acabeixes avorrint.
1: Pues, de chill.
3: T'avorris.
0: Sí.
3: Pues la teva.
0: Vale.
2: Va, jo també, la de la Mary.
4: A no, ver... Tu al lloc.
2: 3 contra 2.
0: Vale, Alaitz, tu què opines? La del lloc. Vale, espera.
6: Jo però... faig com
0: el Buchulhan,
6: que és com... Quedar-se a casa és la millor lluita contra el capitalisme.
0: El Buchulhan. Vale. Les altres persones que estan al terra, què voteu? Vale.
3: He ganado ya, ¿no?
2: Sí,
1: has guanyat. No, però... Falta el Genís i la Joana.
0: Vale.
2: No, la Joana ja ha votat.
0: Ja ha votat, no ha votat.
6: El Genís està mirant cromos.
0: Ahí abajo, ¿quién?
4: El Genís, comoditat de mirar cromos.
0: Genís, què has votat?
4: Però comoditat de mirar cromos.
0: Quina... Ja he perdut el compte.
3: Has guanyat tu perquè n'hi ha més gent que ha hagut...
0: Vale, doncs he guanyat jo.
1: No.
0: Sí. És que ho sabia. És molt millor anar així a l'estiu, la veritat.
1: Un moment, però el Pere vale más.
0: No, el Pere no cuenta. No, pues ahora el Pere no cuenta.
4: Va, vinga, va.
0: I a més, em porto al darrer programa.
1: Un altre cop serà. Suposo, en fi, ha sigut com que una de 15.
0: Doncs fins aquí ha estat el nostre Qui té raó d'avui.
1: El darrer per ara. Ens trobem al proper curs amb un nou debat.
0: Adéu!

0: Hola, benvinguts i benvingudes a De Llengua en Llengua, la secció més poliglota de la Tal Pavo, liderada per mi, la Txell,
1: i per mi, la Reihana. Avui us porteu un nou idioma, bueno, l'últim idioma que farem abans de vacances. I ha sigut escollit per la Mary, la nostra companya de la secció, i té raó.
0: Així que ja sabeu, si teniu alguna queixa, no parleu amb nosaltres, aneu directament a ella. I si voleu escollir l'idioma de la setmana vinent, només...
1: Txell, que és l'últim idioma que fem, no hi ha setmana que ve.
0: Ai, és veritat, trobaré a faltar fer el guió el dijous per la nit.
1: Doncs ara sí, comencem amb la secció. La frase que us portem avui és...
2: Bueno, i si la llegim? Com fèiem al principi?
0: Pues una mica la llegeixes tu o jo? Bueno, jo, la llegeixo. Tinkai, Chikop, Samgrak, Kopong, Mok, Dol, Heau.
3: Jaeu o
2: Heau? M'encanta perquè ens inventem les paraules.
3: A veure, cert, digue-la tu.
2: Ngai, Shop, Samrak, Kompong, Mok, Dol, Aeu.
3: Wow. Ara quan la veus impressionant. No sé. A veure, Laitz, què penses que és?
4: Jo,
3: a veure, no arrosseguis el micro.
4: La meva aposta de la setmana passada, jo tiro que és tailandès.
2: Tailandès?
4: O porrai.
2: Jo crec que és vietnamita o de Cambodja.
3: Tu has llegit el guió, Sir?
2: És com el Bien Rojo.
3: Jo no dic res.
5: La Osea.
3: Jo no sé, no tinc ni idea. Com ha de ser llatí?
4: Ja sé que no sé.
3: No ho sé.
1: Ok, doncs l'idioma és el... Jammer.
5: Jammer, Cambodja.
1: I ara què creieu que significa?
3: Diu, jaeu, jo crec que és adeu. Llavors, jo crec que...
2: Gaudiu de les vacances d'estiu.
3: Esperem que tingueu molt bones vacances, adeu, o alguna cosa així.
4: O fins l'any que ve, adeu, o alguna
0: cosa. Doncs significa, les vacances ja arriben.
3: Ah, doncs pues no. Pues jo per últim... jaeu, m'he pensat que adeu.
5: Ja arriba, jaeu.
0: I per últim, on creieu que es parla?
2: Jo seguiré amb la meva aposta, sud-est asiàtic.
4: Cambodja.
1: Doncs...
3: Ah, no, jo no dic res.
1: Ah, bueno. Doncs es parla Cambodja.
2: Sud-est asiàtic.
3: Molt bé, sí, molt bé.
1: Però també a comunitats de països veïns.
0: El parlen unes 17 milions de persones aproximadament i pertany a la família austroasiàtica.
1: Utilitza l'alfabet Jammer, un dels alfabets més llargs del món, amb 74 lletres principals, 33 consonants, 24 vocals dependents, 12 vocals independents, no em pregunteu què significa, i per últim, alguns signes addicionals.
0: És una de les llengües més antigues del sud-est asiàtic. Es fa servir ja fa més de 1000 anys i està molt relacionada amb l'antic imperi Khmer.
1: L'imperi Khmer va ser una de les civilitzacions més poderoses d'Àsia entre els segles 9
3: sí,
1: i 15.
3: Sí.
1: I van construir els espectaculars temples d'Angkor Wat, un dels monuments més impressionants del món.
0: Aquest monument és tan important per ells que Cambodja és un dels pocs països del món que té un monument a la seva bandera nacional.
1: A diferència del català o del castellà, el Jammer normalment no utilitza espais entre totes les paraules, sinó que els espais serveixen per separar frases o idees.
0: Doncs aquí acaba la nostra secció, però abans de fer la despedida ens agradaria despedir-nos de tots vosaltres perquè qui sap qui ja no serà aquí l'any que ve.
1: Volem agradir-vos per incloure-nos aquest any a aquesta meravellosa minifamília que s'ha muntat aquí i sobretot disfruteu de les vacances que us les mereixeu.
4: Això.
1: Ara sí?
0: Recordeu que cada llengua és una finestra oberta a una nova manera de veure el món.
1: I que cada llengua que es perd és una finestra que es tanca per sempre.
6: Lia, sin haveu.
0: I bones...

0: dia a tothom i benvinguts al nostre espai de debat.
1: Avui parlarem d'una opinió controvertida. Les xarxes socials fan més mal que bé. És una opinió impopular per a molts joves, ja que formen part del nostre dia a dia.
0: Per defensar aquesta idea, tenim els nostres presentadors.
1: Comencem. Asier, per què creus que les xarxes socials fan més mal que bé?
2: Bé, perquè generen dependència, comparacions constants i molta pressió social. Molta gent passa hores mirant vídeos aparentment perfectes i acaba sentint-se pitjor amb ell o ella mateixa.
0: Joana, què n'opines?
3: Jo estic d'acord amb l'Asier, perquè les xarxes socials... estic d'acord amb l'Asier. No, mal, l'Asier. Les xarxes socials són una molt bona eina. O sigui, gràcies a elles podem doncs, comunicar-nos, informar-nos i conèixer persones amb interessos similars als nostres. El problema, Asier, no són les xarxes, sinó com les utilitzem.
1: Asier, què respondries a això?
2: Que és cert que tenen aspectes positius, però els algoritmes estan dissenyats perquè hi passem el màxim temps possible. Això afecta la concentració, el descans i fins i tot la salut mental.
3: Ja, però també han permès donar veu a coses socials, compartir coneixement i mantenir el contacte amb persones que viuen lluny. Sense xarxes, moltes iniciatives no haurien tingut tanta difusió, Asier.
0: Molt interessant. Ara, una pregunta per tots tres. Creieu que els joves haurien de limitar-ne l'ús?
4: Sí, no cal eliminar-les, però sí establir límits, igual que amb qualsevol altra activitat.
3: Jo també crec en els límits, però això no significa que siguin perjudicals per definició. Utilitzar-les amb responsabilitat poden aportar més beneficis.
1: Sembla que, tot i les diferències, hi ha un punt en comú, la importància de fer-ne ús conscient.
0: Exacte, les xarxes socials tenen avantatges e inconvenients, i el debat continua obert.
1: Ara toca que els nostres oients decideixin què en pensen. Les xarxes socials fan més mal que bé.
0: Doncs, com ens sobra bastant temps, tenim una altra opinió. Què creieu? Que el cicle és millor que el batxillerat?
3: Uf, no em preguntis això. Això, sincerament, no crec que sigui una popular opinió, perquè això és decisió de cadascú.
4: Exacte, no hi ha res millor que...
2: La popular opinió que jo volia proposar és... S'hauria d'entrar al guió el dia que toca o no?
3: Aquest guió l'heu fet vosaltres?
0: No, però nosaltres l'hem entregat.
2: Ah, sí? El meu
0: sí,
2: correu?
0: El tens entregat perquè em vaig fixar que tu i la Joana, els dos, teníeu el nostre guió des de l'any passat perquè us el vaig compartir.
4: Què?
2: Ah, vale, que feu servir el mateix guió des de l'any passat.
0: Clar, sí.
4: Com?
3: El mateix document.
0: Exacte, el mateix document, simplement canviem allà el guió i... El tenen compartit. I com que no em van dir res, jo vaig pensar que ja ho sabrien. O que el Pere els havia dit algú.
4: A veure, no és el més normal fer-ho, la veritat.
0: No vaig pensar, els hi torno a enviar.
2: Però una pregunta, sabeu quan ocupen un document de Drive? Quan ocupa?
3: Bueno, és igual.
5: kilobytes.
2: S'estalvien un bit.
0: D'aquesta manera ho tenim més per la mà i així sempre sabem el nom.
2: Clar, es nota que sou friendlies amb l'ecosistema i aquestes
1: exacte.
2: Coses.
1: Exacte.
4: O un poc ratita.
3: Ara estàvem parlant de Duel Cicle i Batxillerat.
5: Com és que l'heu llegit així com si fos un robot?
4: No sé. Home, perquè ja ni ens pregunta la nostra opinió, ens la donen donada.
3: Ja. És que jo sincerament no pensava això de les xarxes socials.
5: De conya, no?
3: Però bueno...
5: Sí, és molt interessant.
3: Sí.
5: Què en penses, Joan?
3: Ja. Jo, bueno... Pues, no et peguen. Bueno...
4: No hi ha res.
3: M'he quedat en blanc.
0: Sí, no? Doncs gràcies per escoltar-nos i fins al proper debat.
3: I fins la propera temporada. Però, així que ara sí, doncs nosaltres només ens queda dir-vos que us deixem, doncs, amb les notícies.
6: Festa Major 2026.
7: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
6: Festa Major 2026.
8: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
9: Cocodril Club.
10: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
11: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia, a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Bé, la veritat és que quan escolto aquesta cançó, jo deixo el guió i miro on sóc. La veritat és que només em venen al cap records d'aquest programa. Records de 4 anys meravellosos on he compaginat l'ESO amb un programa fantàstic, que és l'edat del pavo. I ara jo m'havia preparat unes paraules que haurien sigut millor si no m'hagués oblidat el meu pendrive, però ara el que us diré... Disculpeu-me, companys, que us robi uns instants d'atenció, que jo voldria anunciar-vos detalls, noves notícies de la nostra professió. Dubteu de com expressar mons sentiments, si amb missatges, discursos o més pensaments. És difícil explicar-vos amb paraules, sons o mots que cauen i s'aixequen, caient en petits clots. Narrar-vos a vosaltres, apreciats companys de vocació, que marxo del programa explicats als meus temors. No temeu però res de cor, estranyeu les ànimes, feu els vostres cors ben forts. Rebutgeu llàgrimes, acomiadeu vells i desgraciats temors. No lamenteu si no escolteu meves paraules. No us dic contes, ximpleries extretes d'antigues auques, no. Jo us demano amb el cor en un puny que em porteu l'esperit del programa un cop més lluny. Vull dormitar amb gran tranquil·litat, agafar el coixí i dormitar sense pietat, amb consciència ben tranquil·la, ben segura, que he deixat un llegat que dura i dura. Permeteu que les meves passades dels tristos peus trepitgin orgullosos el dussol del seu feu, que miri cap enrere amb bondat i que vagi un futur amb claredat. Canteu, veieu, feu créixer l'orgull. Recull tu i tu el que us he deixat. Aixeca el cap pel cel, mirant a través del transparent vel. Mira els núvols de dalt endolcits com la mel, ensucrats i envoltats d'un amorós vel. I veurem tots joiosos i plegats on deixem les ràdios germanats. Ara marxo a terres llunyanes de discòrdia, deixant enrere moments de gran concòrdia. He forjat grans relacions, valors plens, no de falsedat, sinó veritable i crua amistat. Sigueu forts i no pas febles, seguidors i bons deixebles. Ara camino pas a pas, vaig traient el nas cap a sota la taula. S'ha acabat de la meva història, aquesta bonica faula.
1: Que bonica, sí.
0: Bueno, i això és tot de mitja part.

0: Hola a tothom i benvinguts a un nou programa. Avui parlarem d'un dels casos criminals més famosos i misteriosos de la història, Jack l'Esbudellador.
1: Més de 100 anys després dels fets, encara no se sap amb certesa qui era aquesta persona, fet que ha convertit el cas en una de les grans incògnites de la criminologia.
0: Els crims van tenir lloc l'any 1888 al barri de Whitechapel, a la ciutat de Londres.
1: Diverses dones van ser assassinades en circumstàncies similars i la premsa de l'època va començar a referir-se a l'autor amb el nom de Jack l'Esbudellador.
0: La investigació va ser molt complicada, les tècniques policials eren limitades i no existien les eines científiques que avui en dia s'utilitzen per resoldre casos criminals.
1: Per aquest motiu, la identitat del responsable mai no es va confirmar oficialment.
0: Al llarg d'aquests anys han aparegut nombroses teories sobre qui podria haver estat el criminal.
1: Algunes hipòtesis assenyalen metges, comerciants o altres habitants de la zona, però cap teoria ha estat demostrada de manera definitiva.
0: El cas també mostra el paper que van tenir a la premsa. Els diaris van publicar moltes informacions i especulacions que van contribuir a crear la llegenda voltant del personatge.
1: De fet, moltes de les històries que es coneixen avui combinen fets reals amb rumors i interpretacions posteriors.
0: Més enllà del misteri, és important recordar que darrere d'aquest cas hi havia víctimes reals i famílies afectades pels fets.
1: Estudiar casos històrics com aquest ajuda a entendre com han evolucionat les investigacions criminals, la medicina forense i el treball policial.
0: També ens recorda la importància de contrastar la informació i distingir entre els fets demostrats i les especulacions.
1: I amb aquesta reflexió arribem al final del programa.
0: Gràcies per escoltar-nos.
1: Fins al pròxim programa. Adeu.

0: tarda, presentadora. Avui la nostra secció serà una mica diferent i més especial del normal. Ui, no s'ho parla.
1: Sí, avui no us volem donar la barra amb l'institut, els exàmens, les vagues...
2: I és perquè us hem de donar una notícia molt important.
3: Desgraciadament, avui serà el nostre últim programa com a pavos.
0: Però no creieu que és una cosa dolenta o trista.
1: Clar que no, i per això volem recordar tota la nostra trajectòria aquí a la ràdio.
2: Volem començar recordant el primer dia, un 14 d'octubre de 2022, quan anàvem a segon de l'ESO, amb molts nervis, il·lusió, i vam fer el nostre primer programa.
3: El nostre debut va ser amb les seccions dels llibres i pel·lícules i de les bessones.
0: I la veritat és que, tot i que sempre estàvem molt nervioses, un cop entràvem a l'estudi i amb l'ajuda dels presentadors, l'Una i el Ricard, tots els nervis marxaven.
1: D'aquell primer any tenim molt bons records. Va ser una mica desastre, la veritat.
2: Les baralles interminables per seure en les cadires, els jocs del mòbil, els programes interminables del Becari a Sier, però sobretot molts riures.
4: Un respecte que només duraven un quart d'hora.
0: Només.
3: També van haver molts moments de tensió, com quan la Joana va tirar un got d'aigua essencial de terra i, doncs, va haver de tirar-se a sobre perquè el Pere no la renyés.
0: Però, vamos, que no va servir de gaire perquè al final sí que em va acabar renyant, però no per això, sinó per pintar tot el meu guió amb un dels seus subratllats.
5: Això fa molt, el Pere renyar perquè pintem amb
4: les mandales, no?
0: Les mandales. Jo m'avorria i volia fer una mandala. Però, bueno, si algú recorda alguna anècdota d'aquells, bueno, tipus, del principi que no haguem explicat, doncs ara és el moment per explicar-la.
4: Les sardanes.
0: No
4: l'he explicat massa vegades.
0: Jo recordo molt bé. Ens estàvem barallant a la sala que hi ha aquí al costat per ser a una cadira. I a la Siri i jo vam començar a donar voltes, tant que vam passar per sota d'una taula que hi ha amb una...
6: És un altre estudi, però...
0: Exacte, és un altre estudi, però petit. I a la Sir va acabar tocant la taula, no sé...
4: Sí, un botó que hi havia allà.
0: Un botó, i va començar a sonar sardanes enmig del programa.
4: I clar, i estaven aquí els presentadors, van mirar allà i em van veure allà.
3: Jo vull recordar la de la Joana que m'ha explicat de l'aigua. És que me'n recordo com si fos avui. La Joana, tirant el got d'aigua, obre la porta al Pere
4: i
3: de cop vaig la Joana tirant-se al terra.
2: No.
0: Em vaig deixar el Joan. El millor
2: va ser la Sier, que estava morint per dintre perquè ho havia de dir, ho havia de dir.
0: És verdad.
5: No volia mentir, li vam dir, a Sier, no digui res. I la Sier, que sí que no digui, Pere, que no puc dir-li cap mentida.
0: Pobret, tio. Bueno, i és que els programes del Becari...
3: Uf, els programes del Becari.
2: Però bueno, van millorant.
0: I a més, ens passàvem molt amb ell, pobret.
2: Sí.
0: Portava de cop 4 gots d'aigua i 4 persones diferents. O sigui,
2: brutal. Quina pena, tio.
6: Bueno, el Becari.
0: Era el Becari,
1: total. Bueno, crec que ja podem passar el nostre segon any a la ràdio, a tercer de l'ESO.
2: Va haver un gran canvi de seccions, perquè si no, la Joana i la Emma, doncs, haguessin acabat molt malament.
3: Ens vam apoderar de la primera part del programa i feien seccions, doncs, molt diverses.
0: Des de històries de veritat i fals, fets característics que passaven al dia d'aquell programa o entrevistes que mai eren entrevistes.
1: I un punt molt important era saltar-nos les horribles, llargues i cansades classes d'audiovisuals del Toni.
2: I també la nova incorporació als pavos, la Joana amb dues N's.
3: Una cosa que recordo molt bé és quan el Ricard, el dia de l'aniversari del Pere, li va intentar estampar nata en tot el cap.
0: I la nata va acabar per tot arreu menys el seu cap.
1: Doncs jo recordo un dia que de cop i volta van aparèixer núvols del no-res i va ploure com mai.
2: Buah. Spoiler, cap ni un portava paraigües.
3: Us podeu imaginar com de xops vam acabar arribant a l'estudi.
0: Vam haver de començar a córrer, el Pere inclòs, perquè entre la pluja i que aquell dia vam sortir super tard de classe, arribàvem molt tard al programa.
1: Sí, la veritat és que va ser molt divertit.
3: A l'arribar... Vaya dia,
0: jo
3: vaya dia.
0: Gent amb bosses al cap, sí. Eh? I nosaltres allà, amb les motxilles...
3: Jo recordo estar per l'escola buscant paraigües, a veure si algú tenia algun paraigües per deixar-nos.
1: Brutal. Bueno, crec que ja podem... Ah, no, perdó. M'he colat.
4: La veritat és que va ser divertit.
1: Ja ho he dit. Ah, vale. Recordeu aquella època? Com descriuríeu aquell any en una sola paraula?
2: Jo què sé.
1: Intenso.
2: Intens.
0: Jo dic caos, però caos del que m'agrada.
2: Caos bo.
0: Positiu.
2: Caos bo. Bueno, doncs passem a l'any passat.
3: va ser el nostre primer any de presentadores i tot i que ens vam separar de la Lucía, doncs ens feia molta il·lusió.
0: També vam viure algo molt trist i és que el Ricard i l'Unai van deixar la ràdio.
1: Home, tu però per...
0: Tu vas toperos, tio, és que va arribar un punt que...
6: No era ni una secció d'ell.
4: Però si vaig fer 3 setmanes jo el guió del Ricard.
0: Van en decadència i...
1: Però per compensar-ho van arribar tots els nostres companys actuals.
2: Bueno, compensar-ho no ho sé.
4: Si venien de visita, no? No us en recordeu que venien...
0: Ei, mira!
1: Van rotar tots.
0: Arribaven 30 nens i era com... Ah, què passa?
2: Bueno, compensar-ho no sé. El que sí sé és que va començar una bonica tradició que es va escampar per tot el programa. Els jocs de mitja part de la Joana.
3: Una altra cosa que recordo amb molt carinyo són els programes especials.
0: Sí, els de Halloween, Nadal, Sant Joan... No sé com ho feien, però sempre acabàvem tots a casa.
1: Durant l'any passat, tots els nostres companys i oients van viure amb nosaltres les nostres ratllades i penes... Ah, sí, penes per marxar del SEM i començar una nova etapa, tot i que sense tenir les idees gens clares.
2: També vam explicar amb punts i senyals el nostre superviatge de fi de curs a Grècia, tot i que hi ha coses que sempre es quedaran allà.
0: Pues sí. Així tu tens ganes del teu viatge?
1: Sí.
4: Sí, home, tinc ganes. És demà.
0: És demà. Bueno, esteu nerviosos?
1: No,
0: xile, eh?
1: És que... Sí,
7: tio. Jo estic chill perquè és que... M'he d'aixecar a les 4 i mitja del matí. Ai,
0: ai, ai. Ens vam aixecar més d'hora nosaltres.
1: Sí.
7: Ja, però...
4: Sí. Jo no estic tan preocupat per aixecar-me d'hora.
0: Clar que no.
4: Sí, sembla, és com un matí, sí, un dia d'alcohòlic, quasi.
0: Podeu dormir a l'avió.
7: No, ja.
2: Bueno, va, i què em dieu dels dies que anàvem al Mercadona i el Pere ens convidava a xutxes?
4: Oh, quan vam portar patates d'ou fregida aquí a l'estudi. Hòstia,
7: sí, també.
0: Que peste, por favor.
3: Bueno, fins a rebentar, no. Fins que ella es va posar tan mal que vam decidir frenar una mica.
0: Però fue de las manos.
7: Sí, sí, sí. Jo dic, hòstia, que mato el Pere, que mato el Pere, és culpa meva, tio, per la meva
0: però edició. El tio no deixava de menjar, eh? Sentava mal, però ahí comiendo.
1: Bueno, la veritat és que ha sigut un curs de molts canvis i això s'ha notat.
0: Sí, aquest any jo crec que la paraula que decideix...
1: Què?
0: Que el defineix? Ah, és canvis.
3: Vam començar una mica perdudes i sense saber de què fer la secció. Però estàvem passant per un canvi tan gran que vam decidir doncs, fer la secció d'això mateix.
0: I en aquesta secció s'ha fet de tot. Explicar experiències, fer de pau conselleres, explicar històries d'amor... Bueno, explicar tots els nostres problemes i sobretot queixes sobre batxí.
2: Però tot i que sigui diferent perquè ja no estem al col·le, sempre ens hem sentit com una mica a dins escoltant totes les xafarderies.
0: Sí, tio.
2: I els cotis sobre els mestres i els companys de l'escola.
1: Hem presenciat seccions que crec que mai es tornaran a escoltar, com la del Germán Bum Bum o la del Jani.
0: Porfa,
3: sense oblidar-nos de les mil i una baralles que han tingut la Sara i l'Helena amb la seva secció.
0: I el bullying que ens han fet durant tot l'any perquè no ens posaven com a presentadores.
3: Sí, sí.
0: No passa res. Bueno, i doncs crec que amb aquest superresum de 4 anys molt bonics i inolvidables ens podem despedir.
1: Sí.

0: Bona tarda a tothom. Ja tornem a ser aquí a la nostra secció de música.
1: D'endevinar cançons només escoltant la intro i descobrir qui ha escollit la llista de cançons d'avui.
0: Però avui, com és l'últim programa de la temporada, en comptes de 6 cançons només d'una persona, són 6 cançons de 6 persones diferents, una per persona.
1: El format serà el mateix, cançó i curiositat. Però després d'aquesta haureu de dir de qui creieu que és.
0: Comencem la primera.

0: Esta és la Olivia Rodrigo.
1: Sí,
2: sí. Saps la cançó?
0: No, no sé com es diu.
2: Doncs és Vampire d'Olivia Rodrigo. Va néixer després que ella se segués sola al piano i transformés una situació personal que li va fer molta ràbia en la cançó.
3: La curiositat més xula és que el primer la va imaginar com una balada de piano, però el Daniel Negro la va convertir en un tema més intens, amb una batalla forta i canvis de ritme.
2: A més, la lletra fa servir la imatge del vampir per parlar d'una relació tòxica que li xucla l'energia, amb referències com Bloodsucker i Fame Fucker.
3: I no és qualsevol senzill, va ser el primer avançament del disc God i va debutar directament al número 1 del Billboard Hot 100. Qui creieu que l'ha escollit?
4: El Nahuel.
3: Jo. És el joc.
4: Ah.
3: No, és el
4: no.
2: Doncs aquesta cançó l'ha escollit la Sara. Passem amb la següent.
4: El que jo deia.

0: Sabeu quina cançó és?
1: Sí, de Kitty.
2: Vale.
0: De Kitty és una cançó que va sortir com a avançament de l'últim tour del món i es va convertir en un èxit enorme des del primer moment.
3: Una curiositat és que el títol no té un significat real fix. En realitat, va néixer com una paraula misteriosa que va fer molt de soroll entre els fans.
0: També es va comentar que no podria estar relacionat amb un pub de San Juan a Puerto Rico, tot i que la seva història exacta va quedar envoltada de debat i especulacions.
3: I un detall molt potent, el videoclip amb imatges de platja i escenes sota l'aigua va ajudar a convertir la cançó en una de les més escoltades i reconeixibles de la col·laboració entre Bad Bunny i Jay Cortez. Qui deia que ha escollit aquesta cançó?
4: El Nahuel.
3: No.
0: El seu company de secció.
5: Ah, que ara és una
3: partida. Sí,
5: una can... perdó, sí. No m'he enterat.
4: Però si no, veia la ràdio, com que ha escollit?
1: Bueno, va, seguim ràpid.
0: Doncs això, l'ha escollit el Pablo. És l'hora que continuem amb la tercera.

0: de dansar quina cançó és?
1: No.
2: Ni idea.
0: Aquesta és red, és especial perquè Taylor Swift la va posar en aquest color per representar la intensitat de les emocions que va viure en aquella relació.
3: Una curiositat és que la cançó juga amb els colors per descriure els sentiments. Perdre-lo és blu, enyorar-lo és dark gray i estimar-lo és red.
0: També destaca perquè el tema barreja country i soft rock, amb una producció que fa que soni més gran i dramàtica que moltes de les seves cançons d'aquella època.
3: I a més va acabar donant nom a tot un disc que es va compartir en un dels més importants de la seva carrera. Qui creia que l'ha escollit?
2: L'Ari.
3: Sí,
0: aquesta cançó l'he escollit jo. Anem a la quarta.

0: Sabeu quina és?
1: Sí.
2: El Billie Jean, no?
0: Sí.
3: D'aquí?
0: O no, Michael
3: igual.
0: Jackson.
3: Bueno, sí. Billie Jean és una de les cançons més famoses de Michael Jackson, perquè va ser clau per fer jazz.
1: Un disc històric.
3: Una curiositat molt coneguda és que la lletra parla d'una dona que afirma que el cantant és el pare del seu fill. I la història va sorgir a partir de situacions que Jackson va viure amb fans obsessives.
0: També és famosa per la seva línia de baix tan reconeixible, que fa que la cançó soni hipnòtica des del primer segon.
3: I un detall mític, el videoclip va ajudar a trencar barreres a MTV i va convertir Michael Jackson en una autèntica superestrella global.
2: La MTV.
3: Qui creieu que l'ha escollit?
2: Lluc.
0: Sí, molt bé, sí, l'ha escollit el Lluc.
1: Oh, oh, oh!
0: Ja anem amb la penúltima. I'm a scat man.
3: Sabeu quina és?
1: Jo sé quina és, no la diré.
0: Ho han dit. És que el títol és...
1: Ah, en sèrio?
0: Bueno,
1: la pregunta és qui escolta això.
0: La cosa és que el títol original és de respecte cap a mi.
3: Doncs aquesta cançó, que és Scatman, va convertir un estil vocal molt antic, l'escat, en un èxit de dance pop dels anys 90.
0: Una curiositat és que la cançó no només era enganxosa, sinó que també portava un missatge molt potent sobre superar la tartamudesa i tenir una confiança en un mateix.
3: Scatman John va transformar la seva pròpia experiència personal en una cançó divertida, positiva i molt reconeixible des del primer escolta.
2: Però és la que diu l'escriure, yes.
0: No. Per això...
1: Aquesta l'he escollit jo, que ho sàpiga.
0: No tallis! Una festa musical. La cançó va acabar sent un himne d'autoestima amb una pornada impossible d'oblidar. Qui creieu que l'ha escollit?
1: Jo.
4: El Nahuel.
2: El Genís.
3: Pues no. L'ha escollit l'Aran, que està aquí de temps.
0: Vamos. Última, va.
3: Doncs ara sí, anem amb l'última cançó de la temporada.

0: ja sé com es diu.
1: Jo també.
2: Com es diu?
0: New Borracho.
1: Molt bé. New Borracho de Quevedo?
3: No.
1: Killer. Vale, qui l'ha escollit?
2: No, però...
1: Qui l'ha escollit? El Álvaro.
2: No.
0: No, ja ho hem dit.
4: La
0: no.
1: La Elena.
0: No.
1: La...
2: Els ha escollit la Txell.
1: La Txell.
0: Oh, Txell.
1: Toma.
0: Ja hem acabat l'última secció d'aquest any.
2: Doncs ara sí, ja hem acabat del tot.
0: Pues
2: tot.
0: Ens veiem l'any que ve amb una altra secció.
2: Gràcies per aquesta meravellosa temporada.
0: Adéu. Adéu.

0: Bueno, doncs ja estem al final de l'últim programa.
1: Bueno, a veure, dic Lucía, però què ens porteu avui a les 4?
2: Doncs
1: avui final?
2: Portem un discurs per concloure doncs, amb el nostre comiat.
3: Sí, ja
0: el direm molt ràpid. Avui fa exactament 3 anys, 6 mesos i 28 dies que vam començar aquesta aventura. El Pere ens va donar l'oportunitat de participar en aquest meravellós projecte i fins al dia d'avui doncs, hem gaudit escrivint i els guions i locutant aquí a la ràdio. Però com diria la meva mare, tot ho bo s'acaba. I nosaltres ens hem adonat que és l'hora de tancar aquesta etapa.
2: Volem agrair principalment al Pere per donar-nos aquesta oportunitat i deixar-nos gaudir d'aquesta experiència. Però també als nostres expavis, com la Pau...
0: Expavos.
2: Ah, vale, Lucía, perdó. La Paula, la Núria, el Nil, la Laia, el Ricard o l'Unai, ja que tots ens van inspirar a ensenyar i donar confiança per ser les locutores que hem arribat a ser.
4: Així i tot, tampoc ens podem oblidar dels nous pavos, que cadascun d'ells ens han portat algun acudit o gag amb el qual hem rigut. Aquests els volem dir-los primerament que són uns desastres amb potes i que algun dia us carregareu al Pere. Però alhora també volem dir-los que tots ells són únics.
2: Us aconselleu que aprofiteu aquest any al CEM i al programa, ja que per nosaltres ha estat un dels anys més profitosos de la nostra curta vida. D'una forma o d'una altra, totes les experiències de les quals hem pogut gaudir ens han ensenyat moltes coses i ens han ajudat a créixer com a persones.
0: Per això, nosaltres finalment només ens queda dir-vos...
2: Moltes gràcies. Gràcies a tots per aquests anys tan bojos i intensos, però alhora tan divertits i especials.
0: I després d'aquest trist comiat, només ens queda dir-vos que ens veiem l'any que ve al mateix lloc i a la mateixa hora. Oh, no, perquè no, la home, Ciel no, no. També vol dir unes paraules.
1: Jo ja he dit unes paraules.
5: Però
1: ja
5: no estava.
2: Jo no estava, fes-me.
1: Ho torno a dir un altre cop.
0: No, inventa't unes noves.
1: A veure, un altre cop.
0: Improvisa.
1: Bueno,
0: no cal que sigui un poema, aquesta paraula.
1: Sí, la veritat és que voldria donar les gràcies al Pere, com heu dit, per aquesta oportunitat. Us podreu imaginar que jo, quan vaig començar la ràdio, la veritat és que hauria d'anar a 6è de primària.
0: Era molt, sí.
1: És a dir, fa 4 anys i jo era molt petit. És a dir, tenia 11 anys o menys. I clar, era molt impactant veure el Nil i aquesta gent, que eren molt bons locutors, aquí parlant i de tot, i arribaves allà com el becari que era, sobre portant els cots d'aigua, i... haver pogut veure una transició en tots aquests 4 anys crec que ha sigut molt especial, no es pot veure en altres llocs i només donar gràcies a tothom que ha pogut col·laborar en aquest projecte i esperar que aquest projecte sigui avançat, que l'edat del pavo tingui molts més anys.
0: Porfa, no us la carregueu.
2: Porfa.
0: Sí. Jo crec que aquí la Laig
2: i l'Ari
0: sou el futur de la ràdio, sí, així que aprofiteu.
3: La temporada haurem de fitxar gent a punta pala. Perquè,
0: sí, sí, sí.
3: Perquè...
0: Espero que el de primer la vostra onda d'ESO vagin fort.
1: Pablo i Nahuel presentadors.
0: No! No, no, no, no, no, no, no, no.
6: Jo me'n crezco presentadora. La ciudad, ¿por qué te vas?
2: Como cada noche desperté. Bueno, ha sigut un programa una mica trist, eh?
0: Sí, sí, la verdad, un poco caos.
6: Es que... Al final us aneu com 5 persones.
2: Marxem molts, alhora.
6: 5.
2: Quin serà?
6: L'altre dia vaig estar parlant amb la Joana sobre això de... Hòstia, les més grans serem tu i jo.
0: Bueno.
6: I no estarem ni al CEM.
0: No?
6: No, no, ja, ja, però que és impactant de que la Joana abans la segona era això, jo a tercer, i és com, ara la Naila m'ha promis a xerrat i serem les més grans, clar, jo...
1: Bueno. Dèiem.
6: No, no, ja, però que a mi m'impacta. Jo sé una nena que des de primer li estava dient a Pere, Pere, quiero ir a la ràdio, Pere, vull anar a la ràdio.
1: És que era clar una història de superació que ha arribat aquí a la ràdio.
0: I Pere, sé molt satisfet perquè es complirà el somni d'una nena, ¿vale? Ja pots morir en pau.
5: Que bonic.
0: Literal.
6: Pues la veritat que sí, tipo, quan a mi ha dit, no, ve a provar. Mira, jo vaig arribar a casa dient, papa!
0: Jo crec que ho va dir perquè et
1: caig. És que preciós, no es podrien millorar aquestes paraules. Ja ens ha quedat clar el veritable missatge de l'edat del pavo, no? Bueno, i ara, com vam fer una vegada fa 4 anys, només ens queda dir una darrera paraula, que és...

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Sabies que...
4: Una curiositat molt interessant és que hi ha un lloc a la Terra on la gravetat sembla no funcionar com esperaries. Un exemple famós és la Mystery Spot. En aquest lloc, les persones experimenten sensacions estranyes. Sembla que els objectes roden cap amunt, que la gent es manté dreta en angles impossibles o que l'alçada d'una persona canvia segons on es col·loca. A primera vista, dona la impressió que la gravetat està alterada, però en realitat no és que la gravetat funcioni diferent, sinó és que és una il·lusió òptica molt potent. L'entorn està construït amb angles inclinats i referències visuals distorsionades que confonen el cervell. Com que el nostre sistema d'equilibri depèn molt del que veiem, acabem interpretant malament què és vertical i què és horitzontal. Això fa que coses normals semblin impossibles. Per exemple, una pilota pot semblar que puja quan en realitat baixa per una superfície inclinada de manera estranya. Aquest tipus de llocs són fascinants perquè mostren com el cervell pot ser enganyat fàcilment. La nostra percepció de la realitat no sempre és objectiva, sinó que és una interpretació basada en pistes visuals.
5: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes 2 setmanes que encaixa tot.
2: I el abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és...

Hola, com anem? Benvinguts de nou a Calidoscòpia, l'espai on la música pop brilla amb llum pròpia. Avui obrim la porta a un espai on la tendresa és revolucionària, on la calma sona poderosa i on estimar, amb tots els seus matisos, es converteix en un exercici d'art. Avui parlem de The Art of Loving, el disc amb què la britànica Olivia Dean redefineix el pop-soul contemporani i es consolida com una de les veus més sensibles i amb més llum del panorama actual. Amb The Art of Loving, Olivia Dean no es limita a cantar sobre relacions i fer les típiques cançons. Les dissecciona, les acaricia i les transforma en una mena de manual molt emocional. Recupera l'essència del soul clàssic i el vesteix amb una producció més càlida, més elegant, que combina nostàlgia i modernitat sense cap estridència. Avui, a Calidoscòpia, ens endinsem en aquest petit univers d'Olivia Dean, un univers on la finestra és ben oberta, on a dins hi trobem llums tènues i on no tenim por per mostrar els sentiments. Un viatge sonor on l'amor propi es converteix en protagonista. Entre acords delicats, pianos que abracen i confessions que ens toquen l'ànima, comencem aquest capítol dedicat a l'art i la valentia d'estimar.

Com sempre diem, i abans de començar a fer play, fem un repàs per parlar de la nostra artista d'avui i així situar-nos una mica. Amb una veu dolça i plena de llum, aquesta jove cantant londinenca s'ha convertit en una de les figures més estimades del pop i el soul actual. L'Olivia va néixer el 14 de març de l'any 1999 i ja des de ben petita va créixer envoltada de música, fins i tot cantant en cors de gospel. Amb només 15 anys, ja va entrar a la prestigiosa Brit School, on va descobrir que la seva manera d'expressar-se era a través d'un estil delicat i personal, una barreja de pop, de soul i d'R&B. Segons explica ella mateixa en diverses entrevistes, les seves influències van des de Lauryn Hill, que de fet porta el seu segon nom, Lauryn, en homenatge a ella, fins a Amy Winehouse, Adele o Carole King. I aquesta mena d'herència sonora es nota en la seva manera d'escriure les lletres. Són cançons més honestes, més íntimes, que parlen de relacions, d'autoestima i de créixer emocionalment. Des del seu debut, l'Olivia no ha parat de guanyar reconeixement i no és per menys. Amb el seu primer disc titulat Messy i publicat el 2023, va captivar públic i crítica i es va consolidar com una de les grans promeses de l'escena britànica en aquell mateix moment. Sabem que ha estat nominada a diversos premis i fins i tot s'ha convertit en rostre habitual de marques com Chanel, que veuen en ella un estil sofisticat i alhora molt genuí. Ara, amb aquest segon àlbum, The Art of Loving, ens mostra una maduresa artística que confirma totes les expectatives ja creades. Un disc que reflexiona sobre les diferents formes d'estimar: la tendresa, la vulnerabilitat, l'agraïment, l'autoestima i fins i tot la dificultat de deixar anar. Una obra plena de detalls, plena de llum i d'una sensibilitat que la fa única. I ara sí, per començar a endinsar-nos en aquest univers tan personal d'Olivia Dean,

Amb aquesta intro podem intuir que és gairebé com obrir un diari personal que ens vol fer arribar. L'Olivia Dean ens presenta l'eix central del disc en aquesta intro de 40 segons. L'amor com a aprenentatge constant. No parla només d'estimar algú altre, sinó d'entendre's a una mateixa, de reconèixer certes fragilitats i d'acceptar que estimar és un acte que requereix moltes vegades paciència, consciència i, sobretot, honestedat. En aquesta intro ja se'ns insinua aquesta mirada adulta, però alhora amb un toc molt tendre. La producció sona més minimalista, com si ens convidés a apropar-nos una mica més i deixar de banda tot aquell soroll fora per un moment. I amb aquesta mirada oberta, amb aquest punt de vulnerabilitat i reflexió, arribem a una de les cançons clau del disc que es titula Nice to Each Other, una peça que ens recorda una cosa tan bàsica i tan difícil com tractar-nos bé. Sona naïf, però és gairebé un manifest. Quan tot es complica, quan les emocions són un camp de mines, potser l'acte revolucionari és simplement ser amables. Així que deixem-nos portar per aquest missatge ple d'humanitat i senzillesa i escoltem Nice to Each Other.

Està clar que després d'escoltar Nice to Each Other ens queda la sensació d'haver escoltat una cançó lleugera però ben carregada de sinceritat. L'Olivia Dean ens parla de la fragilitat de les relacions modernes. No vol promeses enormes ni segells tradicionals, sinó una connexió real i honesta, on ser bons l'un amb l'altre sigui suficient. Això deia ella mateixa en una entrevista. És sobre explorar la teva independència mentre estàs en el procés de conèixer algú i permetre que sigui tan lleuger com significatiu. Musicalment parlant, la cançó juga amb una producció molt cuidada. Guitarra suau, baixos que ressonen i una veu d'Olivia càlida i molt propera, com si t'estigués parlant en un espai íntim. Un punt molt interessant, també, és que la nostra cantant ha dit que aquest tema representa un costat juganer seu i que el vídeo de la cançó vol mostrar aquesta lleugeresa emocional. També cal afegir que l'èxit d'aquest tema va ser considerable. Nice to Each Other va arribar al número 4 de les llistes del Regne Unit. I una altra curiositat bonica que volem destacar sobre aquest àlbum The Art of Loving és que l'Olivia va gravar gran part de l'àlbum en una casa a l'est de la ciutat de Londres, passant setmanes allà. Aquesta decisió no va ser només pràctica, sinó també simbòlica. Volia que l'espai reflectís la intimitat, la calidesa i la veritat que transmet a les seves cançons. I amb un toc de tendresa i honestedat que ens ha deixat Nice to Each Other, avancem ara cap a una de les peces més personals i generoses del disc. És un homenatge, una mirada d'amor i d'admiració cap a les dones. Donem pas a escoltar Lady Lady.

Lady Lady és una d'aquelles cançons on l'Olivia Dean fa una cosa que domina perfectament i és explicar una emoció complicada amb una manera que t'enganxa. A l'hora de crear-la va voler que la música reflectís un moment de maduresa, un punt de pas entre la noia que encara dubta i la dona que comença a decidir per ella mateixa. I això es percep tant en la lletra com en la producció. La nostra britànica ha explicat més d'un cop que acostuma a escriure quan està atrapada entre el que vol sentir i el que hauria de sentir. No va donar noms, perquè ella és una persona molt discreta, més que un llibre tancat, però va deixar caure que The Art of Loving recull relacions que no sempre van ser fàcils per ella. A nivell musical, fixeu-vos que també juga amb aquesta suavitat de la veu, com si volgués parlar-nos a cau d'orella. De fet, en una entrevista, l'Olivia ha dit que volia que aquest àlbum fos la seva obra més íntima, una exploració de l'amor en totes les seves formes. I parlant d'intimitat i d'obrir finestres al seu món interior, ara ve un altre tema que ens deixa mirar-la encara més de prop. Prepareu-vos, perquè amb Close Up, l'Olivia fa exactament això, acostar-se sense filtres i amb tota la sensibilitat que la caracteritza.

Close Up és una d'aquelles cançons on l'Olivia Dean ens mostra tal com és, sense ornaments. Després d'escoltar-la, ens queda clar aquesta sensació d'haver entrat en un moment de vulnerabilitat real, d'aquells que no es comparteixen amb tothom. Aquí no parla només d'estimar, sinó d'apropar-se a algú amb la por i la il·lusió que això realment comporta. Ella mateixa sol dir que quan escriu no busca grans metàfores ni històries complicades, sinó que busca veritats. I si al disc anterior Messi, l'Olivia Dean, ens ensenyava aquell caos emocional de créixer i també d'ordenar-se per dins, amb The Art of Loving hi trobem un artista que ha fet un pas endavant. Un bon exemple d'aquesta evolució és el següent tema que es titula So Easy to Fall in Love. A Messi, el seu primer disc, Deixar-se estimar era gairebé un camp de mines. Cada cançó ens revelava inseguretats i petites batalles internes. En canvi, aquí l'Olivia parla de l'enamorament amb una calma nova i amb més decisió, sense pors però també sense presses. Així sona So Easy to Fall in Love.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: El Club del Country. Bring the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

0: Pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I el abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia sí. ser un curt documental. I la Gavi sí. què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
6: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Seguim avançant en aquest capítol que dediquem a l'encantadora Olivia Dean i al seu treball The Art of Loving, un disc que ha consolidat encara més la seva presència dins del panorama soul pop britànic. I tot i ser bastant jove, l'Olivia ha demostrat una sensibilitat i una profunditat artística que la situen com una de les veus més interessants de la seva generació. Aquesta cantant i compositora de l'est de Londres s'ha anat fent un nom gràcies a la seva veu càlida i honesta, capaç de transformar experiències personals en cançons que connecten amb el públic d'una manera sorprenent i diferent al que estem habituats a escoltar. La seva imatge i el seu estil també han tingut un paper important. Més desenfadada, propera i elegant, l'Olivia projecta una autenticitat que trenca amb l'estètica més artificiosa del pop actual que veiem. Més enllà de les seves pròpies cançons, la nostra cantant també ha col·laborat amb altres artistes que han sabut veure en ella un talent únic i no és per menys. Un exemple destacat és el tema The Hardest Part, en la seva versió amb el músic Leon Bridges, que va ajudar-la a guanyar encara més visibilitat i a mostrar una altra faceta de la seva versatilitat musical. Ja hem escoltat So Easy to Fall in Love, amb aquesta dolçor que parla de deixar-se portar. Hem passat per Nice to Each Other, que ens recorda la importància dels petits gestos i de cuidar-nos mútuament. I també hem sentit Close Up, una mirada íntima a les emocions més properes. I ara arribem a una de les cançons potser més colpidores d'aquest disc, Let Alone the One You Love. Aquí Olivia Dean ens parla d'un amor que no torna amb la mateixa força. La cançó captura perfectament aquesta tristesa tan íntima que ens vol transmetre. La de donar molt més del que reps, la d'esperar un gest que no arriba mai i la d'intentar deixar en algú que en el fons encara esperes que giri i et miri.

Després d'escoltar aquestes cançons, ens queda clar l'estil i la direcció que l'Olivia Dean vol seguir i el que ens vol fer arribar als oients. Cada tema és com una finestra oberta al seu món interior i nosaltres hi hem pogut entrar una mica més. I ara és moment de seguir endinsant-nos en aquest univers emocional amb una peça que porta una energia diferent, més clara i més decidida. Una cançó que parla de les necessitats reals, de posar paraula allò que esperem d'una relació i d'una persona. És el moment de fer play a Men I Need.

Quina intensitat i que poderós sona aquest Man I Need. No només és una cançó que enganxa la primera escolta, sinó que deixa clar el per què ha tingut un èxit tan espectacular. Amb la seva combinació de ritmes soul-pop i una veu plena de seguretat i sinceritat, Olivia ha construït una cançó que parla de dignitat emocional, de saber què vols, del que mereixes i, sobretot, d'exigir-ho. De fet, l'èxit no es va fer esperar. Man I Need va arribar al número 1 a les llistes britàniques i el mateix dia que el seu àlbum The Art of Loving debutava també al número 1. Un doble èxit que demostra que Olivia Dean ha passat de promesa a realitat i un fet que no passava des que Adele va treure el seu disc titulat 30 i el senzill Easy On Me. A més, la cançó s'ha colat de les primeres posicions als Estats Units i és la seva primera entrada a la llista americana. Per tant, més que un senzill entremig de l'àlbum, podem dir que Man I Need s'ha convertit en tot un himne, una declaració directa i vulnerable alhora. Una cançó que parla de tornar-nos a posar en primer lloc, de reconèixer el nostre valor i de demanar el que ens mereixem. I després de tot el que hem sentit fins ara, ara és el moment de submergir-nos en una altra faceta del disc. Something in Between és una cançó que explora aquelles emocions que no són ni blanques ni negres, sinó que queden en un espai intermedi. La confusió, la nostàlgia i la dualitat de sentiments que tots hem sentit alguna vegada.

això que sentíem era Something in Between. I musicalment parlant, la cançó ens combina un beat suau amb elements de soul i pop contemporani, al seu estil, i tot això crea una mena d'atmosfera íntima que deixa espai a la seva veu per destacar. La britànica utilitza petites inflexions i pauses, i això ens sembla com que gairebé ens està parlant directament als que l'escoltem, fent així que la cançó soni més propera i més relatable. Ara continuem per fer play a Baby Steps, un tema en què la nostra artista vol celebrar els petits avenços a la vida.

Quina sensació tan reconfortant ens deixa Baby Steps a l'escoltar-la. Aquesta cançó, i com ja hem anat dient, ens recorda que Olivia Dean sap combinar molt bé aquesta profunditat emocional amb una proximitat que fa que qualsevol experiència personal sembli compartida amb l'oient. És un recordatori que els avenços petits, però constants alhora, poden tenir un gran impacte en la nostra vida emocional i en les nostres relacions. I ara arribem a l'última parada del nostre viatge per The Art of Loving i aquesta vegada ho farem amb A Couple Minutes, una cançó que encapsula perfectament l'essència del disc. És íntima, és directa i està plena d'emocions. En només uns instants, Olivia Dean aconsegueix transmetre tot un univers de sentiments, demostrant per què aquest àlbum ha captivat tant el públic com a la crítica. The Art of Loving ha estat celebrat com un dels millors treballs del soul pop britànic dels darrers anys, amb elogis per la seva honestedat, la seva profunditat emocional de la qual ja hem parlat i la seva producció elegant que acompanya la veu càlida d'Olivia. I amb temes com aquest, no és d'estranyar que hagi tingut un gran èxit en llistes i en streaming arreu del món. Així que només ens queden uns minuts per gaudir d'aquest tancament i què millor que fer-ho que amb una cançó que ens recorda que de vegades tot el que necessitem són un parell de minuts per sentir, reflexionar i reconnectar. Nosaltres ens tornem a retrobar amb més àlbums i més històries en el pròxim repàs. Que vagi bé!

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
1: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
2: Parlem de cuina.
1: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
2: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
3: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet. You don't need a name and bright lights. You're

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Amigues i amics oients, què tal? Com estem? Salutacions cordials i de nou moltes gràcies per seguir fidels a la sintonia del Rock and Classics. El programa en el que repassem els grans èxits de la música de la dècada dels 80. I en aquest programa estem al
0: 1979.
2: Un any en el que hi van haver les primeres eleccions municipals després del franquisme a Espanya i també en el qual es va celebrar el referèndum de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que va entrar en vigor a finals d'any. Un any, doncs, de canvis i també de novetats a la història de la música, on, per exemple, podíem escoltar l'anomenat primer rap de la història. Una colla de músics, la majoria negres, que van utilitzar aquesta sintonia coneguda de Good Times per fer-hi aquest rap, Rapper's Delight. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow.

0: 1979, l'any que estem repassant avui al Rock and Classics i en el qual van néixer personalitats com el motociclista italià Valentino Rossi o Sophie Ellis Bextor, una cantant britànica. I any també en el que va morir Carles Buigas, arquitecte i enginyer català. També un any en el qual sonaven èxits com aquest de Viola Wills, Gonna Get Along Without You Now. Segueixen els èxits del 79 al Rock and Classics.
1: Els clàssics que no poden faltar a la teva discografia te'ls porta Esteve Llop a Rock and Classics.

Aquest va ser el segon llarga durada de Police, un disc molt interessant que portava aquest gran èxit, Message in a Barrel, des d'un molt recomanable disc anomenat Regatta de Blanc. Uns joveníssims Police que tenien molt bones idees i molta ràbia a l'hora de tocar les seves cançons amb contundència. Canviem d'estil, seguim amb un altre tema que aquell 1979 ressonava a les pistes de ball i a les ràdios, amb els The Whispers, And the Beat Goes On.

0: Els que ja comenceu a tenir una edat segur que recordareu perfectament aquest tema i, a més, doncs, en certa manera encara està una mica de moda, sobretot en festes majors. Què serà de mi vida amb Gibson Brothers? Saltem al següent any, el que inaugurava la dècada dels 80. Escoltem els seus temes més recordats.
1: 1980.
0: Començant pels Macarras Blues Brothers, amb un dels temes que sonava a les seves pel·lícules a principis de la dècada. Everybody Needs Somebody to Love, amb Blues Brothers.

0: Rock and Classics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: El 1980 els Genesis tornaven amb un nou treball, uns anys després d'haver marxat un dels seus carismàtics líders, Peter Gabriel, i amb Phil Collins al capdavant, amb temes com aquest Turn It On Again, era el seu treball publicat l'any 80, Duke. Un any en el que hi van haver les primeres eleccions democràtiques a Catalunya des de l'època de la República, on va guanyar Convergència i Unió amb Jordi Pujol com a president de la Generalitat.

0: Una d'aquelles bandes efímeres que sonaven en el programa espanyol de l'any 1980 es deien Cucharada, i aquest era aquest rock ballable anomenat Quiero Bailar Rock and Roll. Continuem el rock en clàssics amb més èxits del 1980. It's my
1: clàssics. Cada setmana sintonitza amb els grans de la música rock.
0: Grans com Christopher Cross, que l'any 1980 treia un single que va formar part l'any següent de la banda sonora de la pel·lícula Arthur. Precisament aquest era el tema que donava títol a aquesta pel·lícula. Arthur's Theme.

0: Jo no sé què penseu vosaltres, però jo crec que van enregistrar aquest tema i el van passar al disc una mica passat de voltes, perquè aquesta veu no sembla la de Bruce Springsteen. Un doble disc que triomfava l'any 1980. Es deia The River i aquest era el ballable i exitàs Hungry Heart.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
0: Estem a l'any 1980, any en el qual van néixer els futbolistes Xavi Hernández i Oleguer Presas, o, per exemple, també el jugador de bàsquet Pau Gasol. Així doncs, un any prolífic pel que fa al món de l'esport i també al món de la música, amb temes com aquest, Could You Be Loved, de Bob Marley and the Wailers.

0: Estimats oients, amb aquest tema del treball Uprising de Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved, esgotem els últims minuts del programa d'avui que hem dedicat als anys 1979 i 1980. Al Rock and Classics teniu unes vies de contacte per comunicar-vos amb nosaltres. D'una banda, disposeu de l'e-mail.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com.
0: I d'altra banda, estem presents a les xarxes socials.
1: facebook.com/rockandclassics.esteballot.
2: twitter.com/rocknclassics.
0: I marxarem amb un èxit d'aquell any que va portar el més alt als Dire Straits. Era el seu tercer llarga durada, es deia Making Movies, i començava amb aquest llarg tema de 8 minuts de duració que va ser un absolut èxit. Tunnel of Love. Us deixem amb ells fins al final del programa. Adéu-siau, que vagi molt bé. Salutacions cordials.
2: Rock and Classics.

0: Barbra Streisand.
1: Què deu pensar la Barbra Streisand d'aquesta cançó, no? No sé si li van preguntar mai. I si li van preguntar, jo no ho sé. Però està molt, molt xula. 2011. Duck Sauce, Barbra Streisand. Com aquesta, anem fins l'any 1990. Amb els London Beat del seu I've Been Thinking About You. Jo trobo una cançó molt positiva, molt... Jo dono molt rotllo, tu. Vinga, va, London Beat, 1990, I've Been Thinking.

Got You On My Mind, Chihuahua. London Beat, des de l'any 1990. Aquesta cançó, I've Been Thinking About You, que la trobo guapíssima. Com la que ve ara, marxem fins l'any 1988. Anem fins a Manchester amb el duet Pet Shop Boys i el seu Domino Dancing. Això sona tan vuitantero, és una passada.

Domino Dancing, des de Manchester, l'any 1988. El duet Pet Shop Boys va fer aquesta meravella de cançó. A mi m'agrada molt. I sona tan 80 que és que m'encanta. Vinga, va, anem, avancem una dècada, anem fins l'any 1997, amb una cançó que la trobo superelegant, molt tranquil·leta, d'estiu, de platgeta, terrasseta. Quines ganes tinc de platgeta i de terrasseta. Tu no? Ultra T amb el seu Free. Vinga, va, som-hi!

Do what you want to do. Això ens diuen els Ultranater amb el seu Free des de l'any 1997. Quin bon rotllo de cançó. Ojo amb el que ve ara, que anem fins l'any 1980. Un servidor encara m'hi ha nascut. Amb la cançó Xanadu. Sabeu qui la canta?

Xanadu des de l'any 1980. Heu endevinat que la cantava o no? Us sona aquesta veu? L'Olivia Newton-John, sí senyor, molt bé. Un gallifante per vostè. L'Olivia Newton-John es portava aquest Xanadu des de l'any 1980. I ara anem amb una versió de l'any 1997, d'una cançó que és famosíssima, és I Say a Little Prayer, original de la Dionne Warwick. Però en aquest cas la canta la Diana King. Vinga, va, Say a Little Prayer.

I Say a Little Prayer des de l'any 1997. Això és una versió, eh? L'original és dels anys 70. Ara sí, anem a una cançó dels anys 70, anem fins l'any 1977, cantada per la Yvonne Elliman. La cançó original, per això, és dels Bee Gees. I es diu If I Can't Have You, I Don't Want Nobody, Baby. Brutal. Vinga, va, som-hi.

If I Can't Have You, I Don't Want Nobody, Baby. Això ens deia la Yvonne Elliman des de l'any 1977, cançó original dels Bee Gees. I vinga, va, del 1977 marxem fins al 2006 amb Freddie LeGrand i el seu Put Your Hands Together for Detroit. Vinga, una mica de canyeta abans de mitja part. Put your hands up for Detroit. Put your hands up. Vinga, mullet!

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
4: Convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
5: Has realitzat durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
6: Sí?
7: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
6: Ho sento, però ja tinc pla.
7: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
6: Però què dius? És una cosa més important.
7: Doncs explica't.
6: D'acord, és un programa de ràdio.
7: Un programa de ràdio?
6: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
7: I quin és aquest programa?
6: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
7: Doncs sembla divertit.
6: Us esperem.
8: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs molt bé, continuem aquí a Ràdio Mollet amb el que és ballar al Vallès. Com bé diu el presentador, sóc el presentador sóc jo, el que em presenta, sóc en Pele Bernial, amb el que és ballar al Vallès. Vinga, va, anem fins al 2008 amb una cançó de Guru Ghosh, Infinity, del 2008. La trompeteta que té. Infinity.

Ai, aquesta trompeteta de l'Infinity, del Guru Ghosh. Feies que no escoltaves aquesta, segurament. Vinga, va. Anem amb una cançó fetitxa del programa, que fa molt que no la poso. Anem fins a França l'any 2000. Pots sonar aquesta guitarreta? I que sí, és el Lady dels Mojo, des de l'any 2000. Vinga, va, fem el joc aquell de, a veure, qui endivina quan entra la paraula que em diu Lady. Aquesta la vam ballar tots. Vinga, va, seguim ballant-la el 2021 una miqueta. Vinga, va, Mojo. Mojo.

l'aire dels Mojos des de l'any 2000 que ens acompanya. I des de l'any 2000 passem al 1988 amb la Taylor Dine i el seu Tell It To My Heart. Mentida, no, anem fins a la revolució sexual. Ai, senyor, és una versió del 2019, l'original del 2007, de la Casa Azul, però aquest remix és del 2019. Vinga, va, una mica de ballaruc amb la Casa Azul.

Quin remix més guapo van fer els de la Casa Azul de la seva cançó, el seu gran èxit, La Revolució Sexual, original del 2007, però això és un remix de l'any 2019. I ara sí, que abans m'he equivocat, ara sí, anem fins l'any 1988 amb el Tell It To My Heart de la Taylor Dane. Abans m'he equivocat, se m'ha passat, m'ha enganyat l'ordinador. Però aquí estem. Tell It To My Heart. Vinga, va, una mica de ballaruca.

Jelly to my heart. Aquesta cançó té una seqüència d'acords que estan a 40.000 cançons. Però, bueno, està adornada d'una altra manera. I és xulíssima. Jelly to my heart, des de l'any 1988. I ara anem fins a l'any 1995. Concretament, anem fins a València, a Cadira, amb el Eurodance del New Limit i el seu Scream. Aquesta la vau ballar, però un rato llarg, És cançó de tardeo, eh? De los 90.

0: Mare meva, quina canya, eh? Aquests de New Limit, des de l'any 1995. Aquesta, la de Scream, i la de Smile, que crec que la vaig posar al programa anterior. Són, vamos, cançons mítiques de l'època de la Ruta al Bacalao, del New Dance, de l'Eurodance i tot això. I ara anem amb una cançó que no sé quantes versions l'han fet ja. Aquesta és del 2012, dels Funky Cold Medina. En aquest cas, la versió la fa Gecko Sound. L'original és de finals dels 70. Recordeu que hi havia un ball allà amb el Funky Cold Medina? Vinga, va, una miqueta de canyeta. Funky Cold Medina.
1: Cut cool at the bar, and I'm looking for a selection. But like Mick Jagger said, I can get no, no satisfaction. The girls are all around, but none of them wanna get with me. My toes are fresh and I'm looking deaf, yo, what's up with LOC? The girl is all jockeying at the other end of the bar, having drink with some no main charm when they know that I'm a star. So I got up and strolled over to the other side of cantina. I asked the guy, why you so fly? He said, funky, cold Medina.

0: saddle, looking for a little affection. I get shot as a contestant on the love connection.
1: Funky Call Medina, versió de l'any 2012 de Gecko Sound. Doncs molt bé, hem arribat al final del programa del que és ballar al Vallès a Ràdio Mollet. Soc en Pele Bernial i despedeixo una cançó, despedeixo el programa amb una cançó que ara us faré el salt, perquè el programa es fa al Vallès Oriental. Però a mi em recorda quan jo anava al Maresme, a nivell 2, posaven aquesta cançó al primer a baix, si anaves a baix al primer. Quan s'acabava la sessió, posaven aquesta cançó, el Terra Titànic de Peter Schilling, des de l'any 1984. Ens escoltem i ens veiem la setmana que ve. Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet. Fins la propera!

Music Calaix. Només música.

ja no es belluga. Amistats efímeres i vida social. Un aprenent de rockstar com acompanyant. Queda molt bé quan vas de fent fatal.

pessebres de metacrilat i parenuels cocainòmens, fills de papà i mares perilloses, disseny acabats de botox i silicona, jet set, jet lag, jo me'n vaig.

0: Buenas, somos seis.
1: Imposible, chicos. Está lleno.
0: No.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

alhora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació que un amor

0: diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.